0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

perdut tal nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un laburo.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

com són parefa, però no són pares. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La visita del Papa a Catalunya viurà avui dimecres al punt més àlgid. Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per a l'arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982 que un pontífex no visitava l'abadia. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà.
1: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
2: Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
1: Després de la treva política per la visita del Papa, el Partit Popular ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Avui dimecres, el Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Núñez Feijóo. El líder popular aprofitarà la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions. El Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Baronal.
2: Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes, directora del Mercat.
3: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
2: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Roger Bernat, Roser López Espinosa i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion o la Sydney Dance Company.
1: Esports, el Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
2: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
2: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: Mentrestant, el club blanc ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter argentí Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja s'ha encarregat de rebutjar.
2: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I acabarem dient que la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
0: Fins aquí les notícies. La singi

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 10 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que, si bé a primera hora del matí hi haurà núvols al litoral, al prelitoral i a les comarques de Girona, el sol acabarà imposant-se. Només a la tarda hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats puntuals i febles al Ripollès i Osona. Tindrem un dia sense calor, amb les màximes més altes al voltant dels 30 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Puigcerdà el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una frase per començar el dia, que és d'una pel·lícula.
0: A veure.
1: De fet, és d'una cançó d'una pel·lícula. No us diré de quina, però de ben segur que la reconeixereu ràpidament. Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Àlex, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Això sembla la dada de Maiol.
3: És fàcil,
0: molt fàcil. El que passa que no t'ho hem posat en context.
1: Clar, jo estava pensant cantar,
2: amb coses que han passat aquesta matinada, com el Líban, i ara no.
0: O el Papa. Torna a repetir la frase.
1: Val.
0: A veure, busca-la.
1: Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Anem-hi donant voltes a aquestes hores del matí, perquè
1: no em ve,
0: És una frase molt mítica, molt mítica. Ara ho hem posat tot en context perquè la cançó que sonarà precisament és d'aquesta pel·lícula i del personatge, o d'un dels personatges del qual refereix ara mateix la Lara. Perquè, de fet, com si fos l'últim dia d'institut, arrenquem el matí de dimecres amb un clàssic que, home, cada vegada que sona és inevitable que no se't bellugui alguna part del cos. Segur que només amb els primers compassos, Àlex Bosch, estigues alerta, sabeu de quina cançó us estic parlant.
2: Home!

0: Ara desvelem el secret. Qui va dir aquesta mítica frase de la pel·lícula Gris?
1: La Rizzo.
0: Rizzo, Àlex.
2: Home, conec la pel·lícula, sí.
0: Segons Marta Viana, Risto.
1: La Risto.
0: Ahir algú del programa diu, sí, la Risto.
1: Però era una brometa, no?
0: Una
1: brometa. Sí, la Risto és la millor. La Rizzo.
0: You're the one that I want va ser la cançó més coneguda i popular, una d'elles, de la pel·lícula Gris. Si fem una mica de memòria, explica el moment en què els protagonistes, Danny Zuko i Sandy Olson, es retroben després d'haver passat els canvis personals o per canvis personals per intentar agradar-se mútuament. I al final de la història, el Danny va tornar-se més responsable, mentre que la Sandy va abandonar la imatge que tenia de noia tímida i apareixia amb una actitud molt més segura i molt més atrevida. I és que quan es veuen, tots dos s'adonen que, malgrat els canvis, continuen estimant-se. En resum, la cançó és una celebració d'aquest reconeixement mutu, que l'altre és la persona que realment vol i necessita. Evidentment va ser interpretada per John Travolta i Olivia Newton-John i es va convertir en un dels grans èxits musicals associats a la pel·lícula. De fet, un 10 de juny de l'any 1978, You Are The One That I Want va arribar al número 1 als Estats Units. No em negareu que aquesta és una bona cançó per donar-li corda al dimecres. Gairebé som al final de curs, però encara ens queden alguns despertadors. Mentrestant us prometem una hora de ràdio convertida en una festa precisament de final de curs, amb confeti, bona música, bona gent i sort que en tenim litres de cafeïna.
3: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol, Roger, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Has mogut una mica la cintureta, eh, amb la cançó de Gris.
4: Tot el que es pot a aquesta hora i amb les hores que fa que es dorm, perquè aquesta hora és bona per moure la cintura, però, clar, just quan t'acabes de llevar és més complicat. Estava pensant que, imagina't que un dia prohibeixen la cafeïna com a estimulant i posen aquest programa com a exemple
0: sí.
4: De, ostres, mira com, de, com es diu aquesta cosa, quan tu defenses i promous el consum d'una cosa, de la cafeïna.
1: Incentives, no?
4: Incentives, sí.
0: Quan, incentives.
4: Exacte, com
0: però no
4: passava,
0: ho
4: com passava abans amb la... Doncs, per exemple, moltes vegades posem com a
0: que
4: exemple...
0: Que fossin la cafeïna, anuncis, en comptes del cafè.
4: Anuncis de cocaïna que es feien als anys 20, no? Sí. I ara seria impensable. Doncs imagina que d'aquí 50 anys posen els matiners com a exemple de dir, mira abans com es defensava la cafeïna en directe i com en parlaven obertament.
1: Sí, sí, sí, sí, sí,
4: consum de cafeïna, no?
0: És bastant probable, però a mi em treuen ja el cafè i deixo el programa, també t'ho dic,
4: Fins aquí aquest pensament a les 5 del matí. Ja està.
0: Molt bé. Segur que, escolta, ho estem comentant i és possible que això d'aquí uns anys se'ns acabi qüestionant.
4: No sé si el papa veu cafè. I en cas de veure cafè, quan va de...
0: Si fa més gira quan... que la Lady Gaga, no, necessita
4: però,
0: cafè,
4: però, per exemple, una de les coses que passa quan vas de viatges, que el cafè dolent és molt desagradable.
0: Molt desagradable.
4: El papa, doncs, ve aquí amb el cafè, que no
0: però
4: és el vital.
0: Portar cafè sant, no?
4: No ho sé, ho haurem de preguntar, Carles. És una de les poques coses...
0: Estaria molt bé.
4: És una de les poques coses que no hem preguntat sobre la visita del papa.
0: Què esmorza el papa? Perquè sí que sabem que ha sopat o que ha dinat, però no què esmorza. No sabem si és de te o de cafè.
4: O si fa uns cereals.
0: O si fa uns cereals, per exemple.
4: Ara faig uns Kellogg's.
0: Sí.
1: O un matcha de sobte.
0: Per exemple,
4: no sé...
0: Preguntem-ho, a veure si ho podem investigar. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, també amb molta cafeïna.
4: Exacte, i quan explicarem què esmorza i gairebé tots els detalls de la visita del papa avui en un programa especial que acabarà a les 2.
0: Déu-n'hi-do.
4: Sí, de 12, a les 12 està prevista la visita del papa a Montserrat i ho cobrirem tot amb un programa especial, no només amb el Ricard Ostell des d'aquí, sinó que hi haurà l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa a Montserrat a partir de les 12 i tots els enviats especials de la redacció d'informatius i del programa per seguir tots els passos del papa d'avui en el seu segon i últim dia de visita a Barcelona. També en parlarem, per exemple, amb el Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va fer el guió de la...
0: Molt emocionat, el vaig veure, eh?
4: Home, no m'estranya, per un catòlic com ell ha de ser molt, molt important. També amb el bisbe Xavier Gómez, que va rebre el papa, el president Salvador Illa, que s'hi va reunir en audiència privada. Parlarem amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, que avui és el gran dia de la benedicció de la Torre de Jesús. Després també amb Sergio Dalma, que hi va actuar. Farem una mica de geopolítica vaticana amb Francesc Romeu i amb Oriol Junqueras, que va estar, recordem, a l'arxiu secret durant uns quants mesos. Repassem la figura del papa mentre es visita Brians i tot plegat amb taules especials, com et dic, amb un programa que acabarà a les 2 avui.
0: Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que són els regals que se li han donat al papa, entre d'altres aquestes còpies de les homilies d'Organyà i també una obra de Tibi Boy.
4: Que ja veurem si acaba als Museus Vaticans, perquè ja saps que són un dels museus més espectaculars del món, amb tot tipus d'obres, i per tant, qui sap.
0: Veurem. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
0: Fins ara. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia de nou.
0: Mentre t'hem desvelat el gran secret de la frase de Rizzo que ha passat al món mentre dormíem.
4: Mira, avui us porto la fugida més accidentada de la setmana. Sé que només és dimecres, però ja veureu que costarà superar-la, perquè la informació que ens ha arribat aquesta matinada dels Estats Units a través de Teletips és impagable.
0: A veure, explica'm.
4: Ens situem a Louisiana, a estat del sud dels Estats Units. Allà han detingut un home de 40 anys després d'intentar escapar de la policia dues vegades. Ho expliquem. Tot va començar quan va xocar lateralment contra una barrera de formigó i, en lloc d'aturar-se, va continuar circulant per l'autopista. Uns agents de la policia que havien vist aquest accident el van aturar i, a més, van detectar possibles signes d'intoxicació etílica i el van voler identificar.
0: Que estrany.
4: En aquest moment, l'home fuig corrent i salta a un pantà des d'un pont elevat. Fins aquí el primer intent de fugida. Una estona després, la policia el va localitzar caminant per una carretera després de sortir del pantà, i quan semblava que la detenció era imminent, va tornar a sortir corrents i va tornar a saltar cap al pantà. Aquesta segona fugida, però, li va sortir cara, perquè quan va tornar a saltar al pantà no es va adonar que allà al costat hi havia un caimà. Un caimà. L'home borratxo s'enfronta al caimà i en surt amb ferides als braços.
0: No m'ho puc creure.
4: Tot i això...
0: Però un moment, va guanyar-li el... Vull dir que...
4: Sí.
0: Va, el caimà no se'l va fotre, eh?
4: No, no, no. No només això, sinó que va continuar nedant al pantà, fugint de la policia, que aleshores van optar per seguir-lo amb drons. Imagina't el desplegament policial,
0: eh? És tot tant de pel·li americana.
4: L'home estava tan cansat i amb els braços destrossats pel caimà que va haver de sortir del pantà i aleshores sí que el van detenir. El van traslladar amb ferides que no revesteixen gravetat i ara s'enfronta a càrrecs per conduir sota els efectes de l'alcohol i, evidentment, resistir-se a l'autoritat.
0: El caimà.
4: Sí, sí. I l'home va jugar amb foc perquè es calcula, compte que a Louisiana hi ha més de 2 milions
0: de caimans
4: als rius, als pantans, a les zones...
0: Uau, encara va tenir sort, encara va... Perquè només faltaria que caiguis al pantà i se t'acabin fotent els caimans.
4: Imagina't.
0: Hauria sigut un final èpic, també t'ho dic.
4: I espera't que ara ve el millor, perquè l'oficina del xèrif ha fet broma en el comunicat sobre el cas i diu que el caiman no va prendre mal durant l'operatiu i que ja ha tornat a la seva rutina habitual de vigilància al pantà.
0: M'encanta.
4: M'encanten els americans.
0: Per què totes les fugides de la gent que va borratxa als cotxes a Amèrica són així?
4: Espectacular.
0: És que és una pel·li, cada dia és un tràiler.
4: També sap que ha de fer una mica
0: d'espectacle
4: i ho escriu.
0: I la policia els agrada perquè... No, no, però després la policia, els activem els drons, se'ls escapa i torna. Viuen en una constant pel·li americana.
4: Algú devia pensar que estaven gravant una pel·lícula.
0: Aquí diuen para i pocs tenen els pebrots de fotre-li gas al cotxe i marxar.
4: O de saltar al pantà.
0: O de saltar un pantà. Per sort, aquí caimans en tenim pocs.
4: Pocs.
0: Rates i ratolins en tenim, per parar un carro. Gràcies, Àlex. Va. Fins ara. Doncs vinga, Lara, explica'm també per què el món avui serà un lloc una mica millor.
1: Doncs el món és una mica millor per les persones amb dependència reconeguda que encara esperen la prestació definitiva del sistema de dependència. La Generalitat ha aprovat el pla Cura i permetrà que aquests usuaris rebin una ajuda d'entre 100 i 200 euros mensuals. Aquest pla pretén reduir les llargues llistes d'espera i agilitzar una mica la tramitació dels expedients.
0: Fent el primer cafè del dia, com sempre, des de Catalunya Ràdio, per cert, també la missió conjunta per ICAT, aquestes hores del matí hi ha notícies de les quals, Marta, parlarem poc avui, dimecres.
1: Sí, per exemple, que el rei Carles III d'Anglaterra ha aprovat el 15 de juny com a dia festiu a Escòcia. I si us pregunteu el motiu, doncs que es veu que Escòcia tornarà a jugar al Mundial de Futbol després de 28 anys sense jugar el proper 15 de juny i s'enfrontarà a Haití. El problema, doncs, evidentment, és que com que juga a Los Angeles, a Mèxic i a l'altra banda de l'oceà, no? Doncs els horaris, evidentment, aniran girats i és per això, doncs, que el primer ministre escocès ha demanat que aquest dia sigui festiu. Això ha arribat, evidentment, a la Casa Reial Britànica i Carles III ho ha autoritzat. D'aquesta manera, doncs, podran celebrar-ho, anar a dormir tard, fer el que vulguin i el dia següent, doncs, no hauran d'anar a treballar.
0: Vinga, va, que en només 12 minuts pràcticament arriben ja a 6:15 del matí. Amb quina bona notícia ens veiem al matí, Lara?
1: Doncs que una recerca científica ha demostrat que els gossos tenen un olfacte extraordinari que els permet detectar compostos químics associats a malalties com diversos tipus de càncer amb nivells de precisió molt elevats en alguns estudis. Aquesta capacitat es deu al fet que els gossos disposen de centenars de milions de receptors olfactius, molt més que els humans, i poden identificar senyals invisibles per nosaltres. Poden arribar a identificar càncers, diabetis, Parkinson, malària i altres malalties només en sumant. Un laboratori britànic ha comprovat que els gossos poden detectar el càncer de pròstata en sumant mostres d'orina amb un 93% d'encert.
0: És una meravella aquesta notícia dels gossos. Jo no sé si els gats podrien fer el mateix, perquè aquest món està dividit entre la gent que li agraden els gossos i la gent que li agraden els gats.
5: Jo crec que sí, però no volen. Van a la seva, no?
0: Sí, home, però en suma fort, no? Clar,
5: sí.
0: Són com més passotes, van a la seva. Sí. És a dir, que potser ho ensumen...
5: Però no ens ho diuen, no ens ho diuen. No ens ho diuen.
0: És que soc
5: volen
0: tan poc
5: que
0: el món, de
5: gats, el món sigui seu, ja està.
1: Exacte.
0: No els gats, la gent que
5: ajudaré
0: té
5: gats. Ajudaré jo els humans, diuen.
0: No, ja. Quan he conegut gent que diuen, tinc gats, dic, buf.
5: Jo soc de gats, eh?
0: Per això penso, buf.
5: Hi ha gent que no li agrada ni gats ni gossos, també.
0: També.
5: Hi ha una part.
0: Però els gats...
5: són el millor del món.
0: Bueno. Esperem que no vagi de gats el motiu que té Ot Serra per saltar del llit aquest matí. Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiner. És un bon motiu per saltar del llit per als joves d'entre 18 i 30 anys és acollir-se per quart any consecutiu al programa Estiu Jove. És l'oferta del govern espanyol de bonificar títols de transport de cara a les vacances d'estiu. Óscar Puentes, el ministre de Transports.
7: 90% en los servicios de autobús de transporte regular, de competencia estatal. 90% en los servicios ferroviarios de media distancia convencional y en los de ancho métrico. 50% de descuento en los servicios AVAN. 50% en los servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad con un máximo de 30 euros por billete y también 50% en el pase Interrail.
6: L'Estat hi dedica una inversió de 130 milions d'euros. Des del 2023 cada estiu se n'han beneficiat entre 1 i 1,5 milió d'usuaris. Permet que els joves puguin viatjar i que no hagin d'utilitzar vehicle privat.
0: 10 minuts, 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners. Fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Obrim la nostra particular revista del cor. Ui, és que aquest tema...
5: fort.
0: És que... com batega el cor aquest matí, Lara, sisplau.
5: Doncs presenta... ahir. Bateva.
0: Per favor. Es presenta...
5: presenta amb la bategadora.
0: Bueno, mare meva. Com es nota aquests de gats, filla?
5: Estic fatal, eh? A veure, batega amb la
0: perquè
5: presentadora...
0: perquè es va tocar els cabells com si fos un gat.
5: Un gatet. M'ha agradat, això.
1: T'has sentit identificada.
0: Vinga, sí. va, bueno, a veure, ja. Parlem amb de Patrícia Pardo.
5: De Patrícia Pardo, que ha explicat a Vamos a ver de Telecinco el seu programa com va viure dilluns l'acte que va presentar el Santiago Bernabéu del Papa Lleó, juntament amb Cristian Gálvez, per cert, la seva parella, diu que encara no s'acaba de creure tot el que va viure.
8: A ver, yo solo puedo decir que de momento no he ni aterrizado. Así os lo digo. Que tengo una resaca emocional bestial y que, como le decía esta mañana una compañera a la que aprecio mucho, creo que necesito un tiempo de estar en casa y llorar para desahogarme, para desahogar pues toda la emoción y la tensión de estos días. Es que me veo y digo, eso soy yo de verdad.
9: ¿Cuántas veces estuviste a punto de llorar ayer?
8: A punto, ayer no, lloré muchas veces ayer.
9: En el escenario.
8: Sí.
0: A través del compte de Twitter, Dix, ara en aquest cas no sé qui va publicar una fotografia de l'altar que van fer Cristian Gálvez i Patricia Pardo, un altar abans de començar a presentar aquest acte davant d'aquestes 80.000 persones.
5: Què vols dir, un altar?
0: Van fer com un altar al camerino.
5: Ah, sí, eh?
1: Vale, no t'has de dir, van posar-hi.
0: Doncs van posar imatges d'un sant, hi havia una verge...
5: Que fort, eh?
0: Suposo per començar a resar abans de... abans d'aquest acte. Home, dic una cosa, presentar un acte davant de 80.000 persones
5: no, no.
0: Impressionar moltíssim, eh? Després d'aquí, escolta'm, cadascú té la seva...
5: tendència, hi ha molts comentaris no? Últimament sobre aquests dos.
0: Sí. Com aquesta setmana n'estem parlant cada dia. A veure què diu el Modena Fit. Sí. De tot plegat. I alerta, aparteu les criatures, perquè també parlem de Georgina Rodríguez.
5: Sí, perquè la dona Cristiano Ronaldo s'estrenarà com a presentadora... jo? El nou programa LOL, si te ríes pierdes, ho farà al costat de l'actor, vinga, també, Antonio Resines.
0: Vinga.
5: Un programa que es podrà veure a Prime Video en la primera temporada, eh? Recordem, els presentadors van ser Santiago Segura i Xavier Del Tell. Un any després, el relleu el va agafar
0: boníssim.
5: Carolina Iglesias i Sílvia Abril.
1: I ara, doncs, aquest és el relleu, Georgina Rodríguez amb Antonio Resines. Veurem, evidentment, com va com a presentadora, però recordeu que ella ja va triomfar a Netflix amb el seu reality.
0: Ara.
1: Jo, Georgina, com li deies?
0: Jo soy Georgina.
1: Jo soy Georgina. Tres temporades. I que deixava...
0: Enganxadíssim, també t'ho
1: bueno,
0: dic, eh?
1: Enganxadíssim al reality. O sigui, perquè no n'hi ha una quarta. I deixava anar a perles com aquestes.
10: Mis compañeros locos. Yo llegaba en autobús y yo me iba en Bugatti. O sea, la gente estaba que no se lo podía creer. La primera vez que vine a casa de Cristiano, bueno, me perdía. Intentaba ir a la cocina por agua y no sabía por dónde meterme. Y de repente tardaba media hora en llegar al salón porque no sabía cómo volver. Y pasaba una chica súper ordinaria con una litrona en la mano.
11: Pero a ver, tanta Georgina. Pero si estás a la vendida bolsa, ¿sabes qué me avanta?
10: Y yo le iba a decir, pero chica.
11: Chica.
10: Si es una dependida, perdón, antes los vendía y hoy los compro.
1: Es que claro.
0: Ai. És que diria tantes coses...
1: Sí, que no podem dir. Que no podem dir.
0: L'humilitat és una cosa que espera amb els diners.
1: Però potser, i us imagineu, que és una superpresentadora.
0: Jo de veritat.
1: Jo de moment no sé, ho poso en dubte. Hi ha influencers que han passat a ser presentadores i no ho han fet tan malament.
0: No, mira, la Dulceida ha estat perfecta, la gran canes. Cita. Però bueno, escolta, anem a comprar un
1: bueno,
0: bolso.
1: Veremos.
0: Anem a comprar un bolso, seguim, veremos. Per favor. Vinga, va, anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, José Ruz, que és el cap de la Brigada de Seguretat de la Policia Espanyola a Catalunya, ens explicava el nivell de protecció que hi ha sobre el papamòbil.
12: És molt segur, el que passa que, bueno, com podràs imaginar, l'hem agafat, l'hem ficat en un lloc segur, en les nostres instal·lacions, i ningú ha anat a veure'l, inclús jo. Jo no he anat, no l'he vist, perquè, bueno, és un nivell de seguretat màxim, com si estigués el papa dintre del cotxe i no es pot ficar, però bueno, el cotxe és molt segur.
0: Vinga, també l'Ara, carinyo.
1: També vam viure en directe l'arribada del papa amb l'avió a l'aeroport del Prat.
13: Ara mateix la porta continua...
14: Torta. Ara l'alfombra no quadra.
15: Hem de moure tota la catifa vermella perquè no està alineada amb les escales.
0: No, la imatge que estem donant, no. De veritat, eh?
16: És lamentable.
0: Això costarà molts anys, de reparar.
16: És lamentable.
14: Estem quedant molt malament.
0: Home, el món ens mira. No, ara, és que ara sí.
14: Ara sí.
0: I mira que estem fotent, que no sabem quadrar una escala amb una porta.
14: Tot mal.
1: Va ser boníssim, això.
0: Boníssim. Gran moment del matí d'ahir.
1: I també amb la temporada de festivals de música ja en marxa ens van visitar Juli Guiu i Oriol Aguilar, directors del Cap Roig i del Castell de Peralada. Sentim Oriol Aguilar.
17: El que hem fet nosaltres, que d'alguna manera vam ser degans de com ser festival a la Costa Brava i vam inspirar la creació de molts festivals, ens hem desmarcat expressament d'aquest comú i hem tornat als nostres clàssics, que és la música clàssica, la dansa, la creació, l'aposta per la música contemporània.
0: 4 minuts, arribem a 6:15.

0: què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 10 de juny del 2004, el cantant i pianista Ray Charles moria als 73 anys. El glaucoma el va deixar sec als 6 anys. Va compondre aquest tema que estem sentint, I Can't Stop Loving You, que va arribar a les llistes del Regne Unit i als Estats Units al 62, al número 1. També va fer més de 30 cançons que van estar al top de les llistes dels Estats Units i amb àlbums que també arribaven al capdamunt d'aquestes llistes. Charles es va casar dues vegades, va tenir 12 fills amb 9 dones diferents.
0: 12 fills, 9 dones?
1: Sí, sí, no.
0: Mare meva, quina feinada per organitzar-te la vida.
1: I 73 anys, vull dir que va anar per feina,
0: però,
1: no?
0: Però quina bestiesa.
1: I 17 premis, Grammy.
0: O sigui, té pràcticament...
1: Sí, sí, pots saber números.
0: El mateix número de Grammys que de fills.
1: Exacte.
0: Quina vida que tenia.
1: Mogudeta.
0: Va morir o sigui, que és el que dius tu, va viure ràpid aquest home, eh?
1: Sí, sí, no va parar.
0: Doncs vinga, avui recordant, sens dubte, una figura imprescindible al món de la música, la del cantant i pianista Ray Charles. Quan sona aquesta musiqueta, l'equip del programa s'agafa de les mans perquè tenim ganes de connectar amb els astres. Nosaltres som molt d'energies. A vegades en juguen més a la contra que a favor.
1: A veure què ens diuen avui, eh?
0: Estiguem alerta perquè ja ho té tot preparat per explicar-nos quin dia ens espera, astrològicament parlant, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 10 de juny, Mercuri fa quadratura amb Saturn. Això pot portar una mica de pes mental. Converses més serioses, decisions que costen o aquella sensació que tot s'ha de pensar dues vegades. Però no és un mal trànsit. És un bon moment per posar ordre a les idees, parlar amb més responsabilitat i no prometre més del que podem sostenir. Avui, abans de respondre ràpid, respira. Les paraules també necessiten estructura.
0: Portem molts dies que la gent d'Astrocat.cat ens està dient que...
1: Que calma. I que pensem.
0: Que aquest, a l'equip del programa, sí. A vegades ens costa pensar.
3: Una mica
0: sí.
3: impulsivets.
0: Som així nosaltres, què farem? A les 5 del matí, si no ens permetem aquests registres...
1: Però està totalment. Bé, està bé.
0: Sí.
1: El que passa que jo això de respirar tant...
3: És que si penso m'agòbio, saps?
1: Oi? M'ha agradat aquesta frase.
3: Sí, no podem pensar nosaltres tres.
1: No, per tatuar. Si respirem...
0: Ai, Déu meu, i aquest dimecres 10 de juny algú li tocarà bofes pelmes, Lara?
3: Doncs sí, vinga, anem-hi amb alegria.
0: Vinga,
3: dimecres. Felicitem el pilot de motociclisme català Pol Espargaró, que avui fa 35 anys, qui també bufarà espelmes avui, més concretament 67, és l'exfutbolista i actualment entrenador Carlo Ancelotti, i de Sevilla al món avui 10 de juny també fa anys Miguel Ángel Rodríguez, cara visible de Mojinos Escocíos.
0: I tant!
3: No m'has posat cap brometa amb Mojinos Escocíos? No. Millor. Celebrem que arribi al 56, que tingueu un dia carregat de bons moments i a celebrar-ho com cal, que sumar un any sempre és motiu de festa grossa.
0: Doncs a tots vosaltres, moltes felicitats.
4: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
5: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem la primera jornada del Papa a Catalunya i seguirem l'itinerari d'avui, especialment l'acte a Montserrat. La tarda estarà dedicada a la cerimònia de Lleó 14 a la Sagrada Família. Francesc Garriga i Agnès Marquès pilotaran el programa i Ricard Ostrell serà la basílica. El Catalunya Nit començarà a 11:15 i recollirà totes les reaccions a la visita del Papa i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ara sí, benvinguts al dimecres 10 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Àlex Bosch repassem els titulars d'aquest matí, tot a punt per rebre la visita del Papa a Montserrat.
7: S'han tancat tots els accessos per carretera i les 8.000 persones que tenen una reserva per sentir la pregària del pontífex hi hauran d'arribar amb el cremallera o l'aeri. És un dels plats forts del segon dia de la visita del Lleó 14 a Catalunya.
0: L'altre és la benedicció aquest vespre de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
7: Es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La cerimònia la podran seguir unes 8.000 persones i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari Can Brians i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
0: Tot plegat també l'endemà que Lleó 14 protagonitzés ahir a la tarda l'acte més multitudinari de la seva visita d'aquests dos dies a Catalunya.
7: Va ser la vetlla de pregària que va oferir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 persones. En el seu discurs, el papa va intercalar el català i el castellà i va convidar els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir, amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
6: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
0: El papa va viure un autèntic bany de masses a Montjuïc.
7: Sí, en un ambient marcat per l'emoció i amb una destacada presència precisament de joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Conecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te amb els joves aquí.
7: Hores abans, al migdia, Lleó XIV havia presidit una homilia a la catedral de Barcelona tot just després d'aterrar al Prat, on va ser rebut per la plana major política catalana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi va reunir ahir durant mitja hora i li va traslladar un agraïment per haver fet servir el català en els seus actes.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
0: Mentrestant, de l'exterior continuem pendents de la fràgil treva a l'Orient Mitjà.
7: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'abatiment d'un helicòpter Apache. Trump confirmava que els dos pilots estan sans i estalvis.
12: The pilots are fine, yeah. Nobody injured. The pilots are fine, yeah.
7: Teheran, però, ja hi ha resposta amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: Les protestes antiimmigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
7: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma davant d'aquestes manifestacions i aldarulls iniciats després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
0: I avui, segon dia de selectivitat.
7: Els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres matèries. Aquest any, a més, han de saber que es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
0: I la NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna.
7: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve, per cert, i això t'agradarà.
0: A veure.
7: La NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca.
13: Puc creure, jo vull ser astronauta.
7: Doncs ja ho saps.
0: O sigui, Prada vestirà els astronautes?
7: Aquests astronautes d'Artemis 3.
0: Canta. Aquesta és la notícia, aquesta és la notícia del dia per mi.
7: Doncs mira, ja sabia que t'agradaria.
0: Gràcies, Àlex.
7: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:45, 4 minuts. No van vestits de Prada, però escolta'm, venen aquí vestits per l'ocasió. Marc Jurado, molt bon dia.
14: Guapíssims, bon dia.
0: Exactament. Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
15: Bon dia, fem el que podem.
0: Home, i, escolta'm, qui fa el que pot no està obligat a fer més. A més, com sempre, repassem les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
14: Avui Can Elias, com tota aquesta setmana de fet, amb el papa Lleó 14 en totes les portades. El diari Ara, foto destacadíssima i el titular, el papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment a la catedral de Barcelona i llegim que el papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la vetlla a Montjuïc i mira al futur el dia d'avui explicant que el papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família.
16: A la premsa de Madrid el pontífex també és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. El País explica que el papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. I El Mundo, foto del president Illa i el pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat.
14: Breument, altres temes de portada. La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz.
16: I el periòdico Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Fem una repassada també als articles dels diaris que, oh, sorpresa, la gran majoria d'articles d'opinió, evidentment, escriuen sobre la visita del papa.
16: Sí, al diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que Adif va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar al papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
14: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vaga es manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte educatiu que titlla de crisi de país.
16: A l'avantguàrdia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
14: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
16: El periodista Alex Salmon explica al periòdico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
14: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar-li a Lleó 14 al Congrés i es pregunta si els diputats es van quedar només amb allò que els donava la raó o també sobre el que els atreia.
16: A El País, l'escriptor Sergio del Molino titula "Els ateus estem passats de moda".
14: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví, són coses velles i passades de moda.
16: A El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol.
14: Però discrepa amb Lleó 14 sobre el que va dir en relació a la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
0: Mare meva, com estan els articles i com està la premsa d'alterada amb la visita del papa, opinions de tots colors, com acostuma a passar sempre que hi ha una visita, en aquest cas, important com aquest cap d'estat. Sílvia Solanes, molt bon dia. Amb la Sílvia també repassem la premsa digital. Qui, on gira full? A veure... A veure, que no... Ara, no l'estic... Ara, digue'm. Qui no gira full, ara, vale. És que dic, sí. Qui on gira full, i que potser és un joc de paraules.
13: Massa ràpid.
0: Explica'm, qui no gira full?
13: Doncs els que han vandalitzat amb pintades franquistes les màquines que treballen per Cuelga Muros en l'estudi geotècnic previ a unes obres que sempre veuen fer per convertir aquest espai en un lloc d'interpretació i reconeixement pels que van lluitar per la democràcia. Entre les pintades hi ha insults i frases contra Pedro Sánchez, o, per exemple, el Valle no se toca, o recull el Digital Público.
0: Quin rànquing lidera Girona?
13: El de la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat de tot l'estat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison, ho miris amb aquesta cara.
0: Que clar, m'agraden tant els gironins que ara aquí m'estàs destrossat.
13: Doncs mira, per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però és que ara també és la més infidel i la més deslleial d'Espanya. La segueixen, espera't que no ens quedem curts, Manresa i Barcelona.
0: Vinga.
13: Catalunya és la comunitat autònoma amb més localitats considerades lleials a tot Espanya. Explica el periòdic.
0: M'encanta. Compte si us he enamorat d'algun gironí o una gironina, manresana, barceloní, barcelonina.
13: I hi ha gent, entre Barcelona, Girona i Manresa.
0: Hi ha gent. Per tant, afineu la intuïció sentimental. Ara ja va missa.
13: Sí, que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia anat proposant després que Escòcia es classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara ja és oficial. El rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el pròxim 15 de juny, dilluns que ve, serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: Els preus estan enfiladíssims, vas al supermercat i has de deixar-t'hi pràcticament un ronyó, i a tot això li sumem que el preu també passa factura. Alerta als correfocs.
13: Sí, el Ball de Diables de Reus ha aixecat la mà i ha dit que baixarà el nivell de les actuacions perquè l'augment del preu de la pirotècnia s'està disparant. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32%. No és poca cosa.
0: Quina bestiesa.
13: I ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. A més, denuncien que l'ajuda que reben de l'Ajuntament és insuficient. Ho explica el diari Més.
0: Doncs Déu-n'hi-do, escolta'm, aquest 32%, aquest augment dels preus de la pirotècnia. Déu-n'hi-do.
13: Quan anem a veure un correfoc, pensem-hi dos cops.
0: Sí, nosaltres hem les lluminetes aquelles. Exacte. I ja està. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui, va?
14: Doncs mira, atenció sobretot als infidels de les comarques de Girona o de la ciutat de Girona, perquè es tindran núvols, com anem aquest matí, no només ells, també al litoral, al prelitoral. Els A la tarda, dèiem, hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats també puntuals i febles al Ripollès i a Osona. Avui tindrem un dia sense calor, amb màximes que com a molt arribaran als 30 graus.
0: 4 minuts, pràcticament arribem a 6:15 del matí i a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, moment de fer una repassada a la cultura que també ens interessa, Marta.
1: Mireu, avui hem de parlar de molt teatre perquè hi ha realment moltes estrenes. A l'Espai Lliure s'hi estrenen Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions. Això és un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. Es pot veure avui i també demà. Al Lliure, en aquest cas, a Gràcia, La vida secreta dels vells, del creador Francesc Mohamed El Khatib. És una obra sobre la bellesa, l'amor, el sexe en la tercera edat. I

0: És bonica quan escoltes Rosana, t'ho dic. M'encanta, sí, m'encanta, m'encanta.
1: Molt de gust posar Rosana, evidentment, perquè és la notícia, però he pensat...
0: És que fa cançons tan boniques, Rosana, és una meravella. I... Lunes Rotes, el seu primer disc, que va ser un èxit tan brutal, de fa tants anys ja, que de tot fa tant... Però és una artista estimadíssima, Rosana, m'encanta.
1: Sí, i que l'escoltaria sempre.
0: Sí. Avui actua a Barcelona?
1: Avui actua a Barcelona, sí, sí. Obre el cicle de concerts del Festival Blau Marí. Ho farà, doncs, amb una plataforma flotant que s'hi ha instal·lat al Port Vell de Barcelona. Per tant, si voleu i teniu ganes de veure-la, podeu comprar les entrades per veure aquesta inauguració d'aquest Festival Blau Marí. I si sou més, doncs, d'anar a la Sala Apolo, també hi ha música. Imagina...
0: fer l'amor a la piscina. I què tenim a l'Apolo?
1: Doncs el festival Microfusa, on es reuneix tota l'escena catalana emergent a la sala 2, on es vol donar doncs la benvinguda al tret de sortida a l'estiu, reunint artistes del moment, com són Chico, Sof, Jada i Albert.
0: A tres quarts de sis del matí, en dos minuts ja arribem. Avui volem moure el dial fins al 1986. Quan a Catalunya Ràdio Alerta sonava el programa, ja ho direm bé, el mínim esforç de la mercantil radiofònica amb noms com Jordi Vendrell, Ramon Bernils o Quim Monzó. Quin trio! Una de les seccions més mítiques va ser Espanyols per Catalans, de Ramon Bernils, que sonava així.
2: Bé, la teòrica d'avui és sobre la lletra S. La lletra S, en espanyol, no s'articula a les llengües, com a totes les llengües civilitzades. En espanyol, la lletra S s'articula a les genives. Suposo que ho estan comprovant, eh? Jo estic parlant ara un català xafallós, perquè articulo l'S a les genives, que és com ho fan els espanyols. Els altres, catalans, francesos, anglesos i alemans, l'articulem a les llengües. Entre vocals, l'S en espanyol té el mateix so que al principi de paraula. No solament això, sinó que a més hi ha grups de consonants que en espanyol sonen com a lletra S. Per exemple, en el cas de la lletra X seria examen.
0: I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, a Portugal és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
3: Bon dia, matiners. Avui és un dia importantíssim per aquí, perquè se celebra el Dia de Portugal. Es commemora la mort de l'escriptor Camões el 10 de juny de 1580, i també és el Dia de la Llengua Portuguesa, del Ciutadà Nacional i de les Forces Armades. Home, llau, que vida tu. És un dia amb molt pes institucional. El president de la República i els càrrecs participen en cerimònies de commemoració, amb la particularitat que cada any se celebren en una ciutat diferent. Arreu del món, les nombroses comunitats portugueses també ho celebren en un dia que uneix a tota la diàspora. I des del 2013 també ho celebren a Extremadura, sobretot a les ciutats de Badajoz i d'Olivença, on es reuneixen immigrants portuguesos i lusos espanyols, en una regió que ha mantingut estrets vincles amb Portugal durant segles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Portugal, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Maior Roger, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: A partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio, i avui, com sempre, programa llarg, fins les 2.
4: Especial fins les 2 per seguir tots els passos del Papa a Catalunya. De fet, hi haurà especial tot el dia Catalunya Ràdio fins a aquest acte a la Sagrada Família, que serà al vespre. Al matí, recordem, a les 12 anirà a Montserrat, abans a la presó de Brians. Per tant, seguirem tots els passos i en parlarem amb els principals protagonistes. Per exemple, amb el bisbe Xavier Gómez, que ahir el va rebre a peu de pista, també tindrà protagonisme a Brians. Parlarem també amb el president Salvador Illa, que va tenir audiència privada amb el papa per participar en alguns d'aquests actes, i analitzarem tots els eixos de les seves paraules i de la seva visita. Parlarem d'intel·ligència artificial amb el Jordi Celles. També parlarem amb el Xavi Pérez Esquerdo, que ahir va estar a l'Estadi Olímpic dirigint aquest acte, amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, perquè avui també és un dia important a la Sagrada Família, per cert, en el centenari de la mort de Gaudí, amb el Sergio Dalma, que va actuar davant del papa. Parlarem de geopolítica amb el Francesc Romeu i l'Oriol Junqueras. Farem de tot, des de les 6 fins les 2, per seguir minut a minut aquesta visita del papa a Catalunya.
0: Doncs pendents, com sempre, de tot aquest tour de megaestrella que farà el papa avui per... per diferents punts del nostre
4: país. Que, per cert, beu cafè, ja ho he consultat,
0: ah, no
4: segons testimonis del lloc on esmorzava.

0: Urbà quan era bisbe de Perú. Val. Esmorzava cafè, suc de taronja i sovint xicharrones.
1: Però allà el cafè és més fort, eh? Que allà et fots un cafè i...
0: Esmorzar contundent, t'he de dir, eh? Esmorzar contundent, ja et dic, era un reportatge periodístic del lloc on acostumava
1: està
0: anar.
1: Està bé, està bé.
0: Era... Jo, si em plantegeu preguntes, jo intento respondre-les.
1: Però és que ara estava pensant, has d'anar en compte de bon matí amb el cafè, perquè ell va tot de blanc, eh?
0: I amb els xicharrones ja n'hi dic.
1: De cop, exacte, de cop i volta, escolta, una esquitxadeta i t'han de canviar.
2: Quina
1: la túnica.
2: Però
1: jo no t'he de deixar-ho blanc, blanc, blanc, allò t'he de dir, eh?
0: En deu tenir vàries de túniques.
1: Entenc que sí.
0: Crec que no en té una única.
1: No, no, però... Deixar la, qui li ha de canviar la túnica en aquell moment, allà anar a rascar el cafè, que sempre fa de mal treure. Gràcies, Maiol. No, ah, no, si no te'n vas, si et quedes amb la mà. Quantes túniques té el papa?
0: Doncs pues mira, potser la busquem per demà, aviam si la trobem. Avui, per això, la dada sobre la Sagrada Família.
1: A veure, va. A veure, què passa?
0: I en concret, quantes persones van visitar la Sagrada Família l'any 2025?
1: Milions, milions.
2: Moltes.
1: 30 milions? Menys? Més?
2: Menys, no.
1: 30 milions. Quants, a veure, quants... Què? Molts? Són molts?
2: 30 milions? Són molts, no?
1: 10 milions. 3 milions. La Sara i jo diem 3. És que la Sara fina molt, eh?
2: 8. 10.
1: 3, 8, 10. Vinga.
2: 10 és bona, 10 és bona.
0: Avui, llunyet, li donaria massaralies, però, però des de la llunyania, l'any 2025 hi van entrar 4.877.000 persones.
1: Claríssimament ens hi hem apropat molt més, Sara Lías.
0: Sí, exacte. Tan a prop com estàs de comprar una mansió de 1,8 milions d'euros, perquè és la diferència que
1: has tingut
0: entre els
1: 3
0: milions als 4,8.
1: Sí, però dels 3, als 8, als 10 ens hi apropem més nosaltres.
2: Però havies dit 30, guapo.
0: És el que he dit inicialment, que ningú ha guanyat, però que, diguem-ne, que els més...
2: La Sara,
0: la Sara. Va, quin és el país amb més visitants? Ràpid. País. Amb més visitants, el país.
1: Americans.
0: Correcte, nord-americans 15%, seguit de xinesos, italians i francesos. Els espanyols són el 10,82% dels visitants a la Basílica. Per cert, que tot això, clinc-clinc, 134 milions d'euros, la gran majoria reinvertits a les obres.
1: Quina bestiesa. Gràcies, Maiol.
0: A disposar.
1: Alerta, perquè la visita del papa ens ha deixat moments televisius que recordarem d'aquí uns moments, entre d'altres, una connexió i el tot es mou al matí, que em vaig quedar de pedra. Ara ho escoltarem. I també el que va dir Mario Vaquerizo, l'Hormiguero, o José Sacristán a la Revuelta. Tenim encara alguns temes interessants per despertar-nos plegats en aquest dimecres. Som els matiners de Catalunya Ràdio.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
1: Ara estàs a l'estat passant, també?
4: Sí.
1: Sí, estàs còmode?
4: Sí, sí.
1: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
4: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
1: Clar, és fàcil,
4: m'ho
1: això.
4: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
1: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
4: ja,
1: també.
4: Ja ho veies, que allà moment... arribaves tu i es creava una tensió.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
5: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
6: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
8: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
9: Per orelles fines i cors oberts.
8: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
6: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
8: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Però què pensava que era la intel·ligència?
7: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
10: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
11: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
10: Per aprofundir en tota mena de temes.
12: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
10: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
13: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
7: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Espera, escolta'm, la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
14: Però ja pujarà, ja pujarà.
1: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
15: Bon dia.
1: Com estàs?
15: No sempre, eh?
1: Oh.
15: Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada.
1: Ah?
15: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
1: Clar, és que has de vigilar amb això.
14: Que en riu.
16: Val més deixar-ho al que vagi, eh? També.
14: Sempre.
17: Els matiners.
1: Vinga, anem-hi. Repassem alguns moments de televisius d'aquestes últimes hores. Com us estava comentant abans de Publi, alerta, noies, van fer una connexió amb el Tot es mou a les escales de la Catedral de Barcelona per rebre el Papa. Unes dones, aquelles que volen agafar lloc a primera fila, de que tothom vol ser davant com si fos la nit de Reis. Mireu què van explicar.
18: Maria Rosa, no heu començat sent molt amigues.
19: Gens ni mica. El tema està que jo he arribat cap allà a les 10, 10 i quart i estava a primera fila. I veig que arriba la Tina, carregada amb una escala, i es posa davant meu. Jo, con el caràcter visceral que tinc, ja li he d'escolta, tira cap enrere, deixa veure la gent gran. La Tina, jo de aquí no me muevo. Diu, oi, por favor, però què és això si al final no veurem res? Al final han accedit al que els he dit i, escolta, ara quan acabem ens anem a dinar plegades.
2: M'encanten!
1: Has vist el que uneix el papa, que no ho separi l'home, per favor.
2: Boníssim.
1: Dues persones diferents, que estic convençut inclús d'un color polític, que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Primer, Mario Vaquerizo, a l'Hormiguero, parlant de la seva trobada amb el papa.
20: ¿Lo pudiste ver de cerca?
21: Lo vi de cerca, sí, gracias a la organización, que estuvo muy bien. Fui, además, era la primera vez que me citan, me invitan como representante de la cultura.
20: Qué bien.
21: O sea, que la iglesia tiene mucho que ver y me reconoce como cultura, que también lo soy.
20: Hombre, claro.
21: De entretenimiento.
20: Desde luego.
21: Y sobre todo ver a Papa León XIV, pues como ver a un santo.
20: Claro.
21: En serio. Fuera de cachondeo, vine un poco tocado porque sentí muy buenas vibraciones de ese
20: sí,
21: señor.
20: ¿Eh?
21: Y todo lo que está transmitiendo creo que es muy necesario en estos momentos tan crispados en los que estamos. Entonces tenemos que bajar todos un poquito el tono, quitarnos tonterías que tenemos en la cabeza y que lo que queremos para los unos lo queremos para los demás. Y no, es un poquito lo que quiere decir este papa, que al fin y al cabo es la doctrina cristiana, que es la que tenemos que seguir todos.
1: La doctrina cristiana, que és la que tenemos que seguir todos. Bueno, seguiràs tu si ets cristià,
2: volem,
1: no? I que s'ha de respectar qui sigui cristià i qui no sigui cristià. No. Perquè ni aquesta... Vull dir, que Mario Vaquerizo també t'ho dic, que cada vegada que xerra puja
2: exacte.
1: El pa. Perquè és que diu a vegades algunes coses que...
2: Que sembla mentida.
1: Sí, que sembla mentida. Bé, i l'actor José Sacristán també va voler parlar d'aquesta visita del papa a Madrid a la Revuelta, jo crec que amb un to una mica diferent.
22: No t'han invitat a ti a saludar al papa, han invitat a muchas figuras, o sí?
23: No me han invitado. Y considero que no me considero en absoluto ofendido. En estos momentos, y con la que está cayendo, me parece formidable cualquiera que le plante cara a ese energúmeno llamado Donald Trump. Bueno, es que... Cualquiera que le plante cara a ese energúmeno es un tío fenomenal.
24: Celebro una vez más la actitud de León XIV frente a este gorila.
1: Dues maneres ben diferents de definir, de descriure la visita del papa, en aquest cas a Madrid. I a aquestes hores del matí, 93207474, alguns matiners que estan desperts i amb qui tenim ganes de parlar, com és el cas de l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
25: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Òscar? Com va el matí?
25: Molt bé, arrencant amb el primer cafè.
1: Escolta'm, jo crec que treballes a un dels llocs més bonics de Mataró, i estàs d'acord?
25: Home, totalment. Allò és casa meva.
1: Explica'ns una mica què és el que fas, Òscar.
25: Doncs mira, jo tinc una carnisseria. Una carnisseria al mercat de la plaça Cuba de Mataró, que es diu Carnisseria Eva i Òscar. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
1: Entenc, ara aquí no sé si el que pregunto toca o no toca. Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
25: Exactament.
1: Molt bé.
25: La meva mitja taronja.
1: Quina pregunta més perillosa, eh? Perquè dic que... T'imagina que no, ens hem divorciat però no hem volgut canviar el nom.
25: No, para siempre.
1: Oh, molt bé, Òscar. Escolta'm, quan fa que esteu junts? Que a mi aquesta història m'encanta.
25: Nosaltres portem de casats 25, però de nòvios, jo què sé, 6 o 7 o 8.
1: Jo no us vau conèixer, Òscar, no us vau conèixer.
25: Pues ens vam conèixer, jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica, per mi.
1: Clar, perquè, Òscar, entenc que tu treballaves amb la germana i de cop
25: sí.
1: I volta un dia la veus aparèixer allà a la botiga.
25: Bueno, sí, teníem certa relació i, bueno, al final pues, les coses passen quan passen, no saps.
2: Òscar,
25: d'on t've l'amor no ho saps mai.
2: Clar.
25: A vegades arriben, sí. Com m'acollia ella, ara és carnicera també, tot i que no era la seva feina original.
2: I, Òscar, quin diries que és el secret per mantenir aquesta flama viva sempre?
1: Home, en el seu cas, carnassa.
2: Carnassa.
25: Sí, que no falte. No sé, és una qüestió d'entendre't i de respectar el que tens al costat, amb les seves cosetes bones, les seves menys bones, i és una qüestió de respecte, jo crec, I poca cosa més, i molt d'amor, i fer-ho i cada dia cultivar una mica perquè...
1: Ara.
25: Això vagi donant fruits.
1: Ara. Doncs escolta'm, Òscar, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners. Records a tota la gent del mercat de la plaça de Cuba. Per favor, aneu als mercats, una cosa que sempre reivindiquem des dels matiners de Catalunya Ràdio.
25: Vine al mercat, reina, això està claríssim.
1: Ara! Gràcies, Òscar.
25: Res, bon que tingueu un bon dia.
1: Adéu, bon dia. Adeu. Tinc el cordomí per aquí.
0: Aquí mateix, bon
1: vas
0: dia.
1: Vas al mercat tu, Eloi, o no?
0: Mira, no. Oh. Vaig als mercats setmanals, això sí.
1: Ja és un gran
0: què. El que passa, veig que són diferents de la gent que truca. Truca molta gent del mercat, és molt bonic,
1: sí,
0: això.
1: Sí, això és perquè són gent que a aquestes hores, evidentment, comença la seva jornada i en aquest punt horari, com sempre, arriba un dels moments més esperats per l'audiència dels matiners.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: A veure, Eloi, què t'ha passat per la muntanya?
0: No, simplement està tot en ordre, galliner, el corral, tot en ordre, però sí que des d'aquesta setmana tenim els nous veïns, que són les vaques.
1: Les
0: vaques que han tornat a pujar a la muntanya. No són nostres, eh? No són nostres, eh? Aquí en aquesta fase encara no hi hem arribat.
1: Ja, tot arribarà,
0: però sí que són vaques... No ho descarto. Són vaques que han passat l'hivern en terres baixes i ara tornen a pujar a la muntanya. Llavors, clar, ens toca estar una mica més en compte quan sortim de casa. En general no deixem de fer res.
1: Però per sí què? Per què més en compte, Eloi?
0: Mira, per exemple, l'altre dia aquí al poble, diumenge passat, va haver-hi un accident d'un excursionista que va ser atacat per una vaca i va haver de ser traslladat amb helicòpter.
1: Atacat?
0: Sí.
2: Però agressives?
0: És a dir, sobretot, nosaltres el que intentem fer és, sobretot, marcar molta distància amb elles i especialment si hi ha vedells. I la clau també, crec que és no posar-se entremig de la vaca i el vedell. Llavors, en general no passa res, tot va bé sempre. Però de tant en tant hi ha algun atac, com per exemple el d'aquest diumenge, aquí mateix a la comarca. Així que és una mostra d'això, que estan en couta, sí. Sobretot si hi ha gossos també, etc. Mantenir molta distància. La clau és mantenir molta distància, deixar-los el seu espai, i les que estan aquí al costat de casa, anar-nos presentant a poquet. Hola, som aquí, no us farem res.
1: Clar, que us vagin lorant, que us vagin coneixent. Què t'ha passat aquest cap de setmana? M'han vestit una vaca. Hòstia, vaig intitular, tu.
0: Sí.
1: En compte, doncs, agafarem aquest consell. Marta Viana, Lara García, bon dia, estimades.
2: Adéu, bon dia, Lara.
1: Gràcies. Sí, Eloi, quin temps ens espera per avui?
0: Mira, ara mateix tenim alguns ruixats que es passegen per la meitat nord de Catalunya, també el nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, però sí que els núvols encara es mantindran, sobretot cap al nord-est, Pirineu i nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu. I avui encara temperatura baixa, a l'espera que demà els núvols a poc vagin marxant, en quedaran, però aniran marxant. I ja de cara a divendres, dissabte, diumenge, temps estable i una altra pujada de la temperatura.
1: Gràcies, Eloi. Tornem demà, que tinguis un bon dimecres.
0: Igualment, adéu.
1: Que vagi bé, adéu. Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, Canàlies.
1: T'han vestit mai una vaca, tu?
4: No, fan por, eh?
1: Fan por, eh?
4: Jo no m'hi costo.
1: Respecte a les vaques, sí, sempre. Sí. Ah, exacte, que vagi bé el programa. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler. Tornem demà a partir de les 5. Gràcies per fer el primer cafè del dia amb nosaltres. Bon dimecres.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: I... Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: a parlar el tema d'exàmens i segurament si la gent copia i no els enxampen, és a dir, els mètodes més elaborats, no els sabrem mai perquè precisament les trampes són per no ésser enxampat.
1: És que no és només la intel·ligència artificial, també l'evolució de la nanotecnologia i el mercat globalitzat que posa una mica a l'abast de menors d'edat, fins i tot amb relativa facilitat, tot de dispositius que els podrien permetre copiar els exàmens que avui comencen. Per exemple, ulleres que enregistren el que veu l'estudiant, transcriuen les preguntes, les envien a un model capaç de generar respostes en segons, que el jove pot escoltar a través d'un altaveu integrat amb unes patilles de les mateixes ulleres i, per tant, pot copiar. Això és Matrix. Ja no n'hi ha prou amb retirar els dispositius electrònics abans de començar l'examen, de recollir-ho als mòbils o als mòbils a la motxilla, perquè alguns estudiants porten bolígrafs capaços de fer fotografies o rellotges dissenyats per passar desapercebuts.
2: Vaja, tot el que trobaves abans a la tienda de l'espia.
1: Exacte, tal qual. I ara, com que a més a més suposo que ho poden comprar per internet i els hi porten vaixell a l'altra punta del món, doncs mira, ja per quatre xavos. Més enllà de les formes de copiar, l'evolució de la tecnologia també porta noves formes d'estudiar, perquè sembla que els dispositius són una eina més d'estudi. També hi ha els vídeos explicatius, els resums compartits, els documents col·laboratius, els grups de missatgeria per resoldre dubtes d'última hora, i tot plegat això determina com es preparen uns exàmens com els de la selectivitat avui en dia, que no és ben bé igual que com ho fèiem fa 10 o 15 anys. Amb tal allau de fonts d'informació a l'abast, és molt important saber discriminar, saber seleccionar, organitzar les idees que es volen retenir. I en aquest sentit, alerta, perquè podria ser que amb tanta informació es generés una falsa sensació de comprensió, perquè tu has llegit molts articles sobre el tema, quan en realitat costa passar del simple consum de continguts a una apropiació, a una aplicació real del coneixement. És a dir, sembla, segons els experts, que quan tu has après una cosa de veritat és quan l'has qüestionat, l'has reformulat i l'has connectat amb el que ja sabies. Això ho explica la Laia Lluc, que és investigadora de la UOC. I una altra tendència de la generació Z és que, això no sé si ho feien tant nosaltres tampoc, bona part de la preparació passa per l'estudi social. És a dir, en grups de WhatsApp, en grups de Telegram, en documents compartits, en carpetes amb materials col·lectius, tot plegat, la preparació fa que sigui social, en grup.
2: Això és bo, no?
1: Sí, és una manera d'aprendre en xarxa i de contrarrestar aquesta mena de fonts d'informació individuals a què tu tens accés, que són úniques per tu, que són les que tu arribes a través de les noves tecnologies, i en canvi, quan ho socialitzes, pots contrastar també aquesta informació, no? I això està bé.
2: Hi ha una cosa que potser no ha canviat amb el pas dels anys, que és quan has fet l'examen, contrastar què havies posat a la primera pregunta, a la segona, a la tercera, i després et vas...
1: I descomptes agafar els mals de panxa.
2: Exacte, perquè dius, merda.
1: M'havia anat bé fins
2: que... Ho he posat tot al revés de la resta.
1: Tal qual. És a dir, hi ha coses que canvien i coses que no canvien.
2: Sí. Yeah, I'll make that.

0: bé recordeu La jungla dels...
1: M'encanta aquesta cançó.
0: Dels Manel, una cançó que, per cert, hi cantava el bateria del grup, l'Arnau Ballbé. Doncs avui l'Arnau debuta en solitari amb el primer pensament del seu proper disc, així que no només toca la bateria, no només és productor d'altres artistes, sinó que també canta i us ho demostrarà ben aviat. Tenim ja nou single.
1: Sí, la seva nova cançó s'anomena Mentre el monstre i ha estat coproduïda amb el productor i músic Xico, un pilar fonamental en l'escena emergent del país. Una carta de presentació amb sentit de l'humor que es mou còmodament dins del pop electrònic amb una sonoritat que recorda força el Manel més tardà i a cançons com Per la bona gent, també El triquell i a temes com Jugular. Aquesta és la primera peça d'un àlbum que veurà la llum l'any vinent, Mentre el monstre, d'Arnau Ballbé.
2: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però...

0: experts i cas.
1: L'hora del compte, Laia, anem a Insta.
2: Anem a Insta amb un compte que, com et deia abans, es diu justament així, la Terra no és plana. Encara té pocs seguidors, no en té ni 1.000, però em fa molta gràcia perquè va desmitificant doncs, bulos d'aquests que corren o senzillament a favor de la ciència i va trencant llances perquè a vegades és molt més senzill d'explicar del que sembla. Diu, per exemple, no hi ha prova científica davant d'això, d'un bulo, d'un rumor, d'una opinió compartida que perquè la digui molta gent no la fa més veritat. No? També tenen un podcast que podeu escoltar les principals plataformes, però bàsicament el que fan doncs, el seu compte d'Instagram és resumir algunes de les idees doncs, que hi diuen. Tenen bastant d'intel·ligència artificial pel que fa a les imatges, però bé, això els va tenir una identitat doncs, també especial. Mireu, per exemple, l'últim o penúltim post que feien, per exemple, beure aigua de mar és curatiu, no?, perquè el bulo saludable que s'escampa, doncs mira, experts alerten que pot posar en risc la salut, perquè ens expliquen que l'aigua de mar s'està venent com un miracle a les xarxes, gurús, influencers que asseguren que ajuda la digestió, el descans o la mucositat, i fins i tot hi ha qui diu que cura el càncer, no? Però que no hi ha base científica. Clar, diuen que amb un excés de sal es pot provocar una deshidratació, que pot contenir microplàstics, metalls pesants i contaminants, i que hi ha un risc especial si hi ha hipertensió o una malaltia cardíaca. Per tant, molt alerta amb aquestes coses.
1: Tots els nàufrags a la deriva de la història de la humanitat que han begut aigua del mar, ningú va sortir reviscolat.
2: Exacte.
1: A tothom li va anar malament.
2: Totalment, totalment. Per exemple, també es veu que es va fer superviral, que jo que aquest no em va arribar a mi, que hi havia dofins o l'opció de posar dofins kamikaze a la zona de l'estret d'Hormuz que en volien posar.
1: I quin exèrcit?
2: Iran, deia. Iran prepara dofins kamikaze. Segons alguns mitjans, l'Iran estudia usar dofins carregats amb mines per atacar bucs a l'estret d'Hormuz.
3: Hola, què tal? Un moment. Un kamikaze ho fa per pròpia voluntat.
2: Això també.
3: Dofí kamikaze no. O sigui, el dofí crec que no vol anar armat.
2: En total, ells han fet la recerca. Sembla que no hi ha cap imatge, cap vídeo concloent, cap anunci oficial verificable. Molt soroll, poca confirmació, en aquest cas. I així amb diversos temes que ells van abordant. Per exemple, temes que jo tinc ganes d'escoltar-me aquest capítol del podcast perquè parlen del Triangle de les Bermudes.
3: Home,
2: per
3: és que això és veritat, eh?
2: Ah, això sí, eh?
3: Jo he llegit molt, que allà passen coses molt estranyes.
2: Aquí diré què diu la ciència. No és una zona especial, sí que hi ha tempestes i corrents, sí que hi ha hagut errors humans, però no es té constància de cap fenomen paranormal, eh?
1: De fet, tu peta alguna pel·li o algun llibre perquè de fa més de mig segle, eh? Perquè jo vaig llegir que no hi ha més naufragis que altres llocs. N'hi ha, però jo val de mateix nivell.
2: No, i que pot ser que n'hi hagi perquè les condicions meteorològiques siguin complicades, però no és una qüestió paranormal.
3: I del
2: Nessi?
3: Del monstre de Llac Ness no diuen res?
2: Doncs mira, segur que sí, perquè tenen
3: tot. Que diuen que hem vist ombres, eh?
2: Mira, doncs un dia buscarem calma si és el del Nessi, perquè, per exemple, parlen de viatjar al centre de la Terra, si seria possible, no? Parlen, de veritat, molts temes. El tema del saurís, que també que trobo que dona molt de joc. Hi ha molts més bolos d'aquests dels que podrien semblar, eh? Perquè
1: però
2: tenen
1: saurins, com
2: espais.
1: Ho fan per trobar el pou, llavors?
2: Mira, espera, que et miro el dels saurins. En Jordi, però és que tenen alguns vídeos. Ah, mira, perquè a sobre a vegades foten conya. Mira, tinc un...
1: Qui és el Jordi, que ha aparegut per aquí molt breument?
2: El Jordi és un dels... Diu, en Jordi ha intentat fer-se saurí i trobar aigua subterrània guiats per les energies. Varetes, intuïció, mapes i molta fe. Però funciona de veritat i ja se n'enfoten
3: bastant. Veig que les seves imatges van apareixent als creadors, no?
2: Sí, perquè ells a vegades...
3: Reporten ulleres
2: dels tres. Hi ha un dia que intenten jugar a la Ouija i acaben jugant al pòquer.
3: Sí.
2: I és netet un altre vídeo, mira, sentim.
1: L'estrip Ouija.
2: Sí.
4: Ai, a veure com li haurà anat això, pobre nano, que estava ben fotut.
5: Hola.
4: Ei, hola. Què? Què tal el metge? Com ha anat?
5: No hi he pas anat.
4: Ah, no has anat al metge?
5: No, estava esperant i just aquí fora hi havia un tio que venia uns minerals que ja m'ho arreglaven tot.
4: Ui.
5: Sí.
4: Ah, sí?
5: Aquest o el genoll.
4: Ah.
5: Era una cosa fantàstica. I aquests dos és bo que els he de posar junts per allò meu, saps que...
4: Què és allò teu?
5: Sempre cansat o una cosa...
4: Ah, no sabia que tenies allò teu. Bueno, vale.
3: Molt bé, molt bé. D'on són?
4: Bueno, escolta, i vols dir...
2: No ho sé d'on són.
3: Perquè parlen d'Osona, pot ser.
2: Podria ser que fossin d'Osona.
3: Sí.
2: A tot això, opinat, ja en tenen un que parla, efectivament, dels minerals. Són ells, els
1: portadors. El tema.
2: Ah, dels minerals, perquè parlen de les propietats curatives terapèutiques dels minerals, i llavors diuen que la creença diu que equilibren l'energia, els xakras que obren, desbloquegen, però sanen el cos. Per què sembla que funciona? Doncs mira, ens parlen de l'efecte placebo, de la necessitat de consol i calma, però que la ciència no atribueix cap propietat sanadora objectiva demostrada als minerals, que no hi ha cap efecte més enllà del placebo i que tot plegat es tracta d'interpretació i expectatives.
3: Està xulo, els aniré seguint aquesta gent, eh?
2: Sí, són xulos. Mira, es diuen, efectivament, la Terra no és plana, que una mica ja vindria a ser una evidència, però com que potser no tothom està al cas, sempre està bé, doncs dir-ho d'entrada.

0: que han fet és recollir alguns temes concrets dels que es reclamen des del col·lectiu docent, perquè, com diem fa dies, això sembla que no va exclusivament d'augments de sou. De fet, ho diuen els docents. No estem demanant més sou, no estem demanant més vacances.
1: Doncs mireu, hem recopilat tres reivindicacions que estan sobre la taula en aquesta vaga docent, que ens han rebut inputs aquests dies, un parell de vinculades al decret d'inclusió, perquè sabeu que els i les docents reclamen més recursos per fer front a la diversitat que hi ha a les aules, i més encara amb la normativa actual d'inclusió, en què a l'aula ordinària doncs hi ha necessitats educatives especials de manera molt habitual. Mireu, precisament del col·lectiu d'intèrprets de llengua de signes catalana de l'àmbit educatiu postobligatori, hi ha una denúncia de la situació en què es troba l'alumnat sord a casa nostra. Van rebre del departament la promesa de millores substancials, aquest col·lectiu, el d'intèrprets, però denuncien que la situació s'ha agreujat. Diuen que continuen les mancances de cobertura, la desorganització del servei o la vulneració del dret de l'alumnat sord a una educació accessible i en igualtat de condicions. No són els únics. Fa 10 dies es publicava a VilaWeb la carta d'un professor universitari que és pare d'un alumne amb discapacitat, que el curs que ve ha de començar a l'ESO, i a qui se li nega el centre d'educació especial de més proximitat a casa seva per raons estrictament doncs, burocràtiques i coses que es fan molt, molt complicades d'entendre per una família doncs, que ja té prou dificultats en el seu dia a dia. I encara un altre, si fa dies us parlàvem de les aules que cremen, aquesta campanya que sabeu que estan desenvolupant alguns docents per denunciar fins a quina alçada arriben els termòmetres a les aules on intenten fer classe, doncs ara tenim a les mans un estudi de la Fundació Bofill, que actualment ha canviat de nom, i mireu, us diré el nom actual de la Fundació Bofill, que es diu equitat.org, d'acord? Que han canviat de nom, però són els mateixos. Doncs mireu, l'informe es diu Calor a l'escola, i ells asseguren que la calor de les aules ja condiciona l'aprenentatge. L'estudi ens diu que a partir del 2030 Catalunya podria tenir fins a 65 dies lectius per sobre dels 27 graus. Això a l'exterior, però sabeu que a vegades hi ha alguns edificis que fan que la temperatura a l'interior doncs, pugi molt més. Gairebé una quarta part del curs escolar. La directora de la Fundació doncs, deia en presentar l'informe que no fer res significa acceptar que milers d'infants, de joves, de docents estudien i treballen en espais que comprometen la seva salut, també el seu benestar i, és clar, el seu aprenentatge. L'informe recull recerques que mostren que l'exposició continuada a temperatures elevades redueix la capacitat de concentració, afecta la memòria i dificulta tasques complexes i també la comprensió lectora. Fins i tot, les dades PISA apunten a pitjors resultats entre l'alumnat més exposat a la calor. Per tant, també és interessant revisar aquest tipus de coses que potser no és el que primer figura en un acord amb aquest docent, com són les temperatures a l'aula, perquè potser algú pensa que posant un ventilador doncs, ja es resol, però el que es proposa des d'aquests experts amb el tema doncs, de les temperatures és que cal fer un pla de xoc per canviar les infraestructures, millorar-les i adequar-les a un escenari que serà cada vegada pitjor i que, per tant, doncs, no n'hi ha prou en posar pedaços, sinó que cal abordar el tema doncs, d'arrel i fer-ho amb tot el sentit. A veure si ens podem fer ressò d'altres de les reclamacions dels docents aquests dies i recordar que s'ha convocat per diumenge, aquest proper diumenge al matí, una manifestació a Barcelona en què les famílies també són convidades a donar suport doncs, a aquestes reclamacions del col·lectiu docent.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: És en Guitarrica de la Fuente, és a dir, l'Álvaro La Fuente, l'artista de Benicàssim, instal·lat aquí des d'on us parlem, a Barcelona, i que de fet va protagonitzar un dels concerts del Primavera Sound que es respirava més a comunitat. Era el dimecres, era ja el capvespre, encara clarejava una mica, i és d'aquells concerts, va ser d'aquells concerts que era totalment a l'exterior, al mig d'aquell erm que és el Fòrum, però del que la gent estava més calladeta en tots els dies de festival,
1: home,
0: crec.
1: Tots si no,
0: superatents en Guitarrica.
1: Jo és l'únic concert del Primavera Sound al que hagués anat si no tingués aquesta posició política antifestivals gentrificadors. Però no passa res, perquè Guitarrica de la Fuente aquest any el tenim a tot arreu. Jo el portava una mica també perquè el coneguéssiu, perquè penso que val molt la pena que l'aneu a veure en directe, si podeu, amb les properes dates que té per aquí, que em sembla que va al Festival Vida. No sé si també va el de Pedralbes. Jo el vaig veure fa com 4 o 5 anys, el de Pedralbes. Al Festival B segur que hi va, perquè es va anunciar ahir el cartell i és un dels grans caps de cartell. Vull dir que teniu diverses oportunitats per veure Guitarrica de la Fuente en directe aquí a Catalunya, sobretot perquè hi viu, si és això, eh? El tio és de... Bueno, va néixer a Castelló, a Benicàssim, però també té arrels a l'Aragó, perquè parla molt en algunes de les seves cançons de les Coves de Canyart, que és un poble ridícul al mig de l'Espanya vaciada. Però li té com molt de pressa i canta molt com en aquest paisatge i ara viu aquí. O sigui, és un tio que és difícil d'ubicar. Jo amb això em sento representada amb l'Àlvaro. És que no es diu Guitarrica, però jo ja li dic en Guitarrica, saps?
2: És com... Sí, és en Guitarrica.
1: Ja, però no, no. O sigui, és com patètic dir-li en Guitarrica, saps? O sigui, es diu Álvaro, aquest noi.
3: Això d'orígens diversos, no, deies?
1: Sí, és difícil saber d'on és. Jo també és difícil saber d'on sóc. Per tant, germans, ja, pràcticament. Llavors, d'on ha sorgit aquest noi? El 2017 va començar a penjar covers a Instagram amb aquest timbre de veu únic que té. Es va fer una mica més famosa el 2018 traient aquest Guantanamera, que és el que hem sentit ara, i llavors va tenir l'astúcia de col·laborar amb una persona d'Operación Triunfo, que és la Natalia Lacunza, que no ha triomfat tampoc a la vida, vull dir, és de la segona fornada de la nova era, diguem-ne, però, bueno, en aquell moment la gent estava prou pendent del tema i van fer una cançó que es diu Nana Triste, que crec que sí que va sonar força.

0: Pot ser que l'hagi sentit ja fins i tot en anuncis de televisió.
1: Ah, sí?
2: Podria ser.
0: Sona molt, això.
3: També la gent l'ha versionat moltíssim. Té un talent, el guitarrista de la Fuente, que és fer que cançons que s'ha inventat ell, o que són noves, sonin com si fos una cosa històrica. O sigui, a mi el que em passa sempre és que no sé mai si és una cover d'una cançó dels
0: Movistar.
3: Anys 60...
0: Està anunciant Movistar ara mateix aquesta cançó.
1: Ah, veus?
3: Mira, sí. O si és una cosa nova que s'ha inventat ell. Normalment són temes seus. Però com que té alguna versió també, se li va fer molt famós Catalina, no? Pot-me la mano aquí, Catalina, tal, doncs jo ja et dic, a vegades el sento i dic, ai, això ha de ser una cosa com vella o és nova, no?
1: Bueno, perquè a més l'estil no podria haver estat perfectament de fa 30 anys, vull dir, no? Que no és una cosa que estigui electrònica aquí a saco, vull dir, no? És un estil...
3: No, o sigui, al principi sobretot va començar molt així, acústic, però després ja es van animant, ja ho veureu, Laia. Després el...
1: M'agrada, de moment jo tenia zero contacte i ara m'està agradant.
3: Sí, eh?
1: Sí.
3: Havia més Espanya, sona eh?
0: Bé.
3: Tampoc ens... O sigui...
1: No, però bueno, ja seria mal o que anàvem.
3: Anava a dir, a nivell nacional tampoc
1: no,
3: estava
1: no,
3: alineat
1: ja
3: amb les nostres coses. Però bueno, el tio no. Tampoc es mulla gaire, per bé i per mal, saps? Vull dir, com a mínim tampoc treu allà, o sigui, no va amb la pulsareta d'Espanya, tampoc.
1: Home, ja, si no, ja no...
3: Bueno, ja, però n'hi ha que dius, és que m'agrada la música que fa, però pobre, és tan fatxa que no es pot suportar. En el cas de Guitarrica, jo crec que simplement és del PSOE i ja està. Sí, vull dir, hi ha gent que ja la veu...
1: Com el 90%,
3: que...
1: va.
3: Sí, que supura això, no?
0: Sí, sí.
3: Un altre moment que jo penso que es va fer bastant viral el Guitarrica, com molts altres artistes, va ser durant la pandèmia, el 2020, en què ell va treure temes com aquest.

0: això, és tipus Drexler, una mica, em porta molt a Drexler.
1: Sí.
2: Aquesta guitarra tan en primer pla, no?
0: Sí, que, la veu també, no?
2: Aquesta veu aspirada, sí.
3: Sobretot és la veu, jo crec que en el seu cas, que és com molt peculiar. A més, l'heu de veure ell movent-se. O sigui, tant en directe com en els videoclips, té com una aura de... angelical, com si fos un ésser superior, diguem-ne, que no perquè se les doni d'això, simplement és el que et transmet, com una pau, com si fos una mena d'experiència espiritual escoltar-lo en directe, i crec que és molt xulo que ho pugui conservar.
2: Bueno, pau, també paz i també guerra, no? No ve dient abans a l'altra cançó.
3: molt bé, Sergi, molt ben lligat això.
2: Per cert, la campanya aquella de Movistar era per anunciar el retorn del futbol. No la veig, sí, la veig com molt estranya pel que transmet la cançó, no?
3: Sí, sí, bueno, aquestes coses...
2: Sí, sí.
3: Llavors, a tot això, el tio ja era famós durant el confinament, bueno, famós, entén, la gent el coneixia, jo aquí ja començava com a seguir-lo força i a buscar aviam si el podia veure en algun concert, crec que el primer cop que el vaig veure va ser el 21, però encara no havia tret cap disc sencer, en sèrio, vull dir, ell havia anat traient singles, s'havia anat viralitzant coses, però fins al 2022 no va treure el seu primer disc, que es diu La Cantera, i després va seguir traient noves coses, com per exemple una de les meves preferides, que aquesta crec que sí que és infravalorada, perquè és que no sona quan penses en Guitarrica de la Fuente, que és Romancera.

0: Bueno, cançó clarament per fer l'amor. Us ho dic ja. Us la podeu posar a la vostra llista de reproducció.
1: La posarem.
0: A més, Guitarra que la Fuente té una cosa que no fa falta que entenguis les lletres perquè t'agradi la música, perquè jo no entenc res del que diu. Sí, té unes frases com poètiques, com si fos
2: Antonia Font.
0: Gustavo Adolfo Bécquer, sí, que dius, pues molt bé, però no sé de què va aquesta cançó. Però igualment la pots escoltar i està molt bé. Vull dir que això té mèrit.
1: A mi a vegades em passa amb Silvia Pérez Cruz, que inflexiona tant la veu i la porta cap aquí i la porta cap allà, i dic, ara ja no sé si és aguda, plana o estrujula.
0: Hi ha un punt de... No s'entenen les paraules, per començar no saps quina frase està dient, però que a més tu busques la lletra per entendre-la i tampoc l'entens.
1: És igual.
0: Vull dir que... I després d'això, el que dèiem, la IA, el 2025 es va animar a treure un nou disc amb uns sons una mica més experimentals. Jo aquí vaig tenir un microinfart. Perquè va ser que...
1: Ai, que el perdem, no? Una
0: sí, d'aquells moments que dius, però què fa ara? Què fa amb aquest full-time...

0: Jo bàsicament el que veig aquí és que Guitarrica de la Fuente, on està la Guitarrica, no?
1: Aquí per ja començar. No hi ha Guitarrica, ja no hi és. No.
2: Hi ha com un soci electrònic, el videoclip és raríssim també, llavors ja només el fet de... Mira, dius, vale, no necessitem entendre la lletra, però foltem papi durant 4 minuts seguits, què vol dir exactament, no? Yeah. I aquesta veu distorsionada, una mica Rousseauski, clar, el tio era un pioner, perquè després que ell comencés a fer això, es va posar de moda, com tota aquesta cosa sintètica, llavors... és que és un visionari, és un visionari. I llavors, a més, es permet el luxe, també, en aquest disc, de fer com una mena d'himnes molt més lents i com molt més lírics, com Tramuntana, que és aquesta cançó que més fa gràcia, perquè és un vent molt nostre, no?, de l'Empordà.
0: Oh, i tant.
2: I que el tio, en principi, no té arrels aquí, però s'ho sent molt seu, que és molt diferent a tota la resta, també.

0: aquí tampoc hi ha guitarrica, saps?
1: No.
0: Hi ha molta corda... Bueno, és fantàstic. Ell pot experimentar i li surt bé.
1: Per un moment, com que parles d'un ben català, dic que no canti en català. S'hi atrevirà algun dia, tu creus o no?
0: Jo no descarto una participació a la...
2: És el que estava pensant, quan ho dèieu ara, si dieu que està tan integrat i com que està tan molt per la cultura d'aquí, bueno, però vull dir que t'interès i tot això.
1: Valencià, parla valencià, vull dir...
0: Clar, exacte, podria fer-ho, realment.
2: Doncs ja està trigant, vinga.
1: Va.
0: O col·laborar amb algú aquí. Jo a vegades me l'imagino, perquè a més té un estil així una mica semblant, doncs amb un Soc un bohèmio.
1: Perfecte,
0: un grup així tranquil·let. Seria fantàstic.
1: Una Maria Jaume, de cop i volta.
0: Molaria molt, també. Sí, o el Maria Hein, o qualsevol artista així una mica més d'autor. La Júlia Colom, m'encantaria. I per últim, doncs, un tema que ens ha regalat aquest any, així del no-res, que es diu Calypso, que jo crec que integra justament totes les seves vessants que hem vist fins ara, i jo, des que la vaig sentir al minut zero, ja em va agradar.

0: els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: A Twitter, Laia, on tenim aquí un mapa de coloraines.
2: Sí, és que hi ha aquest Twitter d'en Xavi Ruiz que sempre treu mapes xulos que jo el segueixo i m'ha agradat molt. I avui us volia parlar en un mapa que m'ha fet especial il·lusió, especial gràcia, i m'ha recordat un article que vaig llegir fa temps, si us sembla, d'obrir el debat. És un, si aneu al compte d'en Xavi Ruiz, ho veureu, és un mapa dels gèneres de música més populars a Europa segons el país, d'acord? I aleshores, el mapa és bastant interessant perquè un podria pensar, jo crec que és una cosa que a més està més o menys instaurada, de pensar que la música d'avui en dia més popular és el reggaeton pràcticament arreu del món o del món occidental, i aquest mapa ens demostra que no és així. Tampoc sé quina fiabilitat té el mapa, però parlem-ne. Segons el mapa aquest d'Europa, l'únic país, l'únic estat on el reggaeton és la música més popular és l'estat espanyol, justament. Mentre que, per exemple, doncs, a França teniu el hip-hop com a gènere més habitual o més popular, teniu la música electrònica en el cas de Bèlgica, o l'indi en el cas d'Holanda, o teniu, per exemple, doncs, molt de pop a la resta del continent, especialment Gran Bretanya, i de fet la resta del continent, inclòs per exemple Itàlia, doncs la música pop seria la música més popular. Sí que és veritat que, per exemple, jo crec que hi ha potser alguna imprecisió, i de fet ho diuen els comentaris, que Portugal marca com si el fado fos el més popular, i és una cosa que podem posar en dubte fàcilment, en el sentit que és una música molt tradicional, però que segurament no és el més popular entre el jovent.
1: La més popular a Catalunya és la sardana.
2: Ah, exacte. Justament això ho diu algun comentari. Diu, ostres, doncs no és el que jo m'he trobat, no? També és veritat que, per exemple, ara pecaré de que no sé quin... Em sembla que és Finlàndia, que té heavy metal.
1: Home, són els reis del heavy metal, aquí, zero sorpresa, eh?
2: Però com perquè sigui la música més popular del país, no sé.
3: El cop que van guanyar Eurovisió ara fa 10 anys o així, crec que amb l'Ordi van ser els
2: finlandesos. Ah, doncs mira, tindria però sí que és veritat que m'ha recordat aquest article que us deia de fa un temps, en què es parlava de com l'urban, no, en diferents països, era un o un altre en funció de moltes coses, no? I que semblava que l'urban a tota Europa, o la música així com més actual, o que escolta la franja més jove de la població, passava pel reggaeton, i que no és així, que països com França, per exemple, l'urban, les tendències urban, les marca molt els ritmes àrabs, africans, magrebins, també fruit doncs, dels precedents de migratoris que tenen en aquest país. No? I que és curiós veure com es va conformant l'urban en funció de moltes coses, i en el cas espanyol, per exemple, doncs efectivament veu moltíssim del reggaeton, però probablement si la llengua no fos comuna entre bona part de l'estat espanyol i Llatinoamèrica, doncs no seria així, i potser estaríem escoltant un urban molt més com el francès, que bevés d'arrels magrebines, per exemple, no? I m'ha semblat interessant, i trobo que segur que es podria investigar més i fer més això, divulgació sobre quins són els estils, les tendències que marquen la gent més jove en els diferents països, perquè a vegades ens pensem que tot és reggaeton i probablement no és així.
4: Desde pequeña te lo van a indicar, con las muñecas tienes que jugar, y a tener el fútbol, tú a bailar.
0: Els experts, Icar.
4: En los cuentos se explica muy bien, miras de rosa y ella también.

0: vegades volem certes bombolles i en sobte quan algun encara torna a posar sobre la taula arguments biologistes per justificar desigualtats de gènere. Això ens vol servir perquè això no ens passi més a aquest llibre, Laia?
1: Ah, exacte. Mira, us parlem d'un llibre que es diu Dibuixant el gènere, d'en Gerard Collplanes, que n'ha fet els textos i les il·lustracions són de la Maria Vidal, que m'agrada perquè una mica trobo que és un tema que d'actualitat, això que deies, de les bombolles, a vegades em sembla que tot ja està molt clar, però és interessant tenir un manual d'aquestes característiques a la mà. Com us dic, es diu Dibuixant el gènere perquè funciona com a manual, amb moltíssimes il·lustracions, per una mica també anar-hi com a resoldre dubtes, no? Trobo, quan a vegades no recordis exactament com explicar una cosa davant de preguntes, per exemple, d'un adolescent, doncs es pot adreçar a aquest tipus de públic. De fet, això, públic jove, educadors, docents, que volen abordar qüestions al voltant del gènere a l'aula, doncs crec que realment és un bon manual il·lustrat, doncs, que per tots els públics pot ser útil. El llibre ens rebat els arguments biologistes parlant-nos de comportaments de diverses espècies animals, per exemple, que potser van en contra de la idea preconcebuda que tots podíem imaginar, allò de si el mascle sempre és el fort, etc. Doncs aquí ens donen alguns exemples que arrebaten això, però també es fixa en el gènere com una construcció cultural que regula les diferències i desigualtats entre dones i homes, que de passada, a més, suposa l'exclusió de totes aquelles persones trans, intersex, gais, lesbianes, bisexuals. Per tant, té moltes conseqüències, no?, aquesta divisió del gènere. També, a més, el llibre ens parla de societats indígenes que han establert, per exemple, multiplicitat de gèneres o gèneres híbrids, i això no els ha suposat cap inconvenient. Per tant, a vegades no és tot tan predestinat com sembla. Com us deia, el llibre es fixa especialment en com l'atribució social de gènere, moltes vegades, clar, o sempre vinculada al sexe biològic, condiciona una criatura ja des del seu naixement. Parlem d'una construcció cultural, la del gènere, que és tan forta que ens costa molt no assignar un gènere binari a totes i cadascuna de les persones que coneixem. Ens explica el llibre com... És veritat que quan tu veus una persona en gènere, fins i tot certa incomoditat no poder determinar-ne el gènere amb facilitat. Més greu encara que això, i ens ho explica el llibre, doncs tots els estereotips que atribuïm a un o altre gènere. Si fem aquesta divisió tan clara, ja comencem a carregar-li els estereotips. Condicionem tots els individus. Això, que potser sembla que va ser el primer que vam superar aquests estereotips, els homes no ploren, les dones sempre són més empàtiques, les dones tenen més instint maternal, malauradament està tornant i configura molt el marc sexista, el marc patriarcal, en què tothom hi té molt a perdre, perquè al final el que fa és que no pot alliberar-se cadascú i que la

Tot plegat són unes desigualtats que al llibre s'expliquen a partir d'un nou terme que m'ha interessat, que és el de la posició de gènere. És a dir, es parla de les dimensions del gènere dels humans, que són el sexe, la identitat de gènere, l'expressió de gènere i l'orientació sexual. Doncs aquí afegeixen un nou concepte, que és la posició de gènere, que és aquest punt en què parla de la situació de privilegi d'un gènere respecte a l'altre o als altres, aquesta cinquena dimensió del gènere dels humans. És molt interessant perquè hi ha diversos nivells de lectura, trobo, és a dir, per les preguntes més senzilles, però també per les preguntes més complexes. No és un llibre que necessàriament doni respostes, però que sí que, si més no, posa noms a les coses i ens dona diferents opcions i diferents teories. I sempre és interessant poder parlar-ne sabent una mica més de què parlem. És Dibuixant el gènere, d'en Gerard Collplanes, amb les il·lustracions de la Maria Vidal, edicions 90.

0: de Berga. Jo què feia tal? 10 anys que no anava a la plaça Sant Pere en directe a viure la Patum allà al mig de la massa.
1: I què?
0: I me n'he adonat que m'he fet gran. El meu cos ja no està preparat per estar allà esclafat durant 4 hores seguides. De fet, només vaig aguantar les dues primeres rondes, diguem-ne, de salts. Ja quan van, després dels plens jo me'n vaig anar amb el que quedava de mi a casa meva, ¿vale? Però vaig aprofitar per fer una mica de reportatge, que el podreu veure al meu perfil d'Instagram, que ja és un canal en si mateix, on entrevistava la gent de la plaça per preguntar-los quin era el seu ball preferit de la Patum, perquè... És veritat que tothom coneix molt el salt de plens, però, contra tot pronòstic, no és el preferit de la gent, el salt de plens. Alguns, els més joves, jo penso que els que el cos els hi aguanta, sí que us diran el salt de plens, amb qui sona aquesta música que estem sentint, i que és el típic ball, perquè no el conegui, en què surten, si li pico, dimonis a la plaça, amb, bueno, tot encès,
1: foc per tot arreu,
0: els 20 minuts previs t'informen per als altaveus que allò no és un correfoc normal, que has d'anar supertapat, totes les parts del cos han d'estar cobertes, que si tens por, inseguretat, el que sigui, millor que no hi siguis, i que si hi ha alguna emergència, doncs encén una bengala, la música ha de parar, s'han d'encendre els llums, bueno... Tot de coses que poden passar en una plaça, com us deia, minúscula, rebentada de gent i que a sobre estigui tot ple de foc. Vull dir, és que poc ens passa als catalans per les bogeries que fem, sincerament. El salt de plens, jo el vaig viure, personalment, des de sota el Tabal. A mi les meves amigues em van convèncer que allò era un boníssim plan. I ho va ser, però jo vaig patir, perquè és veritat que per l'altaveu et diuen si no vols saltar... marxa de la plaça, perquè és que és molt difícil controlar que la corrent no se t'emporti. O sigui, allò va donant voltes constantment i, a més, no es pot parar i bàsicament és que ni camines, o sigui, vas empès per la gent volant, pràcticament, flotant. Passa que sota el Tabal, just davant hi ha com una mena de pisters, que són els que tenen les bengales per si passa alguna cosa, doncs poder aturar-ho tot, i ens feien com una mica de cordó de seguretat. Llavors nosaltres estàvem a darrere d'aquesta gent i els vam preguntar... Sí, però els vam preguntar, us molestem aquí, tal, no sé què, i diu, bueno, el pitjor que us pot passar és que us esclafem enrere, perquè, clar, si ens veu una allau de gent, que és una cosa molt habitual allà en aquella plaça, doncs anirem enrere i vosaltres treu aquí enclastades. I jo, bueno, bé, prefereixo això que cremar.

0: calmar-me. I em va agradar molt que un dels nois ens va dir, bueno, aquí sota el tabal que ja hi heu estat altres vegades, i nosaltres, sí, sí, tal... que roqueres, i jo, bueno, vale, no m'està fent gràcia que em diguin això. Però no ens va passar res, va ser superbon salt, el primer salt de plens de diumenge, i ja està, i el vam veure des d'allà i va ser fantàstic. Això que us deia, el salt de plens no és el preferit de la gent, en realitat, és el preferit de la gent jove, però, clar, hi ha altres coses que penso que són més gaudibles des d'una perspectiva més transversal.
1: Tinc curiositat per saber què és.
0: Com, per exemple, les masses.

0: aquesta música de les masses normalment no se sent amb les patums completes del vespre, perquè només la posen a la, bueno, només la toquen a la patum de lluïment, es veu. O sigui, quan tu vas a una patum normal, la completa...
1: Van fer només el soroll de les pròpies masses.
0: El soroll de les masses i el tabal, i ja està. I llavors, què em va agradar molt descobrir de les masses, que no ho sabia? Que és un dels únics balls, per no dir l'únic, crec, perquè ni tan sols els plens ho són del tot, plenament participatiu. És a dir, tu et pots posar a la porta de l'Ajuntament en una cua infinita que hi ha i pots agafar una massa, o sigui, les masses van fent com voltes a la plaça, bueno, en línia recta, però van anant i tornant a la plaça, mentre els àngels passen pel mig, que aquelles figures dels àngels són terribles, o sigui, semblen les guarres, ¿vale? Vull dir, sí, és com una mena de disfressa ridícula que penso, uau, és realment el pitjor personatge de tota la patum, els àngels d'aquests, crec, no sé si és Sant Miquel o no sé què, bueno, els que maten després les masses, i això, i les masses les pot portar qualsevol, no ho sabia, em pensava que havies de, no sé, inscriure,
1: de pertany a una conversa,
0: sí, de Virga,
1: sí.
0: O algo,
1: sí, sí, sí.
0: I no, tu et poses aquella cua i...
1: Que I em vas portar una tu o no?
0: No, que flipes, tio, si jo no volia... O sigui, vam haver d'anar com una hora abans a la plaça per intentar agafar el lloc aquest de sota el tabal, si surts d'allà no tornes, vamos, ni flipant. Després alguna gent em va dir que li agradaven molt els turcs i els cavallets.
2: Ai, sí.
0: Jo he de dir que no sóc gaire fan dels turcs i els cavallets. Vull dir, no sé, com a ball, em sembla que és molt senzillet... I que la disfressa... Bueno, la disfressa.
1: Jo no és el que més... Els turcs i els cavallets no és el que més m'agrada.
0: Sí, també sembla una mica caricaturesca.
1: Sí.
0: Però és veritat que...
2: A mi la música m'agrada, eh? Va ser la primera contacte que vaig tenir musical amb la Patum. I a mi m'agrada molt.
1: Sabeu què passa? Que la música de la Patum també ha anat variant.
2: Ja, podria ser, clar.
1: Hi ha partitures antigues, partitures noves, s'ha anat variant, eh?
0: I hi ha diverses músiques per cada ball, també. Perquè recordo que quan sortien els gegants, que no estan al top 5 preferits, ja us ho dic ara, la gent comentava com si aquesta ja l'havien tocat o encara no l'havien tocat. O sigui, com que la van variant. Els turcs i els cavallets, a mi no m'apassionen. Entenc que hi ha alguna cosa màgica com de que sigui el primer ball de l'ordre dels balls, que això també és una cosa que el fet d'anar bastant sovint a Patum, la gent es va aprenent quin és l'ordre de les figures, o sigui, que saps que els primers que surten són els turcs i els cavallets, després no sé quin, després no sé quin, després no sé quin. L'últim que surt a cada salt, abans del salt de plens, que ja sabeu que tampoc és en cada ronda, sinó que és cada dos, bueno, sí. Això també t'ho has d'anar coneixent per veure-ho, és un dels meus preferits, i són els nans nous.
2: És guai, eh?
1: A mi m'agraden els balls.
0: M'agrada molt com... l'ordre de la música, no? O sigui, primer tens aquesta cosa de picar de mans, que és superparticipativa, tothom pot picar de mans, com lenta, i llavors ja després com hi ha una part més d'eufòria, no sé què, tornes al principi a picar de mans... no sé, l'altre dia que parlàvem del significat de cada ball, també els nans nous comencen a representar ja el que és el poble, no? Vull dir, ja no representen nobles ni eclesiàstics ni res, sinó que és com una cosa més popular. No sé, m'agrada molt que sigui l'últim ball, també, abans del salt de plens.
1: A més, els nans nous, és una festa molt berguedana, però aquest ball sí que s'ha transportat, per exemple, als bars arreu del país i s'ha anat representant a diferents localitats. Vull dir que aquest sí que s'ha sabut desplaçar, no?
0: Sí.
1: I no, què? Quan diràs l'àliga?
0: Vale, doncs és que, tio, vaig flipar perquè a cada puta persona que li preguntava quin era el seu ball preferit,
1: home,
0: vaig haver de dir... El que vulguis menys l'àliga, perquè cinc persones diferents em van dir l'àliga i jo vaig flipar una mica, perquè l'àliga, l'altre dia ho comentàvem, val que és un ball molt solemne i molt, bueno, molt sentit i que és espectacular viure'l des de la plaça, eh? Però l'àliga no deixa de representar l'autoritat.
1: Yeah.
0: Llavors té un contradictori que sí. No sé si pot ser el nostre preferit, però el poble mana, jo sóc una tia a favor de la democràcia,
1: per tant, l'àliga.
0: Per tant, top 1, l'àliga.
1: Si és el Roger Mas amb la Príncipa de la Bisbal, té una versió d'aquesta melodia en la que s'hi barregen la música de la Vall de l'Àliga de la Patum amb la moixeranga del Gemassí.
0: Uau.
1: I és espectacular, eh? Vull dir,
0: no,
1: si veu, sentiu, perquè és pell de gallina.
0: I estar allà a la plaça quan balla l'Àliga és espectacular. Ara, el que representa... No sé, a mi no m'acaba de fer el pes. En tot cas, si podeu, l'any que ve, els que no hi heu anat mai, aneu a la Patum, però aneu i sobretot estan forts i sent persones joves, perquè jo us dic que estava molt al límit de la meva integritat física. Ja no estic preparada per estar en aquest tipus d'esdeveniments de masses i em fa mal tot.
1: Tornant lleiona, eh?
0: Em fa mal tot, t'ho juro.
1: Amb el que tu eres.
0: Amb el que jo era.

0: en plena època de festivals i un dels grossos que s'atansa, Anna, aquest cap de setmana és el Festival Monocicle. Per tant, anem a Sant Pere de Ribes.
1: Sí, el Monocicle va néixer l'any 2010 a Sant Pere de Ribes amb l'objectiu d'apropar la música d'autor al públic en un format doncs més íntim i proper, convidant artistes emergents amb noms consolidats. Enguany està encapçalat per tres dones artistes, Nederman, Andreu i Peia. El festival arrencarà dijous amb la música de Terrae a l'Església Vella i l'endemà divendres la festa començarà amb Febres School Band.

des de la música a càrrec d'aquesta banda de Vilanova i la Geltrú, el monocicle continuarà amb l'actuació de Cristena, Judith Nederman, que la sentíem abans de fons. També es podrà sentir en directe la música de Romàntic Dimoni.

Quàntic Dimoni, o també conegut com a Rodi, és el nou projecte d'en Carles Caselles, l'exlíder de Smoking Souls. Després la festa quedarà a càrrec de Gavina MP3 i finalitzarà amb Ciutat.

Pel que fa dissabte, el monocicle començarà amb l'actuació de la Daniela Altieri al migdia, i a la tarda és quan trobem doncs el gruix de la programació. A les 6 de la tarda, espectacle de la Tresca i la Verdesca a Sota Ribes, i després al Pati del Castell faran la final del concurs Música d'Autor, i actuaran la valenciana Abril, l'empordanès Jaunest i Kelly Azaia. Però això no és tot, perquè després de la final actuaran Hipnosi i també l'Anna Andreu.

0: veu lluvia.
1: La compositora i pianista serà la protagonista del cicle Coneix, impulsat fa 5 anys amb la voluntat de fer un recorregut per la vida musical dels artistes. En aquest sentit, Clara Peya oferirà un concert entrevista com el que també van fer artistes com Su o Ramon Miravet en les darreres edicions. Aquesta setmana també arrenca el Blau Marí, músic Port Vell.
2: Sigue el camino del cortejo. Ah, fuego lento, fuego viejo.
1: Ara m'has portat a... Sí, eh? Oh. Panys, aquesta cançó. La cita arrencarà dimecres amb el concert de la Rosana.
3: Encara canta la Rosana,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, encara canta, doncs dimecres...
3: Ai, em feia gràcia anar-la a veure.
1: Sí?
3: Sí.
1: Doncs al Port Vell la trobaràs. Mira. Dimecres, que torna als escenaris amb la gira Vamos a Star Tour. Divendres serà el torn del saxofonista Kamasi Washington, que és una referència absoluta del jazz actual. Dissabte actuarà Carlos Núñez i diumenge UB40 i Ali Campbell.

Ali Campbell és la veu icònica d'UB40, que són uns dels responsables d'alguns dels grans himnes del reggae. Diumenge portaran el reggae al Port Vell de Barcelona a 9:45 de la nit, si voleu anar. Encara queden entrades, com diem, al Blau Marí Music Port Vell, doncs arrenca dimecres i s'allargarà fins al 28 de juny. Marxem ara cap al Pallars Jussà. De fet, aquí ens aturem perquè aquest cap de setmana a Talarn se celebra la 14a edició de la Fira del Vi del Pirineu i Sara Roy hi actuarà. La manresana continua immersa en la presentació del seu segon àlbum, Alter Ego, un disc que passa de l'acústic al pop electrònic amb una versió empoderada. El concert de dissabte, per cert, serà gratuït.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, punt àlgid aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 i es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. De seguida connectarem amb el monestir de Montserrat per veure quin és l'ambient i com van els preparatius d'un acte que podreu seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la xarxa Més. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 10 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa del seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera a l'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i on no es preveuen noves aturades aquest curs. Contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i Cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Són les 7 i 3 minuts. Repassem aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant algunes incidències que tenim a hores d'ara actives, sobretot als voltants de Barcelona. Fa una estona, des de primera hora, hi ha hagut un accident a la C58 cap al nus de la Trinitat, doncs que a hores d'ara deixa retencions en sentit nord en direcció Sabadell amb 2 quilòmetres de lentitud. Però també hi ha retencions que en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona per la C58 de manera intermitent ja des de Sant Quirze, per la C33 o la B20 també a Santa Coloma de Gramenet, de retruc. Doncs també tot plegat acompanya aquest aquestes retencions habituals en tota la Trinitat i també les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja comencem a tenir retencions amb més intensitat cap a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Bàrbara del Vallès en sentit sud. També en direcció Tarragona hi ha retencions a la AP7 del punt de Montornès del Vallès, a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a la capital catalana. També l'entrada des del Llobregat a hores d'ara doncs, circula amb retencions i lentitud de fins a 5 quilòmetres per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps ens a la costa com cada dia en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimecres amb força núvols i, de fet, s'estan escapant ja des de la nit passada alguns ruixats que a hores d'ara cauen amb una mica més de ganes cap a les comarques de Girona, nord barceloní, també algun xàfec a cavall de la Conca de Barberà, el Priorat, el Camp de Tarragona. Ruixats que al llarg d'aquest matí aniran caient, però d'una forma molt testimonial, bàsicament molt puntual, a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, amb tendència a obrir-se moltes clarianes cap a les comarques de Ponent. De fet, al llarg d'aquesta tarda ja el cel estarà més obert, només tindrem algun ruixadet molt local, a cavall de la Garrotxa o del Ripollès, i la temperatura força confortable. Ha de fer caloreta, però no pas una calor molt intensa al llarg d'aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui, de Lleó 14, inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papa mòbil per la ciutat. Abans, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el virolai interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Tot és a punt ja en aquest punt per la visita del Papa. Connectem en directe amb el Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són just a les portes de Montserrat. Sergi, molt bon dia. Explica'ns com està la cosa aquí dalt.
4: Molt bon dia. Doncs Montserrat es desperta amb una mica de boira aquest matí tan especial per l'abadia. Alguns d'aquests 8.000 visitants que s'esperen i que havien de tenir per aquest matí reserva ja són a l'abadia. Ho han fet pujant amb el primer cremallera de les 6 menys 10. Ara mateix una cinquantena de persones es troben ja en aquestes cadires que ha habilitat l'abadia a la plaça de Santa Maria. Queden encara unes hores, però serà pels vols de les 12 del migdia quan el papa Lleó XIV arribia en aquest monestir de Montserrat. Ho farà després de la seva visita a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Arribarà amb papa mòbil, ho farà conduint aquest papa mòbil des de la zona del Mirador dels Apòstols d'aquí de Montserrat fins a aquesta plaça de Santa Maria, on baixarà i a peu saludarà alguns dels fidels que tinguin la sort avui de ser aquí a Montserrat. El papa es traslladarà caminant fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria, on serà rebut pel pare d'abat de Montserrat, Manel Gasc. Serà allà on podrà viure, en aquest cas, la pregària del Rosari, també el cant de la Salve, i escoltar de nou el virolai. Ho va fer ja ahir amb l'Escolania de Montserrat a l'Estadi Olímpic. Un dels moments més esperats d'aquest matí és el moment en què el papa Lleó XIV veneri la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta. En aquest cas, avui podrà veure la Real. Ahir a l'Estadi Olímpic hi havia una rèplica d'aquesta Moreneta. És un dels moments que més s'espera d'aquest matí. I un cop hagi venerat la imatge, la patrona de Catalunya, Lleó XIV, sortirà al balcó que tinc al meu darrere d'aquesta façana del monestir de Montserrat per dirigir-se als fidels que es troben avui aquí i que podran seguir aquest acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat. No sabem com es dirigirà el papa Francesc, el papa Lleó XIV, perdó, als fidels. No sabem si ho farà en català, si ho farà en castellà, quin serà el missatge que voldrà traslladar. El que sí que és important avui per Montserrat és que Lleó XIV vindrà aquí, a la Catalunya Central, i ho farà un any després de que es commemorés el primer mil·lenari de Montserrat. L'any passat no va ser possible aquesta visita del papa perquè va coincidir amb la mort del papa Francesc i després el moment de fumata blanca de localitzar i trobar un nou papa que ara és Lleó XIV i que avui podrà passar pel monestir de Montserrat, l'únic santuari marià que visitarà el papa Lleó XIV en la seva visita a l'estat espanyol. Ho seguirem al llarg de tot aquest matí, Helena.
1: I nosaltres n'estarem ben pendents, Sergi, ja veiem a darrere teu aquest balcó ben engalanat en un marc incomparable com és Montserrat. Gràcies, companys. Tornarem amb vosaltres d'aquí una estona. Que vagi bé. Doncs precisament la visita de Lleó 14 a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del virolai, com ara ens explicava en Sergi, per part de l'Escolania, o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la plegària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa Arnau Olmos.
5: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar, des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família. El Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
6: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
5: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virulai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
1: El primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre ells la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava també el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
6: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
1: Centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la Catedral de Barcelona esperant aquesta primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar ja a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més. I en acabat va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
7: I ja, deixem mòbil, a veure si sale. A veure si sale al balcó. I al final ha salit. Estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
8: Tenia molta il·lusió de veure'l. I hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
9: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II i em feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
10: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
11: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
12: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
1: El Palau Episcopal, que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país. És la segona trobada entre Illa i Lleó XIV. La primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. El govern, precisament, considera que la visita de Lleó XIV és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i de Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als seus edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
14: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
13: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Aquesta arribada del papa Lleó XIV ha coincidit, però, amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que a través d'esmenes als pressupostos s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos a la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes de la CGT.
15: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
16: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
1: Avui, segon dia de selectivitat, amb els exàmens d'història, matemàtiques o biologia. Aquest dimarts, en l'arrencada d'aquestes proves, algunes aules han fet servir detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiessin. Els companys de TAC12 han seguit aquesta primera jornada de la selectivitat al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.
17: És la imatge que es repeteix cada any a principis de juny. Apunts a les mans, repassos d'última hora i nervis abans de creuar la porta de l'aula. Aquest 2026 les PAU han arrencat amb una novetat destacada. Mesures de seguretat reforçades per evitar possibles fraus amb dispositius electrònics.
18: I la idea doncs, és incentivar que els estudiants intentin fer trampa utilitzant aquest mena de dispositius que ara amb bueno, tot el tema de la IA doncs és relativament fàcil de dir doncs, li faig una foto a l'examen, li passo la IA.
17: Des de primera hora del matí, els accessos al campus Catalunya s'han omplert d'estudiants disposats a superar una de les cites acadèmiques més importants de la seva trajectòria. Els joves s'han estrenat a les PAU amb l'examen de llengua castellana i literatura.
19: En aquest model era tipus test i ens donaven diferents opcions de, per exemple, aquest és complement directe o indirecte. I nosaltres teníem que decidir quina era la correcta.
20: Jo vinc del tecnològic i bueno, al final les llengües costen més. jo crec que és el normal.
17: La selectivitat s'allargarà fins dijous i els resultats es donaran a conèixer el 23 de juny.
1: Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària, i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Falten 10 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. El domini blaugrana va ser des de l'inici i el descans ja tenia un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna si sumen el segon triomf. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
21: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
1: Avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa a la prèvia des de Televisió de Badalona, en Xavi Ballesteros.
22: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club aconseguirà fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-Penya, Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on es converteixen en molt més potents.
23: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
22: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
1: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de l'Anoia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la VAR, de falta directa, va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
24: No sé, o sigui, dint paraules, crec que el que s'ha vist avui ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
25: Una alegria immensa veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo, que soc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut mereixedors de passar a la final.
1: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat per al repte.
0: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
1: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
2: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
3: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort, acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis a una Champions i pot passar absolutament de tot.
2: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Housechild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
1: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. És una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles de clown, circ o humor. Sandra Ramos és regidora de Cultura de Tarragona.
4: Quan veus un espectacle de dansa, un espai diferent, no? Un espai patrimonial, que n'hem fet espais patrimonials, o una antiga fàbrica, o un entorn natural, canvia la percepció de l'espai completament, no? Aquest espectacle. Llavors, sí, és un segell per nosaltres tenir aquesta combinació.
5: La xarxa de comunicació local.
20: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
26: El diccionari Termcat.
27: 40 anys, 40 paraules.
28: 1987. Espagat.
29: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
30: Jordi Bové, director del Termcat.
31: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per l'esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
27: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i visitarà també la presó de Brians-1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari i també amb el monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. L'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem. Abans, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de 8:15. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C-58 al nus de la Trinitat deixa els vehicles al voral amb 1 quilòmetre de lentitud en direcció Sabadell. També hi ha una avaria a la C-17 a Lliçà de Vall que obliga a tallar un carril de circulació en sentit nord. D'altra banda, al Vallès comença a haver-hi intensitat a l'AP-7 a Barberà en direcció Tarragona i al Llobregat cues habituals per l'A2 i la B-23 de manera intermitent des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. Pel que fa al temps, aquest dimecres comença amb força núvols i alguns ruixats dispersos que des de la nit han afectat sobretot les comarques de Girona, el nord de Barcelona i punts de Tarragona. Al llarg del matí encara en cauran de forma puntual i poc destacable, mentre que a ponent s'aniran obrint moltes clarianes. A la tarda el cel quedarà més obert en general, amb només algun ruixat molt local entre la Garrotxa i el Ripollès. Les temperatures es mantindran agradables amb ambient càlid, però sense calor intensa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut amb papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Es comença a notar moviment als voltants del temple a aquesta hora?
3: Bon dia, Helena. Doncs hem de dir que de moment certa tranquil·litat. Nosaltres ens trobem ara mateix aquí a l'Avinguda Gaudí, a l'encreuament entre Còrsega i Padilla. I com bé deies, aquest acte del Papa que començarà a partir de 6:45, quan el pontífex arribi a la plaça 5 d'Oros, a tocar del Passeig de Gràcia. Allà agafarà el seu papamòbil, on començarà un recorregut d'aproximadament un quilòmetre pel carrer Rosselló. Uns 15 minuts, segons l'organització, durarà el passeig des del carrer Rosselló, en Passeig de Gràcia, fins a la porta de la Sagrada Família. Als peus de la Sagrada Família està previst que el Papa hi accedeixi a través de la façana de la Passió, la que queda al carrer, precisament, Sardenya. Tots aquells, per cert, que vulguin fer acte de presència en aquest carrer Rosselló ho poden fer a partir de les 12, eh? És quan es podrà accedir, això sí, després de passar unes fortes mesures de seguretat. El Papa està previst que entri cap a 6:45 al temple, allà hi oficiarà la missa, i després de la missa arribarà aquest punt àlgid. El pontífex sortirà de la façana del Naixement, al carrer Marina, i allà és on efectuarà aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. Una missa, per cert, a la qual s'hi esperen unes 8.000 persones, com bé deies, 4.000 a l'interior i 4.000 a l'exterior, que estaran seguint aquesta missa des del carrer Marina. Tot plegat està previst que acabi a 9:45 amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
1: I esperant-ho tot imponent darrere teu, la Sagrada Família, a l'espera que aquesta tarda això llueixi de ple, amb la música, amb les, segurament la il·luminació i amb tota aquesta gent que ho vol veure en directe. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Fins després. Abans d'aquest acte central, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt ja, en aquest punt, per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i la Mira Diodati, la Miren Diodati, ho dic bé ara, i el Sergi Lledó, que, com dic, són a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou. Sembla que la boira es va aixecant de mica en mica, encara que li costa.
4: La boira es va aixecant de mica en mica i de mica en mica també van arribant amb els primers cremalleres del dia aquests 8.000 fidels que volen viure aquest dia històric. Ara mateix prop d'un centenar de persones ja van ocupant els seus llocs d'aquestes cadires que s'han instal·lat a la plaça de Santa Maria, on s'espera que a 11:45 del migdia comenci a arribar el Papa Lleó XIV, que ho faci amb papamòbil, i que un cop arribi a aquesta plaça surti d'aquest papamòbil i camini fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria pugui saludar alguns d'aquests fidels que es troben avui a Montserrat. Un cop entri a la Basílica de Santa Maria serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, per viure el cant de la salve, la pregària i també escoltar el virolai. I també s'espera, un dels moments més emotius d'aquesta jornada serà quan el Papa Lleó XIV, el pontífex, veneri la imatge de la patrona de Catalunya, la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després d'aquestes intervencions en aquesta pregària del migdia, es preveu que el Papa surti al balcó de la façana del monestir, que es troba darrere meu, per dirigir unes paraules als fidels i també per enviar una benedicció a tots els presents a aquesta plaça, que podran seguir tot l'acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat, que compta avui amb un dispositiu especial. Serà, doncs, a partir de 11:45 del migdia, quan s'espera que el pontífex arribi al monestir de Montserrat.
1: Gràcies, Sergi. Doncs amatent també aquest altre escenari importantíssim d'avui, 10 de juny, aquí a Catalunya. Gràcies, Sergi. Fins després. Doncs precisament la visita de Lleó 14 a l'Abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria, com ara ens repassava en Sergi. Ja a la tarda també podreu seguir, si voleu, de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Un Papa Lleó XIV que visita aquest matí la presó de Brians, la presó de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari, d'aquesta presó, hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, entenc, aquí a les portes de la presó també.
5: Bon dia, Helena. Sí, molt d'expectació perquè l'arribada del papa Sant Esteve Sesrovira s'espera per poc abans de les 11 del matí. Aquí, al centre penitenciari, l'esperaran unes 80 persones. Són interns i internes que acudeixen habitualment a les misses que s'organitzen a les dues presons de la zona, a Brians 1 i a Brians 2. Entre aquestes 80 persones hi ha 22 dones. I entre aquestes 22 dones hi són la Josefina i la Montserrat. Són les dues recluses que parlaran directament amb el pontífex, que faran arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i vital. La visita del papa aquí a Brians 2 ha de durar entre 20 o 25 minuts. Un cop arribi, els interns li faran entrega dels regals que ells mateixos han elaborat i també els interns seran els encarregats del cant de benvinguda amb el qual s'obrirà l'acte. El cant de benvinguda es farà en castellà, però després seguiran dues peces musicals que els interns interpretaran en català. L'última peça, el Virolai, amb el qual es posarà punt i final i exclourà la visita del papa aquí a Sant Esteve Sesrovires a Brians 2. Un cop acabi aquesta visita, continuarà, sí, el programa de visita del papa i anirà i es desplaçarà cap a l'abadia de Montserrat. És el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola i és la primera parada del papa en el seu segon dia de visita a Catalunya.
1: Efectivament, com deies, visita inèdita aquesta que ens explicaves. Una altra fotografia d'avui, un altre punt d'actualitat aquí a Can Brians amb l'Anna Ruiz. Gràcies, Anna. L'acte més multitudinari de la visita del papa a Catalunya, però, va plegar ahir unes 40.000 persones.

0: d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van aïllar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
1: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
0: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
2: El primer dia de l'estada de Lleó 14 a Catalunya, però, arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
1: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: A fora, centenars de persones es van aplegar a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, ja es va aturar a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
3: Y ya decíamos, a ver si sale, a ver si sale al balcón. Y al final ha salido, estábamos allí en el rincón aquel, ¿sabes? Y lo hemos visto muy bien.
4: Tenía mucha ilusión de veure'l. Hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
5: Yo ya vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II i em feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
6: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
7: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
8: És un regal i, bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
2: Un palau episcopal que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país i és la segona trobada entre Illa i Lleó XIV, ja que la primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Albert Riba és president de l'entitat Ateus de Catalunya.
9: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè ho fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església que es mantingui sola. si no pot mantenir-se, que vagi.

0: castos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític, o sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris que els expliqui la pel·lícula que vulgui. Però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i a més ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica. Perquè aquest senyor, lo de l'ètica i la moral, ho té bastant despistat.
1: L'arribada del papalló 14 ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del papa. La seva portaveu, Sílvia Paneque, tornava a estendre la mà als sindicats per arribar a un acord que permeti desconvocar les protestes.
2: Pensem que és un bon acord, continuem pensant que és un bon acord, que és un desplegament econòmic de recursos que mai fins ara s'havia posat sobre la taula, i per això també aquesta voluntat de continuar amb aquesta via de diàleg sense condicions, diàleg, reconeixement a la comunitat educativa i diàleg per tal de poder desplegar el propi acord i efectivament arribar a una solució, a un escenari de tranquil·litat de la comunitat educativa.
1: I quan falten 10 minuts per arribar a les 8, també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita papal. L'empresa és encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària, i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora, quan han anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Després del gran incendi de dilluns a la planta d'Arcofrut de Lleida, els bombers mantenen la vigilància mentre s'investiguen les causes del foc. L'incendi, originat en palets i caixes de fusta a l'exterior, es va propagar molt ràpid i va arrasar almenys dues naus amb danys estructurals greus i les conseqüents pèrdues per les 50 famílies que en formaven part. Ho explica la Noelia Burgos, de Lleida Televisió.
3: L'incendi que aquest dilluns a la nit ha començat a cremar a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, al barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, ha afectat un 80% de la central i algunes façanes i finestres de les cases més properes. No s'han lamentat danys humans, tot i que es van atendre 4 persones per inhalació de fum i els veïns es van confinar fins les 6 del matí.
4: Les causes s'estan analitzant, això competeix a Mossos, competència de Mossos, no pas del cos de bombers, per tant, quan Mossos tinguin clares les causes, doncs ja ens informaran.
3: La cooperativa Arcofrut agrupa 50 socis de l'Horta de Lleida que produeixen poma, pera i fruita d'os, i començava la campanya d'aquí a 10 dies.
5: Ho tornarem a aixecar, costi el que costi, perquè al final és casa nostra, des de fa més de 50 anys és molt difícil marxar de casa teva.
3: Encara hi ha algunes zones fumejant, però l'incendi s'ha donat per controlat aquest dimarts a primera hora del matí.
1: El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
6: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
1: I avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
7: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López de Rosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, però es converteixen en molt més potents.
8: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar, que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
7: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
1: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant del Mataró. La portera Martina Terré veu l'equip preparat per al repte.
9: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
1: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de Waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
10: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
11: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort. Acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament, són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot.
10: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Hauschild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
1: La cultura serà la que ens farà arribar a les 8 del matí i concretament la dansa, que tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família, que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al clown, al circ, l'humor o les experiències immersives.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Saps per què el riure és contagiós? Al cervell humà hi ha una neurona anomenada mirall, la qual s'activa quan una persona comença a desenvolupar l'activitat que està observant, com pot ser veure una altra persona badallar o riure. Aquesta neurona és la responsable de l'efecte contagiós que sol tenir el riure, ja que sol els humans tenim un cervell que està preparat per a les relacions socials i que s'activa davant d'aquestes situacions perquè el gest que estem veient s'activi al nostre cervell i nosaltres el repetim. Les bases biològiques del cervell afavoreixen la interacció i l'empatia, cosa que reflecteix en aquesta tornada del riure que estem veient. Les neurones mirall tenen un paper fonamental dins les capacitats cognitives de les persones i s'activen especialment en moments d'interacció social per fomentar-les i millorar-les. Això fa que no només s'encomani el riure o el badall, també hi sol haver un contagi d'emocions positives. Per exemple, si prenem un cafè amb una amiga i ens explica la seva felicitat per un èxit, el nostre cervell s'activa per sentir-se bé amb aquesta positivitat. I el mateix passa quan és una notícia trista.
1: La xarxa. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Punt àlgid aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí, del Raval de Barcelona, i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari, anirem a les portes de la Sagrada Família i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 11:45 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg, espera, de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau, per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i Cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, volem saber a aquesta hora i a Barcelona, però també a la resta de Catalunya, com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha 3 carreteres tallades als accessos a Montserrat. Parlem de la BP 1103 a la zona del Bruc, també l'altre cantó, a Marganell, i la BP 1121 a Mostimistrol de Montserrat. Per tant, compte, perquè aquestes vies, com dèiem, estaran tallades un trosset al matí. Hem de dir que, a banda, hi ha aturades als accessos sud, a la 2, a Cornellà, en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la B23, la via que entra i surt per la Diagonal, i a la C32, també a la zona de Gavà. Pel que fa a les rondes, és on hi ha més mobilitat en aquests moments, per tant, molta cautela, no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat, i mencionar, per exemple, aturades a la P7 a Montmeló, a Barberà, en ambdós sentits, a la P7, i també, per exemple, al seu lateral, la B30. No us oblidem tampoc de les zones de Vallvidrera, a la C16, a la C17, a Mollet i Lliçà, i l'entrada per als Vallesos, en concret per la C33 i la C58. Matí que pot ser intens, i com sempre, emplaçar-vos que us mantingueu informats i, sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
2: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Avui algun ruixat, alguna plugeta al dematí, però després ja sortirà el sol, eh? Molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet, una bona mostra de les pluges que estem tenint a hores d'ara són les que van caient d'una forma pausada, no són tempestes fortes, però estan caient en alguns racons metropolitans. A les portes de Barcelona capital estarà plovent d'aquí a poca estona, també al voltant de la ciutat de Manresa, per exemple, o de la ciutat de Girona, això entre d'altres viles en aquests moments. Per tant, un matí que comença una mica més carregat, els núvols seran més abundants a les comarques de Girona, Tarragona i Barcelona, de tant en tant i de forma molt testimonial i intermitent alguna pluja, és possible que el Sant Pare se la trobi aquesta pluja quan arribi a Montserrat, també una mica de boira en aquella altura, però ja la tendència és que els núvols es comencin a trencar per les comarques de Ponent, obertura de clarianes que serà molt més majoritària aquesta tarda. Per tant, durant la segona meitat del dia el sol serà més present, sobretot a les comarques de Lleida, de Tarragona, sud de Barcelona. No s'acabaran de desfer del tot els núvols de l'interior gironí o al Prepirineu, i de fet arribarà a caure alguna gotellada, poca cosa, aquesta tarda a la capçalera del Ter, aproximadament, però remarquem, Helena, no pas tempestes fortes. I també avui, de propina, una jornada suau, no pas molt calorosa. Ja tindrem temps de parlar de calors intenses de cares als propers dies. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Doncs tancada la portada, anem per feina, perquè aquest dimecres és el dia central de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en Papa Mòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple on ets tu?
5: Bon dia, Helena. Doncs ara mateix ens trobem aquí ja al carrer Provença, on d'aquí unes hores segurament tot estarà ben acordonat. Comencem a veure una mica de moviment, sobretot curiosos que pregunten, escolta, el Papa per on passarà? Doncs bé, us ho expliquem també nosaltres. El Papa començarà el seu recorregut a Passeig de Gràcia amb Rosselló, un recorregut d'un quilòmetre aproximadament. La gent que vulgui accedir a aquest carrer Rosselló, per cert, ho podrà fer a partir de les 12 del migdia, quan els cossos de seguretat permetran aquest accés, això sí, previ fortes mesures de seguretat. Allà a les 7 més o menys està previst que el Papa entri aquí a la Sagrada Família a través de la façana de la Passió, al carrer Sardenya, i ja a partir de les 9, quarts de 10, serà quan faci aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. La missa, per cert, la podran seguir unes 8.000 persones, 4.000 a l'interior i unes altres 4.000 a l'exterior, precisament aquí al carrer Marina, davant de la façana del naixement, on hi haurà col·locades unes pantalles.
2: Doncs encara persones que han pogut accedir aquí on ets tu, que encara es poden fer aquesta fotografia inusual amb tan poca gent aquí davant de la façana de la Sagrada Família. Gràcies, Marc. Fins després. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans del migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, presidint la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat, com no, per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt també ja en aquest punt per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim a Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són, insistim, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou.
6: Molt bon dia de nou. Doncs sí, d'aquestes 8.000 persones, moltes d'elles ja estan agafant seient als seients habilitats a la plaça de Santa Maria del Monestir de Montserrat. D'altres estan fent cua. Ens diuen que hi ha ara mateix centenars de persones que estan fent cua per accedir als cremalleres que comuniquen amb l'abadia de Montserrat a l'estació inferior del cremallera a Monistrol de Montserrat. Molts d'altres estan començant a pujar ja amb l'aeri perquè, com deien els nostres companys de trànsit, les carreteres d'accés a Montserrat aquest matí estan tallades i només hi tindran accés als vehicles autoritzats. Es preveu que el Papa arribi d'aquí a 4 hores, cap als vols de les 12 del migdia, entrarà en Papa Mòbil a aquesta plaça, després a peu saludarà els fidels presents aquí i es traslladarà fins a l'interior de la Basílica, on serà rebut per la comunitat benedictina per participar en aquesta pregària del migdia, escoltar el cant de la Salve i també el Virolai, i després per venerar la imatge de Catalunya, la Moreneta, la patrona del país, la Mare de Déu de Montserrat, un dels moments més esperats. Serà pels vols de la una del migdia, quan es preveu que el Papa Lleó XIV surti al balcó que tinc a darrere de la façana del monestir per dirigir unes paraules als fidels presents aquí a Montserrat i també per beneir a les 8.000 persones que, com deies, Helena, estaran avui aquí a Montserrat i que ja van arribant a comptagotes amb els dos vehicles que ens permeten avui accedir a l'abadia, que són el cremallera i l'aeri de Montserrat. N'estarem pendents al llarg de tot el dia avui a les televisions locals d'aquesta visita del Papa a Montserrat, que es produirà 30 anys després de l'última visita d'un papa aquí al monestir, que va ser Joan Pau II el 1982.
2: Doncs 8.000 persones que estaran aquí a Montserrat, moltes hores encara d'espera, i per sort el temps d'alguna manera s'està comportant, perquè deu fer encara una mica de fresca i això és bo per esperar tant. Gràcies, Sergi. Doncs precisament la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la seva plataforma, la Xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania, o la benedicció papal, com ens explicava ara el Sergi, els fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Com dèiem, milers de persones seran avui a Montserrat per rebre el Papa Lleó XIV i arribaran des d'arreu de la geografia catalana, molts d'ells en autocar. Hores d'ara, per exemple, un dels grups de fidels es prepara per sortir des de Sant Cugat del Vallès. I anem tot seguit en directe amb en Lluís Llebot i l'Eva Garrido. Bon dia, Eva. Molta emoció, imagino, entre les persones que seran avui a Montserrat, eh?
7: Doncs sí, molt bon dia. Molta emoció. Comença a arribar aquí la gent perquè els han convocat a les 8:10, perquè a les 8:30 pujaran els autocars i enfilaran cap a Montserrat aquestes 250 persones de la parròquia de Sant Pere d'Octavià. I els esperen aquí emocionades i també acabant d'organitzar els autocars la Conxita i la Mireia. Les tenim per aquí. Mireia, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
7: Conxita, molt bon dia.
9: Bon dia.
7: Estàveu aquí organitzant i jo, Mireia, voldria preguntar-te per què és important estar avui amb el Papa a Montserrat.
8: Mira, és una experiència única i pels creients practicants, els cristians practicants, poder resar el rosari a prop del Sant Pare és una cosa única. Penseu que el Papa Lleó XIII va fer patrona de Catalunya la Mare de Déu de Montserrat i ara el Papa Lleó XIV ve a resar els seus peus, a escoltar l'Escolania. O sigui, seran coses molt lligades a la cultura nostra i molt íntimes per nosaltres, pels cristians.
7: Vas anar ahir a la vella de l'Estadi Olímpic?
8: Mira, jo no hi vaig poder hi anar, la vaig viure per televisió, que gràcies a Déu ens ho van fer espectacular. Exacte.
7: I si va anar a la vella és la Conxita. Conxita, sí. Com ho vas passar ahir?
10: Molt bé, la veritat és que va estar molt ben preparat, es va fer molt alegre, molt amè, la gent amb els seus càntics, les persones que van interpretar dues cançons, tothom, va ser una comunitat, una comunió de tots, molt ferma i molt alegre. Va estar molt bé.
7: I ara veiem que la gent està començant a arribar i jo voldria també saber, Conxita, perquè és important que la parròquia de Sant Pere d'Octavià, que Sant Cugat estigui present a l'abadia de Montserrat?
10: Bé, doncs perquè som una comunitat, no som individus sols, que tenim una fe i anem, perquè la fe s'ha de practicar en comunitat, en conjunt. La fe d'un sol no va enlloc i s'ha de compartir. I aleshores és una parròquia que té un creixement i fa unes activitats que això encara fa que ens unim més, de totes les edats, de tot arreu, de totes les poblacions, perquè aquí a Sant Cugat ja saps que som pluricultural amb molta gent de molts països. I aleshores aquesta és la importància, de que tots estem units, que no anem sols, que caminem tots plegats amb il·lusió i amb ganes.
7: Ara que parles d'aquest creixement, Conxita, tu esperaves aquest poder de convocatòria?
10: Sí, i tant. Sí, perquè ja portem 3-4 anys, doncs, que va creixent, que la cosa s'anima una a l'altra, perquè és el que fa el moure't, la fe, l'esperit que portem a dins.
7: I molts joves, no?
10: Molts, clar que sí. Home, és el que les famílies intentem transmetre als nostres fills. Doncs els fills ho han de rebre amb alegria i vinga, i puc fomentar-ho.
7: Doncs, Conxita, Mireia, només em queda desitjar-vos a vosaltres i a tots els fidels que passeu un molt bon dia. Jo crec que el temps us acompanyarà i que pugueu estar ben a prop del Sant Pare.
3: Perfecte, gràcies.
7: Nosaltres els deixem que vagin pujant els autocars, que ja ens han dit que tenen pressa i que ja van tard, així que enfilin cap a Montserrat, que estiguin ben a prop del Sant Pare.
9: Molt bé, Eva, i que tinguin, sobretot, un molt bon viatge. Gràcies per aquesta fotografia, que vagi molt bé. Abans de Montserrat, el papa Lleó XIV visitarà aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari hi tenim un altre equip de la xarxa, amb en Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, imagino, aquí a les portes de la presó, i també molta seguretat, no?
11: Bon dia, Helena. Sí, perquè entre l'abadia de Montserrat a partir d'aquest migdia i la Sagrada Família aquesta tarda, dos dels elements religiosos, espirituals, culturals, patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en la seva visita a Barcelona i Catalunya aquesta presó, Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. L'arribada del papa a Sant Esteve de Rovires, aquí, a Brians 1, s'espera per poc abans de les 11 del matí, unes 80 persones esperaran el papa, són interns i internes que habitualment acudeixen a les misses que s'organitzen aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I l'acte començarà a càrrec dels interns, que faran un cant de benvinguda en castellà. Es tracta d'Ayúdame a caminar, tot i que després també interpretaran una segona peça interpretada en català. I després arribarà el testimoni que dues internes, la Josefina i la Montserrat, faran arribar al papa. Són dues de les recluses que podran parlar directament amb el pontífex i que podran fer arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i també vital. Després d'aquesta conversa entre el papa i les dues recluses, hi haurà una tercera interpretació musical, serà el Virulai, amb el qual ja es posarà punt i final, acabarà, serà la cloenda de la visita del papa aquí a Brians 1, i després continuarà el seu programa de visita a Montserrat. S'espera també que siguin el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de rebre el papa aquí, a les portes de la presó Brians 1, a Sant Esteve de Rovires, al Baix Llobregat, poc abans de les 11 del matí.
9: Gràcies, Anna. Doncs serà interessant saber el contingut d'aquesta conversa que mantindrà el papa Lleó XIV amb aquests reclusos, i esperem que després, tard o d'hora, ens ho puguis acabar explicant. Gràcies. Això passarà avui, però l'acte més multitudinari de la visita del papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho repassa tot plegat l'Arnau Olmos.
12: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi en papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar, des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família. El Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
13: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
12: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
2: Però el primer dia de l'estada de Lleó 14 a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Ha visitat o va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català i el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
13: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: A fora, centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a aquesta visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquest recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Però l'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Avui també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària. I Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant, això sí, retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes.
9: 8 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Al Barça ha marcat territori, s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. 2 gols de Pitu, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca la importància de tornar a la màxima competició continental.
14: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte nos ha metido los 2 goles, nos ha hecho daño y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
9: I nou capítol en la mala maror entre el Barça i el Real Madrid. El club blanc, que en les properes hores podria fer oficial l'arribada de Mourinho, ha anunciat una oferta per un dels jugadors pretesos pel club blaugrana, Julián Álvarez. Una proposta de 150 milions que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat. Tot plegat després que el president blaugrana, Rafa Juste, hagi advertit a Florentino Pérez que es veuran els jutjats per les acusacions sobre el cas Negreira.
15: Es va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits. I una cosa és tindre gelos, una cosa és tindre el que vulguin, però una altra cosa és tindre ràbia. Ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
9: La selecció espanyola femenina ha certificat la presència al Mundial del Brasil del 2027 amb una golejada sobre Islàndia per 1-6, amb gran protagonisme blaugrana. Vicky López va fer un doplet i també van marcar Salma Parayuelo, Claudia Pina i Aina Bonmatí. I Aitana, bon matí. I Pablo Alfaro s'ha acomiadat del Nàstic sense retrets i donant les gràcies. Després d'haver assolit la permanència a la Primera Federació, el tècnic marxa amb l'orgull d'haver aconseguit l'objectiu marcat. Més dades des de TAC12 amb Sergi Amat.
16: Va reunir-se amb el director esportiu Tomeu Nadal, que té dret a escollir un altre camí.
17: Yo creo que nadie, dentro del Nàstic, nadie desea el mal del Nàstic. Por lo tanto, son decisiones que se toman. A las malas es cuando las personas nos vemos de verdad, ¿no? Y ahí es cuando han demostrado que son de otra categoría.
16: Fàbregas ha sigut l'últim a demanar el micro i dedicar-li unes paraules.
18: Ha sido un auténtico placer haber compartido contigo este breve plazo de tiempo en el cual solo tenemos pues palabras de agradecimiento. Has conseguido el objetivo por el cual fuiste contratado.
16: Precaució del Faro quan li proposem que enviï algun consell al seu successor.
17: Que dignifique este banquillo, que tendrá una grandísima oportunidad, que es un club histórico, que en esta categoría está entre los top, más allá de que este año es verdad que se han pasado apuro y angustias de los que no están acostumbrados.
16: Al to, al tracte proper i sobretot no caure al pou de la segona federació, suficient per tancar bé la seva etapa.
9: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família. L'Endansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona per acostar al públic la natura i la història. El Cultura en família també durà espectacles a diferents espais de la ciutat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat per part d'un pontífex. Posteriorment, es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. Una de les entitats, precisament, que es reunirà amb Lleó XIV és la Fundació Obra d'Integració Social Ovinso. Parlarem tot seguit de la importància d'aquesta rebuda amb el seu subdirector, amb en Xavier Agramunt. Abans, al llarg d'aquest informatiu, establirem diferents punts de connexió amb l'agenda de Lleó XIV. Tornarem a Brians 1, a les portes de la Sagrada Família, i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 9:15 en un programa especial a les televisions locals i també a la xarxa Més. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació de Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg a espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. I s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple? Marc.
2: Bon dia, Helena. Doncs la cosa va escalfant-se, va agafant color, i és que és veritat que cada vegada més gent que curiosos s'apropen aquí a la Sagrada Família. Molta gent també ens pregunta per on passarà el Papa, si es podrà veure o no. Doncs bé, ara mateix estem aquí als peus de la Sagrada Família i darrere nostra, per exemple, hi tenim una pantalla. Des d'aquesta pantalla es podran veure el que està passant dins d'aquesta Sagrada Família. També hi ha un seguit de cadires. De fet, n'hi ha un munt de cadires que també serviran perquè els assistents que vinguin aquí a fora de la Sagrada Família puguin veure la missa que s'hi celebrarà a l'interior. Serà, això sí, a partir de les 7 de la tarda. Una missa que anirà seguida, com bé deies, d'aquesta posterior benedicció de la Torre de Jesucrist, que s'espera per a partir de 9:45 del vespre. Abans, però, com bé deies, aquest recorregut pel carrer Rosselló, que començarà a l'encreuament en Passeig de Gràcia amb Rosselló, i anirà fins al carrer Sardenya, on el Papa deixarà aquest papamòbil i accedirà a dins de la Sagrada Família mitjançant la façana de la Passió. Això serà cap al vol de les 7, quan el Papa accedeixi a dins d'aquesta Sagrada Família i comenci allà la missa. 8.000 persones s'espera que facin acte de presència en aquesta missa, 4.000 a l'interior i, com bé dèiem, també 4.000 a l'exterior. Tot plegat finalitzarà, com dèiem, al vol de 9:45 amb l'encesa, amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
1: Una cerimònia lluïda i segur que serà espectacular. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans, al migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, que presidirà, per tant, la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat, amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones allà també, i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt, ja, en aquest punt, per la visita del Papa, també. Per tant, hi connectem en directe amb en Lluís Sánchez i en Cert Sergi Lladó, que continueu aquí, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia.
3: Molt bon dia de nou. Doncs sí, continuem a Montserrat, on ara mateix hi comencen a caure quatre gotes i continua aquest dia gris, que esperem que marxin tots aquests núvols que hi ha damunt del monestir. Serà d'aquí a unes 4 hores, menys de 4 hores, quan a 11:45 del migdia està previst que el Papa Lleó XIV arribi a l'abadia de Montserrat. Ho farà amb papamòbil, traslladant-se fins a aquesta plaça de Santa Maria, on ja s'hi van aplegant centenars de pelegrins que tindran la sort avui de gaudir d'aquest dia històric. Un cop arribi aquí, el Papa Lleó XIV s'aturarà i a peu saludarà alguns d'aquests peregrins fins a entrar a la Basílica de Santa Maria, on l'esperarà la comunitat benedictina de Montserrat. Serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, i allà podrà viure la pregària, també el cant de la Salve i el Virolai. Un dels moments més emotius i esperat que s'espera d'aquesta jornada matinal a Montserrat serà el moment en què el Papa de Roma, el pontífex, veneri la imatge de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després està previst que surti al balcó per dirigir-se als fidels i beneir-los. Està previst també a la visita de Lleó XIV a Montserrat que dini amb la comunitat benedictina de Montserrat i després ja marxi cap a Barcelona. Així doncs, tot preparat a l'abadia de Montserrat per rebre una visita molt esperada. Feia més de 30 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat.
1: Doncs ho veiem mentre ens ho explicava Sergi. Moltes d'aquestes persones, molts d'aquests fidels que ja són aquí asseguts a la plaça esperant l'arribada de el Sant Pare. Gràcies, Sergi, també per aquesta fotografia des de Montserrat. Doncs, precisament, la visita de Lleó 14 a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la seva plataforma, a la xarxa Més, un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal a la qual fèiem referència ara als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Abans, el Papa Lleó XIV visita aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop, la primera vegada, que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari també hi tenim un equip de la xarxa, el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna. Què ens expliques de nou des del centre penitenciari Brians 1?
4: Bon dia, Helena. Entre la visita a l'abadia de Montserrat aquest migdia i aquesta tarda a la Sagrada Família, dos dels elements espirituals i patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en el seu programa de visita a Catalunya i Barcelona aquesta presó, Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Una visita que sobrepassa el caràcter institucional per convertir-se també en una visita de clar caràcter pastoral, perquè hi haurà dos recluses, dues dones, que podran parlar directament amb el pontífex. Són la Josefina i la Montserrat, que faran arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica i història personal. L'arribada del papa aquí, a Brians 1, a Sant Esteve de Sesrovires, al Baix Llobregat, s'espera per poc abans de les 11 del matí. Serà una visita molt singular perquè els interns s'han encarregat de fer i fabricar tota l'ornamentació que acompanyarà la visita del papa. Ens referim, Helena, a l'ornamentació floral, també els murals de benvinguda i la música, a més, tindrà un element molt important en aquesta visita, ja que seran els mateixos interns els encarregats d'interpretar el cant de benvinguda. Ho faran en castellà, però després seguiran dues peces en català. Així que, Helena, estem a l'espera de l'arribada del papa. Insistim, el programa estableix que ell arribarà aquí a la presó Brians 1 cap a les 11 del matí, una mica abans de les 11 del matí. El conseller de Justícia, Ramon Espalader, ja ha arribat a la presó i seran el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de donar la benvinguda aquí al papa, al qual esperaran unes 80 persones, la majoria són interns i internes, que habitualment acudeixen a les misses, que es van aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I molt pendents també d'aquesta conversa que el Lleó 14 mantindrà amb dues de les recluses, amb dues de les dones.
1: Una visita que no serà massa llarga, d'uns 20-25 minuts, ens deies, però que segur que també serà recordada per sempre per aquestes persones que la viuran en directe. Gràcies, Anna, també per el teu testimoni des de Can Brians. Aquesta tarda, a 16:45, el Papa Lleó XIV farà també una de les trobades més significatives de la seva agenda a Barcelona, un espai de diàleg amb entitats que treballen amb els col·lectius més invisibilitzats del país. Una de les convidades és Ovinso, obra d'integració social, amb més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social. Acompanya joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. Treballen des del vincle, des de la convivència i des d'una idea molt simple però molt exigent, donar oportunitats reals a persones que sovint no en tenen cap. A aquesta hora parlem, doncs, amb ells, just abans que es trobin amb el papa, per entendre com afronten aquesta trobada, què esperen que passi i quines oportunitats s'hi poden obrir. Ens acompanya Xavier Agramunt, sots director d'Ovinso.

0: també estan cansades, que no entenen el que està passant. La situació actual en el món de les addiccions és que ha irromput amb una força, molta força, la patologia dual, és a dir, la combinació de les addiccions amb persones de diferents tipus de salut mental, i això ha fet que en les entitats que ens hi dediquem ens haguem de transformar constantment. Haguem de buscar nous camins per mirar d'arreglar aquestes vides, no? Mirar de tornar-les a això, a construir futurs.
1: Xavier, què pot significar en termes pràctics que el Papa posi el focus en entitats com la vostra? Pot ajudar, creus, a canviar la mirada institucional o social sobre aquests joves?
0: Per descomptat, és una visita molt important per diferents aspectes. El primer, nosaltres com a entitats, i això suposo que ja estaran d'acord totes les entitats que seran aquesta tarda a Sant Agustí, és important que no només cridin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar brillants, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos ens trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. És a dir, estem parlant de malalts crònics. Ells mateixos no es reconeixen com a tal. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'un altaveu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat, i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canviï a nivell social.
1: Doncs tant de bo sigui així, Xavier, que vagi molt bé aquesta trobada, i això, enhorabona, perquè com a mínim algú ha posat en vosaltres aquest focus. Gràcies per atendre'ns aquest matí, i que vagi molt, molt bé, de veritat.
0: Moltes gràcies.
1: Més coses. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va ser ahir i va plegar unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho explica tot plegat l'Arnau Olmos.
2: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
3: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada mes amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
2: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.

Tres minuts per sobre de tres quarts de nou, Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies

0: que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció, diuen, de manteniment, i n'estan esbrinant les causes. L'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena, dirigits al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes, de la CGT.
1: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
2: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
0: Deu minuts per arribar a les 9. És moment per la crònica esportiva. Cristina Álvarez, ben tornada.
3: Ben rebuda.
0: Contundent victòria del Barça en l'estrena a les semifinals de l'ACB.
3: Sí, va guanyar davant el Tenerife de forma còmoda per 100-67 i suma, doncs, el primer punt dels 3 que necessita per ser a la final. Demà, segon assalt. Els blaugranes buscaran encarrilar l'eliminatòria abans de viatjar cap a la Laguna. Ahir al Palau, els de Xavi Pasqual van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. El tècnic Xavi Pasqual es mostrava satisfet amb l'actuació de l'equip.
4: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
3: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de l'Anoia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la barra de falta directa va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
5: No sé què dir, o sigui, dint paraules, crec que el que s'ha vist avui, ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ja ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
6: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo que sóc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut mereixedors de passar a la final.
3: En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. 2 gols de Pito, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i també el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca sobretot la importància de tornar a la màxima competició continental.
7: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte se han metido los 2 goles, nos ha hecho daño. Que lo se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
3: I avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat pel repte.
8: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
3: Doncs demà sabrem si hi ha final catalana. A les 7 aquest Sant Andreu Ferencváros i a les 9 Mataró Olympiacos. Tant de bo demà et pugui explicar que lluitaran pel títol el Sant Andreu i el Mataró.
0: Va, creuem els dits.
3: Vinga.
0: Gràcies, Cristina.
3: Fins demà.
0: Fins demà. La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival en Dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en Família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al circ, l'humor o les experiències immersives. Roy Ellis, Mazzoni, Saperrate, Sibaritas i la Maria encapçalen la 14a edició del Festival Internacional del Terracota Museu de la Bisbal de l'Empordà. Els exteriors del recinte acolliran 4 dimecres de concerts i sopars a la fresca amb un cartell que combina artistes consolidats i noves veus. La Rauxa i Sibarita seran els encarregats d'inaugurar la festa el 8 de juliol, mentre el colofó final el posarà Roy Ellis i l'Espardenya Criu el dia 29. Doncs abans d'acomiadar-nos, recuperem la informació amb la qual encapçalàvem aquest informatiu. Avui, ja sabeu, és el dia central de la visita del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a l'horitzó. Això serà a la tarda, però, per culminar una agenda que també inclou, recordem-ho, la visita a Brianzú aquest mateix matí, en una iniciativa inèdita d'un pontífex en una presó a l'Estat. Lleó 14 també serà aquest migdia a l'abadia de Montserrat, imatges que estem veient ara en directe, on presidirà la pregària del Sant Rosari. Aquest acte multitudinari al monestir el podreu seguir en un programa especial a partir de 11:45 a la vostra televisió local i també a la xarxa Més. Demà us ho explicarem tot i tot aquí, al Notícies en Xarxa. Que passeu un bon dimecres. Adéu-siau.

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, un nou dia d'emissió, avui dimecres 10 de juny del 2026, a través del 107.1 de l'FM. Tota una jornada que ja està a punt, un contingut que desitgem us agradi i que al mateix temps us ajudi a passar una bona jornada. Sempre ho expliquem, a més, aquest és un contingut que podeu seguir a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat, el que és ràdio en línia o ràdio a la carta. Perquè fa l'espai matinal de Calaixera, que de fet està a punt de començar, també el podeu seguir per televisió al Vendrell, ràdio en imatges, com solem destacar, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts, un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera us convidem a que seguiu la programació prevista i que ja està a punt i que, de fet, ja comença. Som-hi!
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi, bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar, comencem una nova edició, una nova jornada d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Ja sonem des d'aquest espai matinal. I sempre amb la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i apropar-vos tota aquesta estoneta de ràdio fins a les 12, fins al migdia, i això buscant una bona companyia i una ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Sempre, sempre ho expliquem així. Avui és dimecres, 10 de juny, programa número 3988. Un plaer, de veritat, un plaer acompanyar-vos. I va, si voleu comentar, voleu dir qualsevol cosa, ara que ja estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Molt fàcil. 686-101-101. O també ens podeu enviar un correu electrònic. calaixera@rtv-elvendrell.cat. Perquè fa tot el contingut previst, per començar anirem cap al temps. La previsió, sempre, de fet, comencem així, amb en Mar Rodero. També ja hem triat una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. L'apunt esportiu amb en Jordi Grell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres espais d'interès. A les 10 actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local, de fet a cada hora en punt, en principi, butlletins amb la xarxa i que ens ajuda també a acabar de configurar tota l'actualitat més general. Després de les 10, segona part de Calaixera i més contingut. Avui, com cada 15 dies, ens acompanya la terapeuta, logopeda, la Isabel Saracier, amb l'espai de motivació, de psicologia positiva. I també, com ja és habitual, cada setmana aquest espai compartit entre ràdio i televisió perquè fa el Connecta 14, un espai que apropa l'actualitat i els temes d'interès dels 14 municipis del Baix Penedès. En aquesta ocasió, la Sílvia Martínez, responsable d'aquest espai, el que fa és parlar, conversar, entrevistar a l'alcalde de Santa Oliva, en Cristian Martínez. També perfilarem algun punt d'agenda, saltarem a les 11, actualitzarem les notícies i ja ens quedarà tercera i última part. Avui, secció literària, amb Coma-ruga literària, de fet, per conèixer les escriptors i escriptores que en formen part. Avui coneixerem l'Anna Escudero. I després hi ha participació, trucades i estar una bona estona amb vosaltres a través d'aquests punts que ja hem dit, el correu, el WhatsApp, però sobretot també a través del telèfon, si voleu, que a partir d'aquell moment ja estarà operatiu, el 977-15-70-69. I bàsicament, amb tot plegat, que no és poc, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre. I ara, només començar, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa única de tots. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: El temps, sempre pendents del temps, de la previsió i d'allò que ens explica en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Molt bon dia, Marc.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Hem tingut una bona gotellada aquest matí.
1: Sí, i et podria dir que sorpresa, perquè ens l'esperàvem més cap a l'extrem nord, que de fet allà ja estan caient, ja estan deixant pluges a l'ordre dels 11 als 20 litres per metre quadrat. És a dir, si ara veiessis com veig jo el mapa de Catalunya, veuries que literalment està tallat en ganivet i només hi ha precipitació cap al nord, amb l'excepció del Vendrell, cap a l'extrem sud, que han caigut aquests 2 litres d'aigua per metre quadrat. O, per exemple, també cap a l'interior de les comarques de Tarragona, cap al Priorat, entre 2 i 3 litres. Per tant, ha estat aquest ruixat que ha viatjat de forma puntual i anecdòtica per aquí i que ha deixat aquests 2 litres, com diem, al Vendrell. Ha d'anar creuant aquesta mica d'inestabilitat que tenim a hores d'ara. És un frontet que passa per l'extrem nord del país, va creuant a poc, xinutxant, ho podíem dir, que només deixa precipitació en aquell sector. Però amb aquest regalet podíem dir que hem tingut només, en aquest cas, al Baix Penedès, a l'àrea del Vendrell. A mesura que vagi avançant el dia, s'ha d'anar trencant el cel i, per tant, haurem de tenir, o tindríem a partir de migdia i tarda, en especial, més estones de sol, tot i que encara tindrem variabilitat, però ja amb un cel una miqueta més obert. Avui les temperatures quedaran un pèl més curtes. De fet, de cara als propers dies, la temperatura ha de recular una miqueta, pujarà lleugerament, només lleugerament de cara al cap de setmana, i pel que fa a la situació marítima, avui una miqueta més alterada a tots els quadrants costaners del país.
0: Perfecte. I per què fa les temperatures, Marc?
1: Doncs mira, obrim mapa de temperatures. Tenim 19 graus a Cunit, de 20 a l'Observatori de Coma-ruga, 18 al Vendrell, 18 a la Bisbal, 17 a Bonastre, 17 també al Montmell i 18 a Banyeres del Penedès.
0: Fantàstic, doncs. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé. Fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: Avui presentant en Pol Lupion. Bé, no és massa conegut, però mica en mica es va fent un forat, Té cançons molt xules, té un estil molt característic i això que és el que ens agrada a nosaltres, que tingui un punt diferenciador, i crec que el Pol Lupion ho pot tenir. Presenta aquesta cançó, De cop ho he entès.

0: Pol Lupion, ens agrada aquesta nova cançó de Cop Ho He Entès, que ens ajuda a començar i a posar ritme ja aquesta calaixera d'avui dimecres en directe i sempre en proximitat a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies. Quatre-cents alumnes del Baix Penedès han començat aquest dimarts les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, la selectivitat. Novetat que és aquest any, la selectivitat es torna a fer a la comarca després de la Covid i els estudiants no s'han hagut de desplaçar fins a Tarragona com era habitual. Els tres tribunals s'han constituït al municipi del Vendrell, un a la zona escolar, l'altre l'Institut Andreu Nin i l'Institut Baix Penedès i un altre a l'edifici Tavares i un tercer al campus de la URB de Coma-ruga. Les proves del matí han estat les de castellà i anglès, mentre que a la tarda s'han examinat de matèries específiques de modalitat.
2: A les 8 ja estàvem tots i ens han entrat cap a dins, ens han començat a passar llista, ens han dit a quina aula anàvem, llavors ens han repartit les etiquetes i ens han explicat una mica el funcionament de l'examen.
3: Hem fet aquest primer examen de castellà, jo crec que força bé, no ha sigut gaire difícil, considero. Ho han posat tot bastant així, tipus test, llavors ha estat bastant bé.
2: Era una mica l'estructura que havíem practicat durant tot l'any, però sí que és veritat que fa poc ens van canviar el part mínim o l'anàlisi inverso, i per exemple, l'anàlisi inverso crec que a tothom li ha semblat que era bastant complicat perquè hi havia dues que s'assemblaven molt entre elles. Llavors, jo he estat comentant amb la gent i estem 50-50.
4: Fa tres dies ens van canviar el format i l'han fet ara tipus test, on no has d'escriure tant, sinó has de raonar la resposta, i que fent-ho tipus test ens ha semblat molt més fàcil que abans, que havia de redactar.
5: Ha sigut molt diferents al respecte d'anys anteriors, perquè jo he fet altres exàmens en GenCat i de més, i ha sigut molt diferent als demés anteriors exàmens, sobretot l'anàlisi invers i els parts mínims, que era top tipus test.
6: Bastant assequible, però comparat amb anys passats hi ha preguntes rebuscades.
0: Avui dimecres tocaran les assignatures obligatòries com Història, Història de la Filosofia, Matemàtiques o Llengua i Cultura Llatines, i de nou les específiques, segons el batxillerat que s'hagi cursat. Les PAU s'acabaran demà dijous, amb la resta de proves, entre les que destaquen Llengua Catalana, Matemàtiques de Ciències Socials, Química o Història de l'Art. La nota obtinguda de la selectivitat computa un 40% del total de la nota d'accés a la universitat i el 60% restant prové de la mitjana de batxillerat.
3: La selectivitat no la considero justa, perquè al final, vale, entenc que es faci una selectivitat si és conjunta a tota Espanya, perquè llavors d'aquesta manera faríem una criba de potser instis que fan un batxillerat més tou, saps? Però clar, si tu poses a cada comunitat una selectivitat diferent i amb aquesta nota pots entrar a totes les universitats espanyoles, no té gaire sentit que fem aquesta selectivitat. Considero que és més burocràtica que una altra cosa.
2: Jo crec que sí que haurien de ser els mateixos exàmens, però és cert que el nostre profe ens va dir que és molt complicat reunir-se totes les comunitats autònomes i fer un examen igual. I a més que nosaltres, per exemple, a Catalunya també tenim l'examen de català, que és afegir-li una assignatura. Llavors, crec que fer un mateix examen seria a nosaltres dificultar-nos-ho més perquè tenim a sobre una assignatura extra. Aleshores, jo crec que està bé i a mi m'agrada realment com està muntat tot. I crec que batxillerat també compta lo suficient.
4: Pues que se li dona molt de bombo perquè no he trobat que sigui per tant. És un examen més. Hem fet exàmens bastant més difícils durant el curs i sí que t'hi jugues més que els altres, però no són tan difícils.
6: Podrien baixar el nivell, no treure-la, però al final vens d'un batxillerat que són dos anys durs i surts bastant preparat.
0: La novetat al Baix Penedès és que aquest any la selectivitat es torna a fer a la comarca després de la Covid, com dèiem, i els estudiants no s'han hagut de desplaçar. Els tres tribunals que s'han constituït al Vendrell, com dèiem, a la zona escolar, s'ha sumat l'edifici Tavares al campus de la URB de Coma-ruga. El canvi ha estat molt ben valorat per als alumnes.
2: Puc anar cap a casa, puc dinar a casa, relaxar-me, estudiar una estona i llavors tornar cap aquí. A més que no he de sortir a les tantes del matí.
6: La comoditat de si tens molt canvi d'hora anar cap a casa i poder dinar a casa, la veritat és molt millor.
5: A mi m'agrada més perquè ha sigut molt més fàcil, perquè si no tindràs que anar-te ja ahir un lluny, i bueno, ha sigut bastant assequible i demás.
4: Més fàcil, no hem tingut massa temps de trajecte, almenys jo han sigut 15 minuts.
0: Aquest any es fa una prova pilot per detectar aparells digitals com ara mòbils, rellotges intel·ligents o bolígrafs digitals. L'ús dels mòbils i altres dispositius per fer l'examen comporta l'expulsió immediata de l'aula, la qualificació de zero en aquell examen i la possible imposició de sancions. Totes les seus dels tribunals els disposen de detectors i de controls que realitzen de manera aleatòria. Canviem de tema a altres informacions. El sistema d'emergències mèdiques posa en marxa a partir d'avui dimecres el nou model assistencial i de transport sanitari a la regió del Penedès. El desplegament comporta la incorporació de noves ambulàncies, una renovació integral de la flota i una inversió de més de 144 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Per primera vegada, el contracte de transport sanitari del sistema d'emergències mèdiques inclou un lot específic per la regió que va ser creada a l'any 2023. El delegat del govern al Penedès parlava d'això, d'aquestes novetats. És en Lluís Valls, que ara escoltem.
7: És un territori amb unes certes especificitats, sobretot perquè hi ha diferents tipologies de municipis. A més, hi ha tota la franja dels municipis de platja, que requeriran, evidentment, doncs, disposar de nous vehicles. I, per tant, el que s'intenta és, amb aquest nou contracte, doncs, intentar donar resposta a un servei que considerem que és del tot important. S'incrementa aquest percentatge de vehicles amb una xifra important i, per tant, té en consideració no només les especificitats dels territoris, sinó també aquest possible creixement demogràfic.
0: El desplegament comporta la incorporació de 121 noves ambulàncies, 31 de transport sanitari urgent i 90 de no urgents. Una de les grans novetats és que hi haurà 3 noves tipologies d'unitats per millorar la coordinació entre els dos tipus de transport. Entre elles destaca el suport logístic sanitari per intervenir en incidents com múltiples afectats, grans emergències, serveis de llarga durada i trasllats de professionals de psicologia d'emergències. També s'incorporen 3 ambulàncies polivalents en capacitat bariàtrica que suposen donar suport en el transport urgent com en el no urgent, especialment en el trasllat de pacients de més de 170 quilos o amb necessitats especials. A més, el desplegament preveu la incorporació progressiva de 2 ambulàncies llançadores 100% elèctriques destinades a facilitar els trasllats de curta distància entre centres. Les noves ambulàncies incorporen una nova tecnologia sanitària i, per exemple, a les unitats de suport vital avançat es poden realitzar ecografies i analítiques de sang amb uns resultats immediats. Els vehicles també estaran equipats amb detectors individuals de monòxid de carboni, nous sistemes de radiocomunicació portàtils, monitors o nous sistemes de retenció infantil. En la presentació també en parlava el SOSCAP territorial del SEM, en Mario Sánchez.
8: Aquestes ambulàncies noves, amb electromedicina nova, per donar aquest material per fer un diagnòstic ràpid en el lloc de l'incident per adequar-se al que necessiten els pacients i amb més seguretat, amb camilles amb més confortables, amb llums més eficients.
0: El desplegament incorpora una renovació completa de la imatge corporativa dels vehicles amb un sistema europeu de retolació d'alta visibilitat que permet identificar els vehicles d'emergència fins a 500 metres de distància. Entre les principals novetats destaca la reorganització dels recursos d'emergència, que es mantindran operatives les 24 hores les unitats de suport vital avançat situades a Igualada, Vilafranca, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell, així com el vehicle d'intervenció ràpida de Sant Pere de Ribes. Aquesta distribució permetrà una resposta més eficient, especialment en casos de simultaneïtat de serveis. La distribució dels recursos s'ha dissenyat a partir d'un estudi elaborat pel SEM, conjuntament amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
8: Que s'ha pogut dissenyar de forma tècnica i científica allà on havien d'estar ubicades aquestes ambulàncies. És el que jo crec que és les coses més novedoses i més importants d'aquest nou concurs.
0: El nou model també incrementa les hores de servei del transport urgent i consolida l'ampliació de la cobertura horària en diversos municipis. Les ambulàncies de suport vital bàsic de Cubelles, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú deixen de ser reforços estacionals per convertir-se en recursos permanents durant tot l'any. Paral·lelament, les unitats de Sant Quintí de Mediona, del Vendrell, la Bisbal del Penedès i Segur de Calafell ampliaran el servei de les 12 del migdia de 12 a 16 hores diàries. El mateix passarà amb les ambulàncies de reforç estival de Sitges i Vilanova i la Geltrú, que també incrementaran la seva operativa. La gerent de la Regió Sanitària del Penedès és l'Alba Burgués.
9: És la primera vegada que la Regió Sanitària Penedès té un accés propi d'ambulàncies de SEM, de model sanitari, perquè és la primera vegada que es posa en concurs i que la Vegueria Penedès té, és pròpia, no? Llavors, aquest, jo penso que és la gran millora, no? Això què ens porta? Doncs la proximitat, a l'ajustar més tots els recursos a les necessitats de les persones que viuen a la pròpia vegueria.
0: La Regió Sanitària del Penedès, 75 municipis, una població propera als 500.000 habitants i una superfície de 1.900 quilòmetres quadrats. Durant el 2025, el SEM va gestionar prop de 135.000 incidents a la vegueria. D'aquests, gairebé 71.300 van requerir la mobilització de recursos assistencials. Parlem de política i de tota la mirada ja cap a les eleccions municipals de l'any que ve. Esquerra Republicana de Catalunya i Moviment Vendrellenc recorren conjuntament a les eleccions municipals d'aquestes properes eleccions. L'aliança neix després de mesos de converses amb la voluntat d'unir forços per bastir una alternativa de govern a l'executiu local del PSC i el Partit Popular i, sobretot, amb l'ànim d'oferir una proposta basada, asseguren, en el diàleg i l'escolta al teixit social i comercial de la vila. En els propers mesos, a més, donaran a conèixer la composició íntegra d'aquesta candidatura que està liderada per l'Albert Rovira. S'han presentat com l'única alternativa real d'Esquerres al Vendrell, una aliança que, com dèiem, feia mesos que s'estava gestant.
10: I quan va sorgir Moviment Vendrellenc, aquesta plataforma ciutadana d'Esquerres, vam estar parlant i en poques setmanes doncs, ens vam veure que teníem molts punts en comú i un d'aquests punts en comú, no, era treballar des del carrer, no? Anar a buscar la gent, parlar, perquè el futur del Vendrell ha de ser això, que la gent sigui al centre dels projectes de transformació.
0: La nova candidatura ha avançat la seva intenció d'iniciar en les properes setmanes un procés de diàleg amb diferents entitats i actors socials de la vila, tot plegat, amb l'objectiu de recollir les seves demandes i incorporar-les a les propostes de la coalició. Des de Moviment Vendrellenc, en la presentació d'aquest acord, en parlava la Mònica Morillas.
11: Sobretot, escolta i diàleg, i això, i la unió que et dic amb els barris, perquè els barris els tenim com una mica abandonats, d'aquesta manera, doncs, bueno, fem una cohesió, ens unim per la ciutadania, per la gent gran, per els joves, que és molt important aquí. Aquest poble hem de fer que els joves es quedin amb nosaltres.
0: En la presentació d'aquest acord hi han pres part també l'Eduard Vidal, president local d'Esquerra, i en Juan Cafuentes, del Moviment Vendrellenc. De moment, la coalició afirma que no ha definit encara la composició de la seva futura llista electoral, que, això sí, respectarà el principi de la candidatura cremallera, és a dir, l'alternança simètrica entre homes i dones. I una altra mirada ben diferent perquè fa la política i la governança a través dels infants. I amb el Consell d'Infants del Vendrell, que ha celebrat el seu primer ple de rendició de comptes. Davant la presència de l'alcalde, Kenneth Martínez, i la regidora d'Infància, Mariona Figueres, els 21 integrants d'aquest òrgan han fet balanç del seu primer any de gestió. Una iniciativa nascuda formalment a finals d'any passat i que durant aquests 6 mesos llargs s'han dedicat a confegir tot de peticions enfocades a la millora de la vida social de la vila a partir de diversos àmbits.
12: Després de recollir totes les propostes que les classes vam intentar buscar aquelles que eren les millors i vam utilitzar 3 criteris. 1. Que afectessin a la majoria d'infants. 2. Que l'Ajuntament hi pogués fer alguna cosa que no depengui d'un altre organisme. I 3. Que el Consell d'Infants pugui practicar en la resolució d'aquest tema.
0: I durant aquests mesos, 21 estudiants de 6è de totes les escoles de la vila, així com alumnes del Centre d'Educació Especial Garbí, s'han reunit amb membres del govern i han seguit alguna sessió plenària al mateix ajuntament. Entre les seves inquietuds, que se'ls tingui més en compte a l'hora de dissenyar les polítiques municipals i també alguns dels temes estrella d'aquests darrers dies.
13: Per què heu canviat la forma del riuet i no heu deixat la mateixa d'abans? A la meva escola, al carrer de l'escola, hi ha molts arbres que estan tipo, que no els reguen, i l'arrel tipo surten les rajoles i tot, i alguns els tallen fins i tot i estan plens de brossa.
14: Que si a l'edifici abandonat que hi ha al costat de l'escola Marta Mata es podria fer alguna cosa amb ell, perquè està abandonat.
0: Unes peticions que, en bona mesura, seran ateses pel govern local. Així ho destaca la regidora d'Infància, la Mariona Figueres.
15: Esperem que hagi estat una experiència bonica i enriquidora per tots vosaltres. Hi ha alguns que repetireu i altres que ha sigut només aquest any. Així que espero sincerament que formar part del Consell d'Infants, no?, i formar part d'aquesta administració en aquest àmbit, doncs hagi estat una experiència enriquidora.
0: El primer Consell d'Infants del Vendrell tancarà ara la seva actuació fins al curs vinent, que haurà de renovar els seus membres, i ho fa amb compromís d'incorporar les seves propostes a l'acció del govern local per tal que, del dia de demà, recordin amb orgull el seu pas per aquest òrgan de participació. També, evidentment, que en parlava l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
16: No tingueu cap dubte que recollim totes aquestes propostes, tots aquests suggeriments que heu fet, i els incorporarem directament a l'acció de govern, perquè a mesura que amb el temps i amb els diners necessaris, doncs d'aquí, perquè no, sigueu grans, pugueu dir: jo vaig dir allò, i 5 anys, 3 anys, 10 anys més tard és una realitat.
0: El Consell d'Infants emana directament de les Nacions Unides, que des del 1989 reconeix els drets dels nens i les nenes a opinar i a participar en els afers públics. Una experiència reconeguda al Vendrell amb un diploma acreditatiu i que, de ben segur, tindrà molt de futur.
1: Escoltes Ràdio al Vendrell, 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
17: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix.
1: Jordi, ¿qué está pasando?
18: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
1: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
18: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
1: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días!
17: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix.
1: Escoltes Ràdio al Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio al Vendrell.
0: Pocs segons i 2:15 en punt de 10 del matí. Anem cap a la informació esportiva. Un apunt d'en Jordi Grell.
19: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol. Aquest cap de setmana s'ha dut a terme la quarta edició de la Tàrraco Cup de futbol base. Es tracta d'una competició organitzada per la Nàstic Sports Academy, que reuneix diversos clubs d'arreu del món, de les categories sub-10, sub-11 i sub-12. Com és habitual, el torneig s'ha repartit entre divendres i dissabte en diverses seus del Baix Penedès, com Banyeres, Sant Jaume, l'Arbós i Camp Joliu, així com el nou estadi de Tarragona, que a banda d'acollir alguns partits de la fase prèvia, també està a l'escenari de la fase final durant el diumenge. Finalment, el campió en categoria sub-10 or ha estat el Benfica, seguit de Soccer Brawlers i The Academy, mentre que en plata s'imposà la Master Football Academy per davant del Dalian Yinglu xinès i l'Asa Futures Academy. Pel que fa a la categoria sub-11 or, el guanyador ha estat el Getafe i completaven el podi el Torre Levante i l'Sporting de Portugal, mentre que en plata s'imposava The Eye Academy per davant de The Academy i el Henmeum sud-coreà. En el cas de la categoria sub-12 or, el vencedor ha estat l'Atalanta i completaven el podi el Castelló i AP Academy, mentre que en plata s'imposava el Rayo Vallecano per davant del Fènix Alacant i el Club Atlètic Roda de Barà. I seguim parlant de futbol, perquè aquest cap de setmana s'ha disputat la segona jornada, el 28è torneig Pau Casals de futbol base, organitzat per la Unió Esportiva Tancat. Després que la setmana passada la competició arrenqués amb les categories Babies, sub-8, sub-10, sub-11 i sub-12, aquest dissabte a les instal·lacions del Camp de Roda acollint els partits de la categoria infantil sub-13, mentre que diumenge era el torn de la sub-14. Finalment, en categoria sub-13 el campió està la Floresta de Tarragona, mentre que combataven el podi el Nàstic i el Catllà. Pel que fa a la categoria sub-14, s'ha imposat el Nàstic per davant del Mas Iglesias de Reus i del conjunt anfitrió, el Tancat. La 28a edició del torneig Pau Casals es tancarà aquest dissabte amb l'última jornada, que serà protagonitzada per la categoria cadet sub-15.
20: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: I marxem cap a les portades. Després dels esports, les principals portades als diaris avui, que és dimecres 10 de juny. Comencem pel diari de Tarragona. Gaudí i Lleó 14 per fi junts. Avui és el dia de la Sagrada Família, també de Montserrat. Avui és el dia central de la visita del Papa amb la consagració de la Torre de Jesús en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I l'estadi Lluís Companys, que va viure ahir amb emoció els potents missatges de Lleó 14 a favor del perdó i contra la violència de gènere. Canviem de portada, també parlant del Papa. Des del diari Ara, el Papa que reivindica un país divers acollidor per tothom. El pontífex reuneix 40.000 fidels a Montjuïc i s'hi adreça en català i en castellà en parts iguals. Lleó 14, que alerta sobre la violència contra les dones, els problemes de salut mental i el individualisme. Altres notícies internacionals. Trump acusa l'Iran d'abatre un helicòpter nord-americà a Hormuz i avisa que respondrà. I pregunta sobre els immigrants a la selectivitat. La prova de geografia de l'ESPAU aborda l'impacte de la immigració. I Espanya lidera el decomís de droga a Europa. L'Estat al capdavant en la confiscació de cocaïna i plantes de cannabis. I ja acabarem parlant de La Vanguardia. El Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. Lleó 14 demana a barcelonins i a catalans convertir-se en constructors d'unitat més enllà de la polarització. Per a Bost, alterna el català i el castellà en els seus missatges a la catedral i l'estadi olímpic de Montjuïc. Temple, una obra mestra amb alguna objecció, segons un dels articles que podeu trobar a La Vanguardia. I punxa l'última vaga de docents del curs a Catalunya amb un 12% de seguiment i creix el malestar a les Balears pel turisme massiu. Altres informacions internacionals. Els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz i l'assassinat d'una nena de 11 anys commociona a França. Alarma a Belfast per l'intent de decapitació d'un home. I la Generalitat i Adif culpen Siemens de les caigudes a Rodalies. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que, com sempre destaquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de confirmar tota la informació del dia.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: I amb la intenció que sempre tenim en aquesta primera part de programa d'anar recollint contingut i anar recordant allò que anem tractant en aquest propi espai matinal, tot just el Consell d'Infants, que ja n'hem parlat, i aquest mateix dilluns al matí, abans de que celebrés la sessió a la tarda, es van acompanyar una part dels participants d'aquest Consell d'Infants com a regidors, per entendre'ns, amb la representació de l'escola Àngel Guimerà. I és el que volem recordar tot just, com això, com van viure o com han viscut, vaja, tota aquesta manera d'intentar conèixer la governabilitat del municipi a través de la figura del Consell d'Infants. Ho recordem.

0: doncs va, de plen tot aquest contingut que ja hem anat anunciant i que, de fet, ja coneixeu, els dilluns, cada començament de setmana, el que fem és això, reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, aquest és el seu títol, però és aquesta oportunitat setmanal i habitual de conèixer tota aquella feinada, i sempre ho diem, tot allò que s'hi fa des de centres educatius, sobretot, o bé, des de tota la comunitat educativa en diferents àmbits i sempre sota el paraigua del Pla Educatiu d'Entorn. Avui, de fet, ens torna a visitar una escola, en aquest cas l'escola Àngel Guimerà, amb un fet, jo penso que és fantàstic. No sé si mai n'hem parlat en aquest espai, però crec que és una eina molt, molt, molt, molt xula i, a més, si ens l'expliquen els alumnes o una part dels alumnes que participen, encara més. Doncs això, com dèiem, parlem de l'escola Àngel Guimerà i, de fet, ens acompanya, per una banda, la seva directora, la seva responsable, l'Elisabet Claver. Com estàs?
1: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
0: Tot bé?
1: Sí.
0: Recte final de curs, ja.
1: Ai, sí, ja estem ja desitjant. Això s'està fent una mica llarg.
0: Sí? Un curs intens.
1: Molt complicat.
0: Reivindicat. No entrarem, o podíem entrar, no ho sé, però mira, sempre que fem aquest espai jo crec que sempre hi ha un momentet per fer aquesta reivindicació, o almenys jo personalment, jo des de Pere Sallent, aquest suport i aquest recolzament cap a la comunitat educativa, cap als mestres, cap als docents, i que esteu justament reclamant un ofici i una feina. És a dir, no és la intenció d'aquest espai, sí, aquest punt de reivindicació, però tampoc no podem anar més enllà. Un dia sí que podem fer-ho, si de cas. En unes altres converses sortia aquesta intenció potser de fer, no?, una trobada de responsables d'escoles, de directius...
1: És la tercera vegada que m'ho dius. A veure si surt.
0: Al final ho haurem de fer, M'heu d'apretar vosaltres. M'heu d'apretar vosaltres i ho farem, Realment ho farem. Sí que cal fer-ho. I mira, també jo penso, la millor manera de reivindicar aquesta tasca, aquesta vocació que teniu els docents, és justament amb feines com aquesta. I, en certa manera, també amb aquest ull posat una mica a la gestió pública, de tot plegat, perquè ja hem dit que, no sé si ho hem dit encara, però avui parlem del Consell d'Infants. Per això no està sola, també ens acompanya una representació d'aquests alumnes que ara els presentarem, però també ens acompanya amb aquesta representació pública, política, si podem dir-ho així, però ens cau molt bé, així que no cap problema, la Mariona Figueres, que és la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament del Vendrell. Mariona, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé,
0: sí?
2: Molt ben acompanyada, així que molt contenta.
0: Fantàstic. Aquest Consell d'Infants, doncs, recau en la Regidoria de Participació Ciutadana?
2: No, recau en Infància i Joventut, la qual també soc.
0: També ho ets, d'acord. Sí. Clar, tu fas això, a Joventut...
2: Porto entitats esportives, Participació Ciutadana, festes... No.
0: Almenys hi ha alguna que portes, sí. Una altra que no portes.
2: I cultura popular.
0: I cultura, sí, aquesta, fantàstic. Doncs bé, amb aquesta representació...
2: Sí,
0: i perquè és una eina excel·lent, i de fet, ara que hem de desenvolupar tot això, alumnes que ja van participar en el darrer ple municipal,
2: Sí, de fet, l'últim ple vam gaudir d'aquesta visita, justament coincidia amb un dels dies que ells feien aquesta sessió de treball, que sempre és un dilluns, i justament ja encarant aquest també final de curs, també final del primer any del Consell d'Infants, que avui mateix doncs tindrem l'últim ple, avui dilluns dia 8, tenim l'últim ple aquesta tarda, així que bé, amb ganes de que aquesta tarda ens posin a prova i veure els resultats.
0: Perquè això, la pregunta bàsica, què és el Consell d'Infants? En què consisteix?
2: Bueno, el Consell d'Infants al final és una gran eina que tenim ara mateix sobre la taula per poder escoltar, no?, per escoltar els nostres infants, la canalla del Vendrell, sobretot, i al final és que ells ens diguin com veuen el seu municipi, no? El seu poble, i també que ens puguin ajudar a fer propostes, que puguem tirar endavant projectes amb el seu punt de vista, i que així doncs puguem fer també un municipi a la seva mida, i a més si ells han participat en alguns dels projectes importants del municipi, doncs segurament també s'ho estimaran i ho cuidaran més, no? Llavors, és una gran eina que ens ajuda en diferents sentits.
0: Val. Així doncs, les seves propostes, les seves mocions, es tindran en compte, doncs,
2: Sí, i tant. De fet, vam començar això amb el ple el mes de novembre, donant la benvinguda, ja van sortir diferents temes dels quals es tira la corda, i anar parlant, les seves preocupacions, també, no?, d'ells quins temes creien que eren els més importants. També aquest primer any vam fer un encàrrec de com veien el municipi, ara mateix, amb aquest, bueno, aprofitant això, el primer any de Consell d'Infants, d'aquesta eina, doncs més que un encàrrec concret, doncs tenien aquest encàrrec de, digueu, com veieu el Vendrell, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, sí que durant tot el curs ens hem anat centrant en diferents temes ja més específics, han pogut tenir també visita en aquestes trobades, doncs, per exemple, de l'alcalde, evidentment, uh-huh. Després també hi ha anat la regidora Núria Rovira, per exemple, per parlar tema de parcs, jardins, no? Hem pogut anar vinculant també a diferents regidors que els han acompanyat, els han pogut fer preguntes i al revés, no? Nosaltres hem pogut recollir també diferents propostes o mm-hmm. punts de vista que et fan també doncs, replantejar-te projectes o maneres de fer.
0: Bé. Sí, sí, la seva mirada, la mirada del futur, però a més també els serveix com a eina per conèixer com funciona un òrgan públic,
2: exacte.
0: Aquest òrgan que és de la màxima proximitat, com és el propi Ajuntament, i també es permet, no?, conèixer com és una mica aquest joc polític, no?, en certa manera.
2: Totalment.
0: I òrgan de gestió.
2: Aquest ens ajuda, no?, també en educar en democràcia, que
0: clar,
2: la gent,
0: clar,
2: doncs, potser
0: sí.
2: No tots opinen igual, però tenen aquest punt de debat, treballen les propostes, arribem a un consens entre uh-huh. tots. Jo crec que és una eina molt bonica, així que molt contents d'aquest primer any que avui posem punt i final,
0: que
2: esperem que, bueno, en endavant, doncs, tinguem
0: aquests
2: moltes més
0: anys,
2: edicions.
0: Així, quan tornem a fer aquesta conversa, ja, aleshores sí, ja podré dir de manera assertiva que fa molts anys que fa aquest projecte.
2: Exacte.
0: Elisabet, a nivell escolar, clar, suposo que és la representació de l'Àngel Guimarà, però també hi participen altres escoles.
1: Participen totes les escoles del Vendrell.
0: Totes. Amb quants alumnes per escola, ho sabem?
1: Sí, fem dos alumnes de sisè i dos alumnes de cinquè.
0: Val.
1: Perquè la idea és que el curs vinent els alumnes que estan a cinquè passen a sisè i triarem dos representants més de cinquè.
0: Ah, d'acord, perfecte.
1: I sempre tenim de cada escola quatre representants.
0: Molt bé, que per això tenim aquesta representació d'aquests quatre alumnes, dos de cinquè i dos de sisè. Mm-hmm. Fem una cosa, ara seguirem parlant, però penso que els hi podem escoltar la veu ja, no?
1: I tant.
0: De veritat que sí.
1: Sí.
0: Bon dia, nois, noies, com esteu?
3: Bé.
0: Esteu
3: bé?
0: Sí?
3: Bé.
0: Fem una cosa, fem una ronda de noms, us sembla o no?
3: Sí.
0: Sí, així des de casa sabran qui sou. Doncs va, m'és igual que comenci, m'és igual. Va.
1: Comença tu, vinga, presenta't.
3: Jo em dic Naia.
0: La Naia, molt bé. Què més?
4: Jo em dic Emma.
0: Emma, benvinguda.
5: Jo, Quim.
0: Uh-huh.
5: I jo, Arnau.
0: Doncs bé, gràcies per venir, Em sembla que és pitjor un plec que un programa de ràdio, ja us ho dic ara. És a dir, si hi heu anat a algun ple, no és res, no patiu. Gràcies. Ara parlem amb vosaltres, Això, tornem una mica a l'organització. Clar, això, el que dèiem ara amb la Mariona, fa que treballeu a classe, doncs justament el que no és un ajuntament, com és la gestió de l'ajuntament a nivell polític, què és un ple, per què serveix... Una mica, clar, tot comença per aquí, entenc, no, Elisabet?
1: Sí, quan van a tercer ja s'estudia el que és el ple i l'ajuntament, uh-huh. fan una visita a l'ajuntament,

0: Tot i que costa, mira que haig de dir que jo fa molts anys que em toca seguir això per feina, i a vegades costa, de saber com va les votacions, això, lo altre, a vegades costa. Vull dir que no patiu, que no és un tema fàcil, no és un tema fàcil, no és un tema fàcil. I aleshores, coneixem l'òrgan, coneixem com funciona, i a partir d'aquí neixen les propostes que presenteu al ple, o com és tot això?
1: No, ells, diguéssim que durant tot l'any han anat treballant, llavors ara arribarem, es fan dos plens, diguéssim, on sí que assistim tant l'alcalde com jo. La resta de treball, doncs, podem anar fent aquestes visites i aquestes jornades de treball, però és més això, són dies de treball. Llavors tenim els dos plens com a tal, que era el de Constitució i ara el que acabem. Llavors, en aquest que acabem, sí que sortiran les propostes que ells durant tot un any han anat treballant.
0: Val. És que és possible, i ara torno a parlar així, que potser no hauria de fer-ho, això, perdoneu, jo treballo així, és igual. En el darrer ple hi havia un punt que havien exposat ells, no sé si no recordo malament.
1: No,
0: és possible,
1: no?
0: Però es va mencionar el Consell d'Infants en el darrer ple.
1: Perquè era això, coincidia amb una jornada de treball, llavors com hem treballat, i a més també els vam creure que els agradaria, no?, veure com funciona un ple i de més, llavors ens van acompanyar durant un punt, que a més va ser un punt molt bonic, que va ser el del nomenclàtor, amb el tema dels jardinets de Marta Mata i de més, llavors, va ser un punt bonic, perquè són d'aquests que no fem massa soroll, no?, els polítics, llavors, durant aquell punt, tant amb l'exposició com en la votació, doncs ens van poder acompanyar i van veure doncs aquest punt de com funciona un ple, no? I després ja doncs sí que vam sortir, els vam convidar a marxar, a seguir treballant en aquestes propostes que avui ens presentaran i que veurem, no?
0: Va, fantàstic. Per això comentava que sé que van ser-hi presents al darrer ple, i que per això una mica parlava jo d'això, d'aquest contingut i d'aquesta presència en aquest ple. Fem una cosa, però va, anem al principi de tot. Ara us faré xerrar. No tingueu vergonya per xerrar, de veritat. A vegades costa trencar el gel, però a partir d'aquí després ja veureu que podem anar desenvolupant una mica les idees. Tot parteix amb aquesta pregunta que us fan, que és com veieu vosaltres el municipi. Si us faig ara jo aquesta pregunta, què em direu? Va, qui s'anima? Qui trenca una mica el gel? Va, qualsevol de vosaltres. Vinga, el Quim, no és? És el Quim. Vinga, Quim, va, que tot sapeu, deixeu pelante.
2: Doncs ja ho trobo bé, perquè ja han començat a fer parcs i coses així, i es veu bonic.
0: Val.
2: I és que no...
0: Bé, no? Valoració bé.
2: Sí.
0: No? Tu el veus bé, el Vendrell.
2: Sí, en general bé.
0: Que bé. Molt bé. No, totalment d'acord, eh? Va, qui més? Qui més? Va, qui s'anima més a dir...
1: Arnau, va, després anirem elles.
0: Si voleu dir una cosa que no us agradi, podem dir-ho. Es pot dir bé, és a dir, tot es pot dir bé,
3: Per sortir coses que no els agraden.
0: Per això ho dic, no, aquí no perquè estigui aquí la Mariona, ara hem d'això, no, eh?
1: Al contrari.
0: Va, qui més, va?
4: Doncs, pues, depèn del que parlem, perquè, per exemple, amb el tema de neteja, a vegades estan els carrers bruts.
0: Val.
4: Però en altres coses sí que bastant bé.
0: Val. És un tema recurrent, s'ha de dir, el que és la neteja de carrers, la seguretat en general, etcètera, és un tema recurrent que passa en tots els municipis. No patiu, és un fet recurrent. Bé, ben apuntat. Va, qui més? Va, les noies, va. Qualsevol de les dues, és igual.
3: Vinga, Naya, va.
0: No?
3: Està una mica nerviosa.
0: Ja ho veig. Però si he trencat el gel, ja veieu que això no és res. Estem a casa, com aquell qui diu. No?
1: Vinga, va.
3: Emma, tu com veus el Vendrell?
2: Jo penso que, com ha dit l'Arnau, que hi ha carrers que estan bruts i parcs, i jo penso que està malament perquè una cosa bonica està tota bruta i en el lloc també.
0: Clar, és que a vegades deslueix que certs espais... Però això també és culpa, no és allò, no és més net qui més neteja qui no embruta, en certa manera, És evident que una cosa té relació directa amb l'altra, però també és important aquesta conscienciació general, no?, de que potser no hauríem d'embrutar tant, tots plegats, No? No penseu o què? Sí. Que després potser sí que es podria netejar més o no, jo no ho sé, no entrarem això, Però també una mica hi ha això, Una mica de consciència col·lectiva, no?, d'aquests espais, però aquests espais són una mica de tots, no? Igual que l'Ajuntament també és una mica de tots, no? I les decisions són una mica de tots, també.
3: Això passa a l'escola, a nivell d'escola, exactament igual, és com un petit municipi, que moltes vegades els renyem perquè embruten.
0: Clar
3: que tenim neteja diària, però si no embrutéssim tant...
0: Clar, no costaria tant de netejar, no seria tan car...
3: És una mica responsabilitat de tots.
0: Clar, perquè si no una mica no entraríem en aquest bucle de que més

0: brotem més farà falta netejar. Llavors, mai en tindríem prou, en certa manera. Bé. I a partir d'aquí, quan estàveu a classe, quan vau començar a treballar tot això, suposo que ja van començar a néixer les propostes, no? Veu llançar propostes vosaltres per poder millorar el municipi, oi? Per on passen aquestes propostes? O de les propostes que veu dir, després ens centrarem en les que arribaran al ple, eh? Però a les que una mica veu anar parlant i veu anar proposant a classe, quines eren? Ho podeu saber? Us en recordeu?
1: Sí, doncs que hi ha escoles doncs que no es pot passar gaire bé perquè hi ha pàrquings o els cotxes, que hi ha molts cotxes a entrada, llavors com que són una mica perillós, diguéssim.
0: Va, que hi ha molt de trànsit sempre, sí. A l'entrar i sortir de les hores del col·le. Val, bueno, és un bon tema també la regulació del trànsit, és veritat. A més, tothom ens agrada anar amb el cotxe als llocs i és una mica això. Bé, un bon tema. Què més? Va, qui més se'n recorda de més temes? Va.
2: Pues, doncs que el camp de futbol del Cruyff, d'allà del Tancat,
0: sí.
2: Pues, ara últimament sempre està tot, la gespa està aixecada i les tanques estan trencades.
0: Està fent molt bé.
2: I quasi que no s'hi pot jugar.
0: Val. Bé, és un bon tema.
3: Aprofitarem, ja ho direm, i arriba la reparació.
0: Molt bé. La Mariona és això, responsable de seleccions esportives. El Cruyff Cour recau en l'Ajuntament també o la pròpia Fundació?
3: No, recau en l'Ajuntament.
0: Val, sí que la construcció és de la Fundació,
3: sí,
0: no?
3: Sí, es fa com un conveni en el moment de fer-lo, però després sí que el manteniment, a més, és una instal·lació municipal.
0: Val.
3: Doncs, bueno, doncs també aquests punts, no?, que ells durant tot el curs han anat traient temes, nosaltres aprenem nota, doncs millora de les instal·lacions esportives, evidentment, és un dels temes que sempre està també sobre la taula amb pistes a l'aire lliure, em refereixo ara, doncs aquesta ja en breu us podrem gaudir d'una gespa nova al Camp
0: Fantàstic, que bé, veus? Doncs mira, queda dit i explicat. Va, què més? No, més propostes, propostes de millora, Emma, sí?
4: Doncs també el que vam dir, que alguns nens volien més festes al Vendrell.
0: Més festes? Oi, Naya, n'hi ha moltes de festes ja, eh? Encara més. Quin tipus
3: per
0: de
3: ells.
0: Festes? Per ells. Ah,
3: per ells.
0: Clar, festa, d'acord. Festes una mica adaptades a la vostra generació, per dir-ho així.
3: Es troben que estan en un punt una mica complicat en aquest sentit, no? Quan tu portes un espectacle infantil, potser és massa infantil, per aquesta edat. I quan fas un concert, que la música que més els agrada és un DJ, i els DJs normalment acaben tocant al final
0: molt
3: del concert, que ja és tard per ells, no?
0: Clar.
3: Llavors, expliqueu sí, quina idea va sortir.
0: Exacte, quin tipus de festa us agradaria a vosaltres?
3: Ho pots explicar?
4: Una festa que sigui per nens de 9 a 12 anys, perquè quasi totes les festes són o acaben molt tard o són per nens de més de 18 anys.
0: Va, d'acord. I quin tipus de música? El pot petit? No? No, que faig broma, ja ho sé, ja. Quin tipus de música s'hauria de punxar en aquesta festa? Què us agrada a vosaltres? Va, algun nom aleatori. Qualsevol de cançó dels moments, no? Suposo. No? Qualsevol cançó d'ara, no? Entenc? Sí,
4: sí,
0: en
4: sí.
0: Català o en castellà, no?
4: Les dos.
0: Vale. Bad Bunny també?
3: Sí, també.
0: Ai, no.
3: Quina pregunta,
5: Pere. No es pot lluitar contra això.
3: Expliqueu en quina proposta hem treballat amb això. Vinga, expliqueu, va.
0: Vinga.
2: Que el dia de final de curs farem...
0: Sí?
2: Una festa per la nostra edat.
0: Molt bé. Amb música, com dèiem, eh? Música,
2: sí,
0: música de DJ.
2: Sí.
0: Per ballar?
2: Per ballar. I
0: sí, us agrada
2: ballar.
0: I per cantar i tot. Està bé, fantàstic.
4: Karaoke.
0: Molt bé, està bé. Però clar, això fora de la pròpia escola, que està molt bé, també aplicar-ho, suposo que a l'agenda de festes que té el Vendrell.
3: Sí, home, aquesta s'aplica directament, eh? Vull dir, va ser una proposta que ells van fer de fer més concerts, va sortir la idea de fer una festa de final de curs, no? Donat que aquest any la programació de les primaveres, per exemple, doncs ja estaven tancades, i va sortir aquesta idea de fer la festa final de curs.
0: Val.
3: Llavors, si no recordo malament, és el divendres 19 de juny,
5: sí.
3: A la plaça Nova, en principi, a la plaça Nova farem la festa final de curs, que ve donada pel Consell d'Infants, però serà oberta a totes les escoles i tothom que vulgui.
0: Jo pensava que es faria a l'escola, no sé per què, eh?
3: No,
0: es farà de manera oberta, plaça Nova, has dit.
3: Plaça Nova.
0: Plaça Nova, uau, que bé. Ostres, doncs mira, un bon punt de trobada, allò de celebració d'aquest curs, al final d'aquest curs 2025-2026, eh? Que bé, que bé. Aleshores, això, al llarg d'aquestes propostes que han anat sortint i que no han anat treballant a classe, n'heu deixat algunes que es porten al ple, si no ho he entès malament, o com és això?
3: Que ens heu d'explicar al ple.
1: Sí, doncs... Doncs, propostes que vam fer, doncs...
3: No faran spoiler, eh?
0: Bueno, ja està, però hem quedat primícia, ens agraden les primícies aquí als mitjans.
1: Es vam preparar, com vam estar les reunions, doncs, pensant què proposar pel ple, del dia del ple, i doncs...
0: Val, que és aquesta tarda, és aquesta
1: sí,
0: tarda.
1: Sí, van sortir moltes idees.
0: Val, i quines arriben al ple, finalment? Te'n recordes?
1: No gaire, potser algú...
0: Algú més se n'en recorda, més o menys, eh?
5: La Emma, tu te'n recordes, Emma?
0: Sent?
4: Pel ple que ve, no?
0: Sí.
4: Doncs el que vam fer és com vam, ens vam fer, per exemple, un era de el primer encàrrec que ens va ficar la Mariona.
0: Uh-huh.
4: Llavors ho tenim que explicar al ple.
0: Val. I quantes clars heu hagut de treballar? No? Ho presenten com si fos un...
3: Fan una trobada al mes.
0: Val.
3: Tenim bueno, es va contractar una gent que va fer les dinamitzacions, no? Sempre són les mateixes persones.
0: Val.
3: I quan es van a escollir les escoles, doncs vam anar, vam explicar què era. Doncs jo, per exemple, doncs he pogut viure tot aquest procés en primera persona i la veritat que ha sigut molt maco. Llavors, un cop al mes fan aquesta jornada de treball. Sí que aquest juny han fet dos per preparar aquest, el dia 1. Que vam fer la preparació i avui dia 8 doncs farem el ple final.
0: Val. Però hi haurà propostes específiques,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, veurem que ens expliquen, si sí, ells han anat treballant diferents propostes, ara no se'n recorden, però bueno, tema carrils bici, per exemple, doncs també surt amb tema mobilitat per arribar a les escoles, no? De fer aquestes vies segures per arribar a les escoles amb la bicicleta o de més, doncs tot el que han anat treballant, avui ens ho explicaran al ple. Potser no és una proposta concreta com a tal, però sí de punts de vista que nosaltres després tinguem en compte. Així que, evidentment, agafarem el guant de tot el que diguin avui i a veure com ho anem també afegint, no?, al nostre dia a dia o, els grans projectes.
0: Va, han hagut de portar també allò documentació, és a dir, com un ple, com coneixem tots, allò home...
3: Bueno, no ho presenten, no fan abans unes propostes concretes abans, no, sí que tindrem un ordre del dia, que de fet ja el tenim, no? Doncs hi haurà una benvinguda, hi haurà cadascú, doncs, defensarà les seves propostes i farem una mica la cloenda.
0: Val. Sí. Hi haurà votacions?
3: No, votacions no.
0: No? És el que més m'agrada.
3: Sí, ells votarien tot a favor.
0: Sí, també és veritat.
3: Amb l'alcalde i amb mi, vull dir.
0: També és veritat.
3: No tenim a ningú més allà dalt per votar.
0: També és
3: veritat. Però sí que és aquest punt que exposaran. I a més, ho podrem veure en directe, a través d'aquesta casa, així que és fantàstic.
0: Fantàstic, que bé. Doncs el que dèiem al començament d'aquesta conversa, que és aquesta particularitat i el xulo que és, no?, aquesta participació al Consell d'Infants, i el que... Mariona, tapa les orelles. És a dir, aquesta essència del que és, hauria de ser, no?, la política, que tant de bo, en terminologia generalista, no només als ajuntaments, per suposat, tinguéssim aquest punt de, no?, de sinceritat, d'ingenuïtat, de realment les coses per millorar-les, per voler fer-les sense... intenció, que sí que és veritat, que la política actual que intenta és millorar les coses, sens dubte, però a vegades queda una mica enterbolides per altres coses, però en canvi que això no ho veiem. I això és molt xulo.
5: Aquesta mirada dels infants, que moltes vegades no la tenim en compte perquè pensem que diran coses que no es poden realitzar o que no tenen la suficient informació, que a vegades és cert, no tenen tota la informació i poden desitjar impossibles, però a vegades es poden adaptar i tenen molt a dir. Perquè ja tenen un sentit crític, no?, un esperit de millora, veuen moltes coses que a vegades nosaltres no veiem, no? Senzillament, això que la Mariona m'havia explicat, no hi ha res a la festa major per aquesta edat, o és per molt infants, i vaig pensar, tens tota la raó, és veritat, doncs això no ho havíem pensat, i en canvi ells tenen molt a dir.
0: Clar.
5: I per ells també va molt bé, perquè a vegades quan parlem de política a classe... A vegades no tenen molts coneixements. La política és una cosa molt llunyana, que sembla que no els hi pertoqui. I sí, clar, tot el que ells envolten té a veure amb la política. Tot el poble, de tot. Per tant, és molt important que ells des de petits tinguin noció del que és la política, de com es pot participar i de que es poden canviar coses.
0: Sí, aquesta idea romàntica de la política que torno a dir,
5: han de tenir.
0: Tant de bo es pogués mantenir al llarg dels anys, i bé, no entrarem, de veritat. Ostres, fantàstic, m'ha agradat molt que vinguéssiu. Jo volia acabar amb una votació. Clar, és que lo xulo dels plens són les votacions, penso, no? Ho sabeu, no? Això que els plens es fan votacions,
4: sí,
0: no? Sabeu allò que es fa una proposta i aleshores es vota. Depèn de què, el que hi ha. No sé què podem votar.
5: Quina proposta ens fas?
0: Us ha agradat aquest programa, aquest espai de ràdio? Us ha agradat aquest espai de ràdio?
4: Sí.
0: Sí? Qui votin que sí?
5: Vinga, va. Sí? A veure, comptem.
0: Vale, s'aprova per unanimitat.
5: Unanimitat.
0: Com volia dir això? Bé, sí, perdoneu, sembla que em feia gràcia fer aquesta votació. De veritat, fora conyes i fora aquesta pàtina que sempre hi volem posar-hi de distensió i de amenització d'aquests temes i d'aquestes qüestions, de veritat que és un tema molt útil i que ens agrada molt que vingueu a explicar-ho i conèixer aquesta realitat que hi ha a les escoles i aquest dia a dia que treballa a les escoles, que a més en vinculació amb la vida política i de l'Ajuntament, doncs penso que és una molt bona combinació per tot plegat, com hem explicat. Gràcies a tots plegats, nois, noies, per venir, de veritat.
5: Gràcies a tu.
0: Bona tornada, i a vosaltres també. Gràcies, i fins aviat, que vagi molt bé.
6: Escoltes Ràdio El Vendrell.
7: Toni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó 14 visitarà en una estona la presó de Brians-1, una mica abans de les 11 del matí. Anem a saber quin és l'ambient aquí a les portes de Brians, on hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient que respira? Bon dia.
8: Hola, bon dia, Maria. Som a l'espera que a aquesta hora, d'aquí uns minuts, arribi el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i poc després també d'arribar el president català, Salvador Illa, tots dos. Hauran de rebre al papa l'arribada del pontífex. S'espera entre les 10 i 20 i les 11 del matí. I aquí, al centre penitenciari de Brians 1, esperen ja el pontífex 80 interns, 22 d'ells són dones, i dues d'aquestes dones són la Montserrat i la Josefina, són les dues recluses que parlaran directament amb el papa i traslladaran al pontífex la seva crònica, la seva història personal i vital. La música tindrà també, Maria, un paper destacat al llarg de la visita del papa, perquè l'acte s'obrirà amb una interpretació de la cançó Ayúdame a caminar, interpretada per les mateixes internes de la presó i en castellà, tot i que després també interpretaran els interns dues peces musicals en català. L'última, el Virulai, que servirà per posar el punt i final la cloenda d'aquest acte dins del programa de la visita del papa a Barcelona i Catalunya. A aquesta hora sabem que el papa es traslladarà a l'abadia de Montserrat en cotxe, però que té a la seva disposició un helicòpter per fer aquest trasllat, i en aquests moments veiem només la caravana de cotxes oficials, però tot apunta que ja ha arribat o està a punt de fer-ho el ministre de l'Interior.
7: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
8: Bon dia.
7: I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho han fet amb els exàmens d'Història i Filosofia, que han començat a les 9 del matí. A segona hora triaran entre les optatives, volíem dir, d'anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llengua i cultures llatines i matemàtiques. I per la tarda serà el torn de biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana i també tecnologia i enginyeria. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, butlletins habituals a cada hora en punt i, de fet, aquest butlletí de les 10 que ens porta ja la segona part de Calaixera. Les 4 minuts que passem de les 10, a les 10 i 4 minuts. Avui, que és dimecres 10 de juny, programa número 3988 i sempre i cada dia l'objectiu i aquesta intenció d'acompanyar-vos sense més i sempre explicant moltíssimes coses. Cada 15 dies aquest espai sobre motivació, sobre psicologia positiva amb la Isabel Saracier. Ara de seguida anirem cap aquí. A banda, també aquest espai que ens ajuda a conèixer diferents punts d'actualitat de la comarca a través del Connecta 14, un espai dels serveis informatius d'aquesta casa, entre ràdio i televisió, avui amb una conversa i una entrevista amb l'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez. A banda, també destacarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i encara ens quedarà tercera i última part, on tindrem com a ruga literària, com és habitual cada setmana, i també una bona estona per la participació i les trucades. Així que va, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot.

0: Isabel Saracer, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Doncs molt bé. Ja ho hem dit, no? I ens hem saludat.
0: Sí, fora d'antena ja ens hem pogut saludar.
1: Ja ens hem saludat i bé, molt contenta, ja ho saps.
0: Fantàstic.
1: Sempre contenta d'estar aquí.
0: Molt bé, sempre buscant aquest punt de motivació, de psicologia positiva i aquests bons missatges, cap a un bon benestar emocional, no?
1: Emocional.
0: Podem dir-ho així.
1: I mental, també.
0: I mental, emocional, psicològic.
1: Sí, psicològic.
0: Com sigui.
1: Sí, sí. I endavant sempre, vull dir, passi el que passi. Això ara ho diem molt a casa, no? Passi el que passi, mantenir la calma.
0: Sí.
1: Passi el que passi, a vegades ser el més estrident i el més fort, però també mantenir la calma, no? Perquè ens hem d'anar, diguéssim, com programant i sempre pensar que sí, que pot venir alguna vegada alguna cosa forta, no? Doncs que no ens agafi almenys desprevinguts, sinó... Yeah. Que estiguem també preparats a nivell mental, a nivell emocional i psicològic, no?
0: I tant. Sí. De què parlem avui, Isabel?
1: A veure, avui precisament parlem d'un tema que també va lligat amb el que estem ara parlant, no? De deixar de ser, d'anar de víctima per la vida. Sí, perquè moltes vegades no ens n'adonem, però anem de víctimes.
0: Sí.
1: Anem a veure, no?, el que diuen els demés, sí senyor, que,
0: ja.
1: No, que a vegades no ens donem ni compte, O sigui, però a vegades és tan perillós anar de víctima o decidir que jo sóc la víctima, doncs, d'aquesta situació, d'aquestes persones, d'aquesta situació, sobretot, no? De coses de la vida, relacions, també, les relacions, no? Pot ser dintre del matrimoni, pot ser dintre de la família en general, pot ser pares i fills, no? Els pares també a vegades són víctimes, o sigui, que no en saben prou, no en saben prou de portar, doncs, aquesta manera de ser d'aquest fill, doncs a vegades, doncs, tot sí, doncs, més que sí, doncs, bueno, doncs, a veure, ja, clar, llavors arriba un moment que quan anem de víctimes hem de mirar què és el que està passant a dintre del nostre, precisament, no? Segurament que l'autoestima està bastant baixa.
0: Ja. Yeah.
1: Com sempre parlem aquí, totes les coses de la vida depenen de nosaltres. Això és una miqueta difícil d'entendre, perquè, ai, però si l'altre em fa a mi mal, si l'altre a mi es porta malament, però tu com estàs per dintre en aquell moment? En aquell moment potser estàs inclús amb la postura de... amb el cap baix i amb l'esquena baixa. Quan estem amb la postura aquesta, sembla que els demés tenen encara més força i més d'això per portar-se així d'aquesta manera amb nosaltres, no? Llavors, jo, per exemple, poso un exemple, no?, dels nostres germans, no? Els típics germans, pues, que es porten molt bé, ells dos, per exemple, i n'hi ha un altre, pues, que viu lluny. Ara imagina't, això és una idea que jo ara m'està venint al cap. Imagina que hi ha dos germans que sempre tenen, doncs, relació, que sempre al final decideixen les coses de la família, i n'hi ha una fora que està vivint a fora, en un altre lloc, que no viu al mateix lloc que ells, i sempre es troba les coses, aquest que viu a fora, sempre es troba les coses com fetes. Ja, per exemple, doncs, escolta, que ja anirem aquí tal dia, que com et sembla? Clar, arriba un moment que un es troba ja l'agenda ja feta.
0: Ja, sí.
1: Ja feta.
0: Que no pot prendre decisions.
1: Sí, llavors què hem de fer en aquest cas, no? Mirar-se dintre i dir, bé, ells estan agafant, diguéssim, una fortalesa important. Què haig de fer? Què haig de fer jo? O què ha de fer aquesta persona per canviar una miqueta? Perquè al final, doncs, què passa? Que ens queixem. És que mira el que m'estan fent, que no em tenen en compte per res. Que sempre estan decidint per mi i em diuen les coses al final tal com les farem, per exemple, no? doncs, escolta, doncs puja l'autoestima i que ells et vegin que estàs al mateix nivell d'ells, perquè ells si noten que tu, doncs, ah, bueno, el que vulgueu, ah, bueno, el que decidiu, per exemple, no? Llavors, clar, vull dir, són coses que hem d'anar molt en compte també com parlem, com estem davant d'ells, hem de tenir bona postura, com sempre a vegades hem explicat, no? La postura davant de les persones que nosaltres veiem que fan de nosaltres el que volen, doncs no hem d'anar amb el cap baix, no hem d'anar amb l'esquena baixa, sinó aquell dia precisament que estem amb ells, doncs hem d'estar amb el cap ben alt, amb l'esquena ben alta, i parlar més del compte i dir bé, a veure, jo inclús fer una prova, no? Mira, aquest dia a mi no em va bé, igual sí que et va bé, però que ells vegin que tu també rebats, no?
0: Clar.
1: Perquè clar, a veure, si tot és que sí, que tot és que sí, el que vulgueu, resulta que al final faran de tu el que voldran, no?
0: Sí.
1: I bé, doncs és això, és al final mirar com està la teva autoestima i dir, què carai tu, vull dir, pujo vibració, pujo freqüència, que al final la vida el que està feta és de vibració i de freqüència. Segons el que tu emets, tu tindràs, tu tindràs, si tu per exemple permets que els demés pensin això de tu, que tu mira, que ja dius que sí a tot el que, doncs llavors els demés pues, al final s'atreviran o podran amb tu. Però llavors no diguis és que em fan això, és que em fan allò, no, perquè llavors entra el malestar i entra la cosa de que ells s'estan portant malament amb tu o amb qui sigui, no? No, al final has de veure que tot depèn de tu.
0: Val. El fer-se valdre, no? Moltes
1: fer-se
0: vegades...
1: valdre. És el fer-se valdre i llavors també hem d'anar practicant, vull dir, hem de rebatre, Si tu en aquell moment dius que sí, pues, o et diries que sí, doncs mira de dir que no, digues no més vegades, no, és que no puc, no, és que aquest dia no em va bé, no, és que en aquest lloc no em va bé anar a dinar, o el que sigui, no? I al final tu, si vas practicant el no, però terapèutic, doncs llavors ells també diran, ui, què li passa a aquest, què li passa a aquest, no? Ens està dient que no. Llavors potser també que ells es rebotin,
0: ja.
1: Però has d'estar també alerta,
0: sí.
1: Has d'estar alerta i dir, bueno, jo ja ho sé que es rebotaran, però jo almenys demostraré que també penso per mi, que em faig valdre, i també el que és bo és que cada vegada nosaltres estiguem, si ells sempre han tingut la paraula o els hi hem deixat la paraula última, també és bo connectar més amb ells, com que estem nosaltres més a fora, vull dir, estem lluny, doncs connectar més amb ells, telefonar-los una miqueta més, com esteu, quan hi hagin coses familiars, pues, trucar-los i també parlar d'aquella trobada, doncs a veure, mira, va, vosaltres què penseu? Ah, bueno, doncs jo penso que aquí, en aquest restaurant, està bé. Ah, no, és que nosaltres havíem pensat aquí, en aquest restaurant. Sí, bueno, però jo vaig a vegades a dinar amb aquest altre i és fantàstic. I llavors, doncs, és veure més probabilitats, més possibilitats, no?, perquè ells també entenguin que un té paraula.
0: Sí,
1: també,
0: sí, està,
1: no?
0: Clar, està clar.
1: Estic dient molt aquest exemple perquè, vull dir, jo el veig molt a les consultes i així, no? Sobretot a les famílies.
0: Ja.
1: Gent que està bastant atormentada, eh? Gent
0: sí?
1: Que està, sí.
0: Ostres.
1: Bueno, atormentada, a veure.
0: Bé, bueno, que és un tema
1: però
0: que els afecta.
1: Però que
0: sí.
1: Això els hi provoca, doncs,
0: malestar.
1: Depressió,
0: sí.
1: Malestar, perquè diu, és que, a veure, jo sóc com l'oveja negra, diuen, no? Perquè, clar, em veuen diferent, potser no penso com ells. Clar, és que a vegades també som tots molt diferents, els germans, sí. les persones, però bueno, no per això hem de fer que l'altre se senti avergonyit ni... No, al contrari, vull dir, sobretot hem d'estar segurs de nosaltres mateixos. Jo penso d'aquesta manera,
0: sí.
1: doncs aquesta manera és la meva manera de ser. Per tant, els altres han d'acceptar-me. Si no m'accepten, el que és importantíssim és que m'accepti jo.
0: No, clar.
1: Quan jo m'accepto, jo estic tranquil·la perquè sé que és una manera de ser correcta. Mentre no faci mai mal a ningú ni fereixi a ningú, jo sóc d'aquesta manera, jo penso d'aquesta manera, us agradi o no us agradi. Que a vegades les diferències entre germans, entre persones, venen per això, per la manera de pensar, les diferents maneres de pensar. Que els altres, com que són més, potser, més germans, més persones, i tu estàs una miqueta, pues, potser més separat geogràficament, doncs els altres se senten més forts, els altres cada dia fan pinya, fan més... I llavors tu et vas sentint una miqueta cada dia potser més separat. Pues manera de lograr-ho, doncs truca'ls més, parla més, no d'aquelles idees de que esteu que amb això no us enteneu, sinó d'altres coses, vull dir, de coses maques de la vida, de lo que us està passant, de lo, ai, mira, si t'has comprat un cotxe, doncs mira, m'he comprat un cotxe d'aquesta marca, estic molt content. Sembla que abans anaves a dir alguna
0: cosa. Sí, que pensava dir que també moltes vegades ja ens va bé el paper de víctimes, no? Que és una mica també l'excusa per no reaccionar.
1: Sí.
0: No? Sinó una mica creure's el paper de víctima i així, bueno, me'n quedo amb això i és més fàcil lamentar-se que no pots posar-se a l'acció, no?
1: Sí, per això abans t'he dit que també ens sentim víctimes d'una manera inconscient,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: O sigui, ens estem fent un mal tremendo perquè, imagina't, som víctimes,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Però resulta que ens va bé ser víctimes, mira
0: sí,
1: per on.
0: És un rol còmode, no?
1: És un rol còmode, però que el pagaràs, però
0: sí,
1: molt
0: no,
1: car,
0: clar,
1: eh?
0: El pagaràs
1: molt car perquè és que arribarà un moment que si tu no hi poses remei, al final és que ja no podràs ni obrir la boca.
0: No està clar.
1: No, vull dir, ja et diran, mira, a tal dia, a tal hora... Aquí quedem i aquí si vens i si no vens, pues mira, també.
0: Sí.
1: També. Però és veritat, a vegades ens va bé aquest rol de víctima, perquè sembla que d'aquesta manera ens fan més cas.
0: Sí.
1: Ens fan més cas o llamem l'atenció, no? Però jo crec que no, jo no crec que no llamem l'atenció.
0: No, no és una atenció positiva.
1: No és una atenció positiva.
0: Clar,
1: sobretot.
0: És allò, no? Què tal, com estàs, com et trobes? Molt malament, estic molt malament. I aquestes persones que sempre estan malament.
1: Sí.
0: No, que les truques, te les trobes pel carrer i sempre hi ha aquest rol de tot malament, tot fatal, tot malament. I d'aquesta gent n'hi ha molta, no? Que es creu aquest rol i aquest paper de víctima i això suposo que és la manera, no? De, com dius tu, de cridar l'atenció
1: sí.
0: i que els altres li puguin fer una mica més de cas. Però, clar, sempre des d'aquesta manera, evidentment,
1: però imagina't,
0: negativa, eh?
1: Sí, imagina't que cada dia et preguntin i tu molt malament.
0: Sí.
1: Arriba un moment que ja no t'ho preguntaran.
0: No, clar, o evitaran.
1: O t'evitaran, o ja no et trucaran. Per tant, no, o sigui, al final el que hem de fer és canviar nosaltres. Canviar nosaltres perquè els altres no canviaran per si.
0: Ja.
1: Per ells mateixos no canviaran mai. Vull dir, ells te veuran víctima mentre tu siguis
0: víctima. Creguis, clar.
1: Mentre tu creguis que ets una víctima, no?
0: Sí.
1: I, clar, també està molt bé, no?, tot això, perquè sempre tenim l'oportunitat de canviar, en realitat.
0: Ja. Yeah.
1: En totes les coses de la vida, sempre tenim l'oportunitat de canviar.
0: Val.
1: Però, clar, hem de voler canviar o hem d'esbrinar una miqueta què és el que està passant. Per això a vegades dic, no, cada dia meditar o estar un ratet amb nosaltres, que no ens acompanyi ningú, o el moment aquest que et despertes, no, que estàs així mig dormit, pensant una miqueta com estic avui, com, què és el que sento, què és el que penso, què és el que què faré ara, no? Perquè el que faré ve del que sento o què penso, no? Perquè si, per exemple, sí, és que tinc que anar a aquesta reunió de treball, que és una reunió per agafar un treball, però és que estic pensant que no ho faré bé, o que no parlaré bé, o que no m'ho mereixo. Pues, per tant, l'acció al final serà que no t'aixecaràs del llit,
0: ja,
1: o que et quedaràs a casa pel matí.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Llavors, què penso avui? Estic pensant això, és bo per mi, és bo per mi el que estic pensant. Normalment el que pensem no és massa bo ni està gaire al nostre favor. Llavors, em fa patir aquest pensament, perquè clar, si em quedo a casa em quedaré, bueno, superenfadada amb mi mateixa o superenfadat amb mi mateix, no? Per tant, canvio aquest pensament. Pues sí, sí que valc. A veure, he estudiat per això o m'he preparat, perquè quan vas a un lloc de treball és perquè saps que per allò vals, no?
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: Anem sempre a fer una entrevista per a algú que nosaltres sabem fer, que tenim habilitats.
0: Clar.
1: Doncs, que carai, doncs penso que sí, escolta, penso que sí, que jo en sé i que jo parlaré bé, m'explicaré bé. I què sento? Estic contenta o estic una miqueta amb por? Bueno, igual tindràs com una miqueta de por, una miqueta d'intranquil·litat, però escolta, tranquil·la, tranquil·la o tranquil, no? I llavors, doncs, si anem canviant tot aquest circuit, que en realitat és un circuit neuronal, perquè estem arreglant les neurones perquè treballin al nostre favor, doncs, perquè no hi hagi cap bloqueig, doncs llavors l'acció serà positiva.
0: Sí,
1: faràs
0: sí.
1: Així, què carai, aixecaràs la manta o el llençol
0: i endavant,
1: i escolta-t'ho a la dutxa i ja està.
0: O també aquells pensaments de tot em passa a mi, és que tinc molt mala sort, és que la vida em va molt malament, és que totes les desgràcies les tinc jo, no? També és un pensament recurrent per molta gent, em consta.
1: Clar que sí. I llavors, és el que et deia, no? Doncs, aquestes persones que tenen aquesta manera de ser, doncs és que va molt bé que interioritzin, no? Perquè és que sempre estem bolcats a fora.
0: El
1: que ens diuen, el que ens fan, el que ens faran, el que ens diran... bé, a veure, és tot un llibre que encara està per escriure.
0: Sí.
1: Està per escriure, sí. I depèn de nosaltres si així serà. Si així serà. Per tant, és bo interioritzar. Jo trobo que cada dia hem de cuidar els nostres pensaments, cuidar els nostres sentiments, per tant les nostres accions seran positives. I sobretot això, bueno, sobretot, costa molt, no? Però de tant en tant també ho podríem perdonar una miqueta.
0: Sí, no? És un bon exercici.
1: De tant en tant també ens podríem perdonar nosaltres mateixos.
0: Sí,
1: perdonar en el sentit de que perdonar el fet de que nosaltres ens hem deixat fer,
0: ja,
1: que els altres ens facin això. Perdonar el fet de que ens hem deixat que els altres ens diguessin això. O sigui, perdonar-nos a nosaltres mateixos, perquè nosaltres no ens ho mereixíem de cap de les maneres. El que passa que nosaltres ho hem deixat que ens ho fessin, o hem deixat que ens ho diguessin. Per tant, jo em perdono perquè m'he deixat dir estúpida o estúpid, no? Em perdono, perquè no és qüestió d'anar després a pagar la gent, però és bon aquell moment que et surti a tu una bona ràfaga de paraules i posar les coses doncs bé, no? Llavors ens hem de fer valdre quan els altres ens diuen o ens fan mal d'una manera verbal i sobretot física, no?
0: Sí.
1: Per tant, és això, és el perdonar-nos també a nosaltres mateixos, perquè a vegades pensem, ai, el perdó, com puc perdonar a l'altre? Pues comença a perdonar-te a tu, perquè tu el que has d'estar és bé amb tu mateix, vull dir, al final ets tu el que has d'estar amb tu durant tot el dia, no?, i tota la teva vida. Per tant, ves perfeccionant-te una miqueta, o arreglant-te una miqueta les emocions, treballar-les, i d'aquesta manera veuràs que com més et vas arreglant a tu mateix internament, els altres també reaccionen d'una altra manera.
0: Val, està bé. Sí.
1: Reaccionen d'una altra manera.
0: També és curiós per això, eh? No sé si és la condició humana o és la societat, no ho sé. Però sempre és més fàcil tenir això, pensaments negatius, i sempre és més fàcil boicotejar-te que no pas al contrari.
1: Sí.
0: No, sempre tenim tendència a anar això a la part negativa.
1: Sí, però això d'on ens ve, Pere?
0: No ho sé, per això, no ho sé. Aquesta és la pregunta universal, no?
1: Home, és que a veure, si tu i penses una miqueta, ens ve de la infància, tot això, yeah. Ens ve de la infància,
0: sí?
1: Els papes i les mames ho han fet lo millor que ells han sabut, lo millor, però no vol dir que ho hagin fet bé,
0: yeah.
1: Val? Cuidado per aquí, si vas per aquí et cauràs, atenció, si vas per aquí, cuidado que cauràs, ja està. O sigui, sempre un final dolent.
0: Ja, sempre negatiu, no?
1: Sempre negatiu. Cuidado amb les persones, cuidado que et poden fer mal, cuidado que les persones són molt dolentes, cuidado. Un altre missatge. Llavors, jo de veritat, vull dir, els papes me'ls estimo molt, però què passa? Que a vegades no t'acaben de dir el missatge amb un final que sigui a l'apropiat. Perquè si vas per aquí, ves molt en compte, però no cal dir que et cauràs.
0: Que et cauràs, no? No cal vigila.
1: Vigila, ves en compte, jo et vaig vigilant, i qualsevol cosa em demanes ajuda. Però no diguem, et cauràs, ai, cuidado amb les persones, que et poden fer molt mal perquè hi ha persones molt dolentes, oi, cuidado. Perquè, clar, tot això ja ens va... doncs posant en un lloc que bueno, que ja anem molt en compte ja quan som adults, no? I d'adults hem de veure si són tan dolents com ens han dit, o si vaig per aquí pensant lo que sigui, em cauré o tindré mala sort. A veure, al final sóc jo la que tinc que fer-me la meva personalitat. A mi m'han dit això els meus pares, o m'ho han dit a l'escola, però al final sóc jo la que tinc que fer la meva manera de ser, la meva personalitat, i decidir el que vull i fer-me valdre, i si la mama o el papa em deia qualsevol cosa, és que al final podem veure de que no tenien raó, potser, no? Perquè, a veure, jo segueixo anant per aquí i en canvi no m'he caigut.
0: Ja.
1: Per aquest carrer,
0: sí,
1: o
0: sí,
1: per aquesta...
0: És una
1: d'això, no?
0: Sí, és
1: un exemple. I bé, és això, no? Molt, molt en compte, doncs, amb els pensaments, sobretot cada vegada el poder de les afirmacions també és molt important. O sigui, cada dia de la nostra vida, si pot ser, fer afirmacions i dir-nos que tot està bé a la meva vida.
0: Wow.
1: Això és una afirmació molt important. Tot està bé a la meva vida. I això, si ho anem dient, per exemple, unes 10 vegades cada dia, bueno, 10 vegades pel matí, 10 vegades al migdia
0: i
1: 10
0: vegades
1: a la nit. Si, com més vegades, millor, no?
0: Clar.
1: Però aquesta és una afirmació molt, molt, molt, molt poderosa, no? I tu, cadascú busca la seva afirmació. A davant dels meus germans estic forta. A davant dels meus germans em sento forta o fort.
0: Val.
1: cosetes així.
0: Sí, sí, sí. Doncs justament amb aquest mantra, que hem de fer de forma diària.
1: Són mantres, són mantres.
0: Aquesta reafirmació positiva que es podem fer en altres mateixos i que és recomanable fer-ho, aquest mantra positiu, que és bo. Deixem-ho aquí, que es queden sense temps. Isabel, un tema molt interessant avui, el tema de fugir, de fer-nos les víctimes,
1: Sí.
0: I de sempre buscar aquesta reafirmació i d'aquest fer-nos valdre, que és una mica, crec, les conclusions de la secció d'avui. Abans de marxar, però com sempre fem, Isabel, recorda'ns com podem contactar amb tu fora d'aquí de la ràdio.
1: Sí, el nostre centre es diu CEMTA, estem a Segur de Calafell i el nostre telèfon és el 639-117-637.
0: Perfecte.
1: I fem psicologia per infants, per adolescents i per adults, psicopedagogia i logopèdia.
0: Genial. Gràcies, Isabel.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: A reveure.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
3: Aquesta setmana ens acompanya al plató del Connecta 14 l'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, a qui agraïm moltíssim la seva presència a la televisió del Vendrell. Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda, Sílvia.
3: Alcalde, queda tot just un any de mandat i potser seria el moment de fer balanç d'aquests primers 3 anys. En quina situació es troba el municipi de Santa Oliva? Com definiria el moment actual del municipi?
4: Bé, jo considero que Santa Oliva en aquests moments viu un bon moment. Portem 3 anys de legislatura, 3 anys de feina constant, no? I un dels nostres missatges que vam transcendir la ciutadania quan ens vam presentar a les darreres eleccions municipals és modernitzem, volem modernitzar Santa Oliva, no? Portar-la al segle XXI en diferents aspectes, sense deixar ningú ni cap territori enrere, i és el que estem, no? El nostre mantra com a equip de govern, i és el que estem realitzant des del primer dia i duent a terme en aquesta legislatura.
3: Si li sembla, anirem desgranant algunes qüestions d'actualitat, de reptes també de municipi. Comencem per una que és de la que s'ha parlat més recentment, que és aquest projecte de parc fotovoltaic amb més de 8.000 panells i que l'Ajuntament ha dit alerta i està amb les al·legacions perquè com a govern no hi estan d'acord amb la ubicació plantejada per aquesta instal·lació. Per quin motiu?
4: Sí, bé, principalment és pel tema de la ubicació. Nosaltres com a Ajuntament no estem en contra de la transició energètica, o sigui, considerem que és bo, és òptim, però sí que no de qualsevol manera s'ha de fer amb una planificació i sobretot amb no, el que deia, a la ubicació on s'ha proposat aquesta instal·lació, considerem que paisatgísticament té un impacte negatiu pel municipi, i és el que estem, en el que ens hem centrat en les al·legacions, que ja les hem presentat perquè ja s'ha finalitzat el termini, i bàsicament és en el que ens hem centrat, no tant en estar en contra de la ubicació d'un parc solar, però sí d'aquesta ubicació proposada.
3: Quines alternatives consideren?
4: Bé, nosaltres considerem que hi ha altres alternatives dins del mateix municipi més òptimes, en llocs, per exemple, més cap al polígon de l'Alburnà, que hi ha un polígon industrial i que, per tant, l'impacte visual i paisatgístic d'aquella zona no té una afectació com si té, en aquest cas, a la ubicació proposada.
3: Perquè recordem quina és la ubicació proposada i quins són els riscos d'aquesta instal·lació, segons el govern i segons també han manifestat veïns i veïnes del municipi.
4: Sí, la ubicació proposada és a la carretera, la TP2025, que és la que puja del Vendrell a Santa Oliva, en tota la zona de la part dreta, que considerem que tindria una afectació al paisatge, a la silueta no urbana del municipi, a l'entorn del monestir, del castell, que són, per cert, són béns d'interès nacional i local, i per tant, aquesta afectació, nosaltres sí que és cert que l'empresa que ha fet el projecte ha contemplat una sèrie de mesures per disminuir aquest impacte, però nosaltres considerem que són insuficients i que no, o sigui, no estem d'acord, i per tant és amb el que estem lluitant per intentar que aquesta ubicació es modifiqui.
3: I quines possibilitats considera que hi ha perquè hi hagi aquest canvi d'emplaçament?
4: Bé, nosaltres, tant els tècnics municipals com els tècnics que hem contractat per poder fer aquestes al·legacions el millor possible, nosaltres el que proposem és, i d'acord amb el Plater, que és un document que encara no té validesa jurídica perquè no ha estat aprovat, però sí que la Generalitat ja ha tret el document, no?, per fer al·legacions als municipis, que és el Pla de Desenvolupament de les Energies Renovables, i precisament aquell document que ha estat treballat per la mateixa Generalitat, pels tècnics, considera que la ubicació en aquest cas, que es vol posar a instal·lar aquest parc solar, no és la més... no és prioritària en aquest cas, i per tant ells mateixos, ens basem també en les al·legacions, que si els mateixos tècnics de la Generalitat consideren que aquell terreny és òptim però no prioritari, doncs és un element més, no, en aquest cas tècnic, a part del paisatgístic i el que he comentat anteriorment, doncs és un element de reforç, no, perquè aquesta ubicació no és la més idònia i la més òptima per instal·lar-se. Li vull transmetre personalment a la consellera aquest fet de que Sant Oliva no estem en contra del parc solar, però sí d'aquesta ubicació. I llavors li exposaré, doncs, tot el, bueno, tot, no, tot el que una mica el que hem fet a les al·legacions, els criteris que hem tingut i els motius perquè no veiem amb bons ulls a la ubicació, doncs vull transmetre-la directament en aquest cas a la màxima responsable del departament.
3: Alcalde, continuem amb altres qüestions. Parlem de mobilitat. L'any passat l'Ajuntament de Santa Oliva va impulsar unes restriccions d'aparcament al barri de Sant Jordi per afavorir els residents. Quin era el problema que s'estava produint i com ha funcionat aquestes restriccions?
4: Bé, el problema que s'estava produint era, ja venia d'anys, no? Els veïns ens ho reivindicaven, no? Que no disposaven de zones d'aparcament, sobretot a la nit. No només no disposaven de zones d'aparcament, sinó que hi havia uns problemes, estaven produint uns problemes de seguretat i de no, pels vianants i pels vehicles en si. Cotxes que estaven aparcats sobre les voreres, cotxes aparcats sobre els passos de vianants, llavors s'estava produint un tema de més important, no només de que no hi haguessin disponibles zones d'aparcament, sinó el problema agreujat amb aquesta inseguretat, no?, que es produïa amb aquests fets. Aleshores, vam mirar diferents alternatives. El barri de Sant Jordi, a veure, la superfície és la que és, no podem estirar més, i per tant, una de les programes tècnics amb diferents tècnics, també amb Mossos d'Esquadra, vam mirar a veure quines possibilitats teníem per d'actuacions, i la més urgent i més que podíem tirar endavant, el més urgent possible, va ser aquesta, i llavors vam prendre aquesta decisió. La veritat és que estem molt contents, perquè ha funcionat molt bé, i els veïns també estan molt contents.
3: També el Camí dels Molins ha estat objecte de prohibició d'estacionament per millorar la seguretat viària, la seguretat en general, la seguretat viària específicament. Quins resultats ha donat en aquest cas aquesta mesura?
4: El Camí dels Molins, l'actuació va ser treure els cotxes que hi havien aparcats el que fa de vorera, com si diguéssim, per entendre'ns. Per què? Perquè ens trobàvem els vianants passant pel mig de la carretera, com si diguéssim, no? Del carrer, de la via. Els cotxes aparcats a la part on havien de passar els vianants. I llavors vam decidir fer aquesta actuació per seguretat, per posar seguretat, perquè ens trobàvem que qualsevol dia podia passar algun incident, i per tant vam prendre aquesta decisió. Hem posat unes pilones que delimiten la zona del pas dels vianants amb la zona del carrer. Sí que és cert que no és una actuació definitiva. Hi ha gent que no, hem tingut amb els veïns, estan contents en la part de que ara tenen un espai delimitat, no? Però sí que és cert, i tenen raó, que el pas per passar no està en les condicions que hauria d'estar. Nosaltres vam estar treballant per intentar fer una vorera que connectés el barri de les Pedreres amb el barri de, bueno, en aquest cas, Sant Jordi Vendrell, però sí que tenim les limitacions del POM, que determina que aquella zona, quan es desenvolupi, no passarà per allà al carrer. Llavors, els tècnics no es deixen, perquè la llei, no, la normativa actual no ens ho permet, fer una vorera, però sí que el que farem properament és una actuació, volem reasfaltar tot el que és el Camí dels Molins, i llavors aquesta part per on ara passen els vianants, que no estan en les condicions millors, farem com un planxer, com si diguéssim, i una delimitació més, amb més seguretat. I per tant, d'aquí uns mesos podrem veure-ho.
3: Com es gestiona totes aquestes qüestions amb dos barris limítrofs, amb el Vendrell, amb una forta relació funcional, no?, amb el municipi veí, perquè estan a tocar, queden relativament allunyats del nucli urbà de Santa Oliva. Com es treballa entre les dues administracions per trobar solucions a problemes d'aquesta tipologia?
4: Bé, la veritat és que amb l'Ajuntament del Vendrell treballem de manera molt satisfactòria, o sigui, estem bastant coordinats en aquest aspecte. Nosaltres, com a Santa Oliva, com a la resta de municipis de la comarca, tenim unes sinergies amb el Vendrell, perquè és la capital de la comarca, i molts serveis dels quals som usuaris, no, els santolivencs i santolivenques, depenem no, d'anar al Vendrell, però sí que és cert que en el nostre cas, a Santa Oliva, encara més perquè som limítrofes i som veïns, no? En aquest cas, el que comentava ara fa un moment del Camí dels Molins, de l'obra aquesta que volem tirar endavant, de manera coordinada estem treballant l'Ajuntament del Vendrell i Santa Oliva, perquè l'Ajuntament del Vendrell ha de fer una obra que estan, bueno, estan en això, no? Que està en l'execució, em sembla que estan a la licitació, si no recordo malament, d'una obra de substitució de la canonada d'aigua que ve de Tomoví, i això ens repercuteix a nosaltres en fer la nostra obra. Però, bueno, treballant de manera coordinada, vam dir, primer, clar, perquè el que no anàvem a fer és obrir nosaltres el carrer, fer la, no, el reasfaltament, per dos mesos després que l'Ajuntament del Vendrell hagués de fer una rasa i obrir. I llavors, de manera que aquesta coordinació ens ha permès, doncs, entre altres coses, fer aquesta, no, aquesta coordinació de primer que acabi l'obra el Vendrell i després Santa Oliva farà el reasfaltament. També estem treballant des de fa temps en la millora del carrer Sant Josep del Vendrell per poder obrir cap a la policlínica i cap al camí dels Molins. O sigui que treballem de manera coordinada alguns aspectes que són, no?, que ens afecten als dos municipis, i jo crec que al final això, bueno, aquesta coordinació entre administracions és un element positiu.
3: Parlem de seguretat perquè l'any passat s'estrenava al municipi de Santa Oliva un nou cos de guàrdies municipals. Com està funcionant?
4: Bé, l'equip de govern estem molt satisfets amb aquest nou servei. La veritat és que per primera vegada Santa Oliva ha tingut, no, aquest cos de guàrdies municipals, que tot i no ser policies, però estan fent una feina molt, molt, molt important, no? En termes sobretot de convivència, en termes de

0: aquesta persona. Però bueno, ara properament volem tornar a treure la convocatòria, a veure si podem cobrir aquesta tercera plaça que ens donarà, no, aquest marge de més hores, no, de poder oferir aquest servei.
1: A què creu que es deu que no s'hagi cobert aquesta tercera plaça?
0: Bueno, s'han presentat diferents persones, però el procés selectiu no l'han superat.
1: Continuem parlant d'equipaments, dos molt importants. Comencem amb l'escola aparellada, una llarga reivindicació amb l'ampliació d'aquesta escola i que sembla que ja es comença a veure la llum.
0: Doncs sí, la veritat és que estem molt contents que després de 8 anys, perquè fa 8 anys que la Generalitat ens va dir que s'otorgava, no, que es concedia aquesta ampliació de l'escola aparellada, diferents governs, no només en aquest cas el meu, l'anterior, sinó fa més de 20 anys, els diferents governs que hi ha hagut a Sant Oliva hem lluitat per aquesta ampliació, l'escola, el professorat, les famílies, tothom, tots els santolivencs i santolivenques hem lluitat per aquesta ampliació perquè és necessària i per fi sembla que veiem la llum, no? El ple d'aquesta tarda, doncs, aprovarem la licitació i, bueno, una vegada s'adjudiqui, veurem la llum al final del túnel, no? Després d'aquests anys d'espera, podrem veure l'inici de les obres ja.
1: De quins terminis estem parlant? Ja sé que en qüestions d'obres això és complicat, eh?
0: Bé, si va tot bé, el termini de la licitació, quan finalitzi, s'ha de fer una mica el replantejament i no, l'empresa diu una mica els terminis, però bueno, que en qualsevol cas jo espero i desitjo que durant l'estiu es pugui, o com a molt a l'inici de setembre, es pugui començar a fer, a veure moviment d'obres.
1: Això afectarà el funcionament del dia a dia de l'escola quan comenci el nou curs?
0: Bueno, al final les obres sempre tenen afectació, no? Però intentarem que siguin els mínims possibles, perquè l'ampliació va en una zona que ara és un tros de pati i agafa també un tros del que ara és l'aparcament de l'escola. Llavors s'habilitarà un nou pas per entrar a l'aparcament i intentarem que, bueno, que tot i que les obres sempre comporten, no, aquestes incidències, doncs intentarem que siguin les mínimes possibles.
1: Alcalde, dèiem que hi havia un altre equipament important que també està pendent d'una intervenció, és el consultori mèdic. Què és el que hi ha previst fer?
0: Bé, el consultori mèdic que tenim ara actualment a Sant Oliva té més de 30 anys i, per tant, s'han fet diferents, no, amb actuacions de manteniment, de millora, es van canviar les finestres, les portes, i llavors, bueno, han tingut una sèrie de millores, però sí que és cert que fa 30 anys Sant Oliva no tenia la població que té ara i, per tant, ha quedat molt petit i obsolet. I llavors nosaltres el que ara estem negociant amb el propietari d'un magatzem d'allà, del nucli, és que ja hem arribat a l'acord, però acaba de fer el procés per la compra d'aquest habitatge i llavors hem parlat també en Santa Tecla per veure si ells veien, no, que seria un lloc òptim i per tant estem en la tramitació de la compra d'aquest lloc per poder-ho habilitar com a nou consultori mèdic.
1: Hi ha altres qüestions que són prioritàries també pels municipis que potser no llueixen tant però que són essencials, com per exemple manteniment de carrers, asfaltat, il·luminació. El seu govern en aquests 3 anys, de quina manera ha treballat en aquest àmbit o què és el que encara queda per fer?
0: Sí, bé, nosaltres en aquest àmbit de la via pública treballem, no, dos vies, com si diguéssim, no? Una és la urgència, el dia a dia, no? Un forat, un arranjament d'un fanal, de la vorera, el que sigui, no? Una cosa més puntual del dia a dia, i després, amb la planificació, no? Doncs estem treballant el reasfaltament de carrers. Quan acabi aquesta legislatura, haurem reasfaltat més de 25.000 metres quadrats, que jo crec que fa molts anys que no es duien unes actuacions tan importants, i estem prioritzant aquells llocs que realment ho necessitaria quasi tot el municipi, no? Però prioritzant aquells llocs que la via pública ho necessita més. I, per tant, hem començat ara fa tot just un mes i mig, o més o menys, que es va reasfaltar una zona de les Pedreres de 12.000 metres quadrats, i llavors volem fer diferents fases. Ara, la següent fase, també anirà una zona de les Pedreres i una zona del nucli antic, que també necessita un reasfaltament d'aquests carrers, i, per tant, anirem fent. I pel que fa a l'enllumenat, estem instal·lant moltes lluminàries solars. Hem apostat per instal·lar lluminàries solars perquè estem posant llum a la foscor a diferents llocs, sobretot, que no disposaven d'il·luminació o eren insuficients. I, per exemple, els polígons industrials al Torrent del Lluc hem instal·lat, que ara quedarà completament il·luminat amb lluminàries solars, i carrers on havíem sofert un robatori de cablejat de manera reiterada, perquè potser queden més allunyats o diferents, no, casuístiques que comporten que hem tingut aquests robatoris, hem apostat per lluminàries solars, estan funcionant molt bé, els veïns estan

0: i, bueno, i és una manera també, no, d'aquesta sostenibilitat que també hem de treballar en ella.
1: Parlava ara d'aquests polígons industrials i això em porta també a fer-li una altra pregunta, un apunt que de vegades no depèn al 100% de les administracions locals, però en relació a l'atur, al món laboral, quins serien els reptes que té Santa Oliva? Si pensem en Santa Oliva i en empreses importants, a tothom ens ve al cap Idiada, no? Però no sé fins a quin punt el municipi depèn del projecte d'Idiada 2 o la relació amb aquests polígons. Com afecta al món laboral municipal?
0: Bé, nosaltres, el nostre servei d'ocupació municipal, que es gestiona des del Consell Comarcal i des de l'EINA, d'aquestes dues vessants, el que intentem, no, és, bueno, fer aquesta coordinació, aquest feedback amb les empreses del municipi, perquè creiem que, bueno, que si hi ha un santolivenc o una santolivenca que busca feina i compleix els requisits, doncs, ja que l'empresa està al nostre municipi, doncs, no, intentar que hi hagi aquest feedback per intentar, doncs, que els santolivencs i santolivenques puguin treballar al seu municipi. Llavors, bueno, primer aquesta coordinació amb les empreses i intentar això, no? Bueno, doncs que hi hagi una bona coordinació per que tot funcioni i, bueno, que puguin inserir-se al més proper a casa, no? I pel que comentes d'Idiada 2, és un projecte molt important, però jo crec que ja és, no, a nivell de la nostra comarca del Baix Penedès, i per tant, com a Santa Oliva, estem contents i celebrem, no, de que aquesta ampliació de futura Idiada 2 de Banyeres, de Penedès, Arbós, Sant Jaume, doncs que es pugui tirar endavant, i creiem que és una molt bona notícia.
1: Alcalde, parlem d'activitat cultural, social. El municipi té moltes associacions molt actives, veiem organitzacions d'activitats diverses de molta tipologia. Què en destacaria d'aquestes iniciatives ciutadanes a partir de les entitats, i quin és el suport que pot donar o que dona l'Ajuntament?
0: Bé, nosaltres sempre reivindiquem i estem molt orgullosos, no, com a equip de govern, de que Santa Oliva sigui tan potent, no, en quant a entitats des de l'Ajuntament. Doncs el que fem és treballar per intentar donar el màxim suport, no, en les seves... Bueno, qualsevol idea que sorgeix, intentem donar un cop de mà, no, perquè es pugui tirar endavant. És molt complicat estar, bueno, des de les entitats, no, tirar endavant qualsevol projecte, perquè al final és, bueno, un temps de dedicació, no, de manera altruista, i per tant creiem que és un fet que s'ha de posar en valor, no? I per tant, des de l'Ajuntament, total suport i el que fem fins on podem arribar, però si hi ha una cosa que potser se'ns escapa a nosaltres ja com a Ajuntament, doncs intentem donar també un suport, doncs, subvencions de la Diputació, el que sigui, no? O sigui, intentem acompanyar a les entitats en la seva feina, que és de valorar, no? Perquè al final el teixit associatiu és, no, el caliu i la cohesió social d'un municipi. Sí, sí, la veritat és que a Santa Oliva tenim molta sort, perquè tenim un patrimoni molt ric, tenim elements de fa molts segles, elements més recents, tenim el monestir, tenim el castell, tenim els refugis de la Guerra Civil, tenim els barraques de pedra seca, els aqüífers, o sigui, tenim tot el que la gent vulgui veure i tenir, Santa Oliva està concentrat. I en aquest aspecte també hem de, l'Ajuntament, ens sentim orgullosos i reivindiquem el paper, en aquest cas, de l'associació d'Aratso, que és l'associació per la difusió d'història de Santa Oliva, que la veritat és que fa una feina magnífica en quant a recuperació de la nostra història i preservació. En aquest cas que em preguntaves de les barraques de pedra seca, a través d'ATSO i també de l'associació El Rebló, a nivell comarcal, s'ha fet una feina molt important de recuperació d'alguns espais, i fins i tot hem fet, durant 2 anys ja, portem 2 rutes de pedra seca que s'han, bueno, que les han anat creant en coordinació amb l'Ajuntament també per donar, no, aquest suport que necessiten. I sí, tradicionalment a Santa Oliva ja fa més de 20 anys que es van fer les rutes d'ecoturisme, per això que deia, no, de tota la importància del patrimoni i de la història que tenim, Ruta de la Pau, la Ruta de l'Olivera, llavors, diferents rutes que van marcant, no, un camí per veure els diferents llocs de històrics i artístics del municipi.
1: Alcalde, anem acabant, però no m'agradaria tancar aquesta entrevista, ja que queda un any per a les properes eleccions, 3 anys que hem passat ja de mandat, com dèiem, en començar, sense preguntar-li quins són els principals reptes per un futur pròxim al municipi i, al mateix temps, quines són les principals demandes que rep de la ciutadania.
0: Bé, les principals demandes que rebem de la ciutadania, bàsicament, és a nivell de via pública, de neteja, de... el que deia abans, no? L'asfalt que hi ha un forat, la vorera, aquest fanal que no funciona, o sigui, aquestes són les demandes més importants diàriament. Pel que fa als reptes, jo crec que el repte que s'ha de Santa Oliva, ja no només d'aquesta legislatura, sinó de les properes, és continuar amb aquest creixement, però de manera equilibrada i sostenible. Perquè això jo crec que ho engloba tot. O sigui, créixer de manera sostenible també vol dir la cohesió social. O sigui, jo crec que Santa Oliva ha d'anar creixent, però sense descuidar, primer, no perdre la seva identitat com a municipi, i després que siguem capaços de que hi hagi una cohesió social que permeti que tots ens sentim veïns i veïnes de Santa Oliva, no? Que ens sentim santolivencs i santolivenques. I per altra part, el que deia al principi també, de la cohesió territorial, o sigui, no podem créixer sense tenir en compte que hem de créixer també amb serveis, a millorar els serveis i a millorar tot el que és la infraestructura municipal. I per tant crec que amb altres reptes que hi ha, per exemple el de l'habitatge que compartim Santa Oliva, el Baix Penedès i tot el país, o sigui que aquest és un element més que tenim, no?, de repte, però més centrats en el que és el municipi, jo crec que és aquest, créixer de manera equilibrada i sostenible en el temps.
1: Alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta setmana.
2: El matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
3: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, da non perdere.
4: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, un programa unicap de tot.
6: Doncs va, gairebé ja finiquitem la segona part del programa de La Calaixera. Avui dimecres ens queda minut i mig perquè siguin les 11. Actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, com pertoca, com sempre fem. I en res, anirem ja cap a la tercera i última part del programa. Sempre en directe, sempre en proximitat, a través del 107.1 de l'FM, sempre per aquí, sobretot. També a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat, Radio Línia, Radio La Carta, i també a través de Televisió El Vendrell. Tot i que hem de dir que avui, justament, a la tercera i última hora, quan siguin 2:45 aproximadament, s'ha de dir que l'emissió per televisió es tallarà, ja que s'emetrà a través de la xarxa de comunicació local, doncs, tota l'arribada del Papa a Montserrat i aquestes coses. Nosaltres seguirem, per suposat, ja diem, que sempre, i lo primordial sempre és la ràdio, així que nosaltres, com sempre, seguirem el 107.1 de l'FM fins al migdia. De fet, una tercera part on parlarem de llibres, amb com arruga literària, i també tindrem participació i trucades i una bona combinació musical i també una repassada a l'agenda. Ben pendents d'això, tornem de seguida, actualitzem les notícies i en res ens hi tornem a posar i ho seguim parlant. No marxeu, fins ara.
2: Viu o al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que coincidirà també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Perquè fa els actes aquest matí, encapçalarà també una pregària a l'abadia de Montserrat al migdia, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Ho farà després de visitar la presó de Brianzú, que serà la primera vegada que un pontífix visiti una presó a Espanya. Anem a saber quin és l'ambient a les portes de Brianzú. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. L'arribada del papa es preveia fa 10 minuts. S'han complert aquests terminis, Anna, bon dia.
9: Hola, Maria. Sí, s'han complert els terminis. Fa 10 minuts que el papa ha entrat aquí al centre penitenciari Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. Ja és dins del teatre de la presó. Acaba de saludar una de les recluses que ha intervingut davant el pontífex, Montse, que li ha fet arribar quina ha estat la seva història. I ara, en aquests moments, intervé l'alta, la segona reclusa que estava ja previst parlés i fes arribar la seva, el seu relat de dia, la seva història personal, és Josefina. Són aquestes les dues recluses que s'adrecen directament al papa en aquesta visita que forma part del programa, el segon dia de la visita del papa a Catalunya i Barcelona. Tot ha començat també amb un cant de benvinguda que han interpretat les internes i acabarà també amb la interpretació del Virolai. Així servirà per acabar aquesta visita, que ha de durar uns 20-25 minuts aproximadament, una visita que inicia el segon dia d'aquest programa del papa a Catalunya i a Barcelona, després que acabi la seva visita aquí a Brianzú. El papa Lleó XIV iniciarà el seu trajecte fins a desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. A aquesta hora us podem confirmar que aquest trajecte es farà amb cotxe, tot i que alguns mitjans de comunicació havien informat que aquest trajecte es faria en helicòpter. No és així. A aquesta hora us podem confirmar que es farà amb cotxe, tot i que el pontífex té a la seva disposició un helicòpter per si de cas s'han de canviar els plans. Així que, Maria, aquesta és la situació. El papa ja és dins del teatre de Brianzú, on es desenvolupa aquesta visita. Allà l'han esperat 80 interns, aproximadament. 22 d'ells són dones i dos d'aquestes dones són la Josefina i la Montse, les dues dones que han fet arribar...
8: Gràcies, Anna. Hem de tallar. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
6: Les notícies o els butlletins habituals de la xarxa de comunicació local que ens arriben a cada hora en punt i que en aquest cas ja, i a partir d'aquí, ens porten la tercera i última hora de programa. Tot just estem a punt de passar ja 4 minuts de les 11 del matí. Tornem, com no, a la sintonia i a la proximitat del 107.1 de l'FM, però també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat i, com sabeu, també a través de televisió. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi. I, de fet, encapçalarem aquesta tercera i última hora, com fem cada setmana els dimecres, des de Coma-ruga Literària, des d'aquesta entitat per conèixer justament els escriptors i les escriptores que en formen part. Per conèixer això una mica, doncs, les seves històries, els seus llibres, la seva personalitat. I avui serà el cas de l'Anna Escudero, no us ho perdeu. Després encara ens quedarà una bona estona per la participació, les trucades i, a més, també fer una bona repassada a l'agenda d'aquests propers dies. Doncs va, seguim, continuem. Tercera part, som-hi.
2: La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Secció habitual cada dimecres, aquesta parada i fonda que fem amb l'associació Coma-ruga Literària, no només per conèixer l'activitat, les propostes que ens fan arribar, sinó també, i sobretot, conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part, que en són uns quants. I això és bona senyal, de fet. Avui ens acompanya telefònicament l'Anna Escudero, qui ja està amb nosaltres en directe. Anna, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí parlant amb tu.
0: Fantàstic, doncs el mateix, un plaer que ens acompanyis per conèixer-te una mica més literàriament parlant. I escolta'm, com sempre i com cada setmana que ens fan arribar les vostres biografies, bibliografies, escolta'm, en el teu cas serà complicat explicar-la tota la biografia perquè és extensíssima i és molt àmplia, Anna.
1: I tant, és complicada.
0: Clar, això demostra el teu interès per les lletres, no només per l'escriptura, en parlarem, sinó també crec d'aquesta necessitat també d'ajudar altres escriptors a escriure els seus llibres, oi, en certa manera?
1: Sí, sí, m'agrada molt col·laborar, especialment amb escriptors nous, com no tinc el blog, per exemple, per les carreres, que es faig ressenyes, es ajudo, en quan tinc maquetat un llibre nou, també es faig... A veure, col·labora molt. M'agrada molt ajudar-los.
0: Que bé, que bé. Clar, potser és un pas més a l'escriptura, no? És a dir, quan ja has escrit un llibre, n'has escrit diversos, com és el teu cas, i quan una mica no vas una mica caminant per aquest món de literatura, doncs també arriba el punt d'intentar ajudar altres escriptors que potser comencen el seu camí, no? Crec que una mica va per aquí, potser.
1: Sí, una mica. A veure, jo vaig començar que no sabia res. I penso que la gent nova... necessita ajuda.
0: Clar.
1: Clar, i consells, i jo el que puc és ajudar els aconsello.
0: Clar. Que de fet, això també m'hi trobo molt, ens passa molt quan ens ho expliqueu o quan parlem amb vosaltres, i és això, no?, sempre he volgut escriure, sempre he escrit, sempre he tingut alguna cosa escrita en un calaix, però mai l'he volgut publicar, perquè clar, això és molt difícil, clar, això no, jo no sé fer-ho, no? Això també, jo sé que a vegades és un impediment per poder publicar. I hem de conèixer que no, ja sigui sobretot amb ajuda amb altres escriptors i escriptores, com és el teu cas, però com, és trencar una barrera, em sembla, i posar-s'hi, i en el fons, i ara amb les autopublicacions i tot plegat, no és tan difícil. És a dir, hem d'animar a la gent que vulgui, que tingui ganes, a que publiquin. Que escriguin, per suposat, però que també que publiquin, no?
1: Exacte. Hem de pensar que el no ja el tenen.
0: Clar.
1: O sigui, és intentar-ho. Jo, per exemple, és que jo soc molt llançada.
0: Sí, clar, home, sí, home, sí.
1: I llavors diu, tu intenta, potser la primera no te surt bé, però intenta una segona vegada.
0: Clar. Sí, tan fàcil, que sé.
1: Sí, ja està.
0: Jo penso que sé. Molt bé. Escolta, ara sí, anem a conèixer-te una mica més com a escriptora. Anna, com definim la teva obra? Què és el que t'agrada escriure? I també una mica allò, què és el que tens publicat fins ara?
1: Ui, què m'agrada escriure? Com jo sigui, he escrit tot. Totes, és una mica difícil dir què m'agrada escriure. Diria que, com t'he dit, soc llançada, m'agrada provar coses noves. Uh-huh. Llavors, de tot, tinc contes infantils, tinc novel·la... tinc relats, tinc en obra de la ficció... Clar, és que tinc de tot.
0: Clar.
1: Llavors...
0: Quan fa que vas començar a escriure, Anna?
1: A escriure als 11 o 12 anys.
0: Imagina't.
1: És a dir, fa quasi 40 anys.
0: Uh-huh.
1: Vaig començar a publicar el 2013.
0: Val. Sí, clar, és evident que tot s'ha de fer en temps i tot i que no som tampoc tants anys quan vas començar a publicar, però sí que ja és una trajectòria bona per tenir les tantes publicacions que tens. Les tens comptabilitzades en total de publicacions de tot això que has fet?
1: Ui, no, crec que unes 11 total, perquè aquest tinc les publicacions pròpies,
0: sí.
1: Les antologies que he coordinat,
0: clar.
1: I altres coses que també llavors decideixo entre pròpies i antologies.
0: Clar, val.
1: I clar, és una mica complicat.
0: Sí. Per això que et surten moltes de publicacions, però sobretot quan vas començar a publicar, pel que he vist, vas començar això, amb literatura pels més joves, literatura sí. Juvenil, que sí, com és això?
1: Per casualitat, realment. Perquè el primer va ser Solamente Peter, uh-huh. Que és una novel·la que vaig escriure... a la meva germana, que es diu Belén, que també escriu.
0: Uh-huh.
1: I la vam escriure les dues Combinant frase a frase.
0: Ostres.
1: Sí, ella escrivia una frase, jo escrivia una frase. Sense preguntar-nos de què aniria la història. Vull dir que vas sortir això per casualitat, com has enjuvenit. Vull dir, completament.
0: Sí, sí, sí, sí. Que interessant. I això va ser el punt de partida, no? Entenc?
1: El punt de partida.
0: Clar, a partir d'aquí van venir la successió de publicacions. Clar, això mica en mica vas anar incorporant altres gèneres o vas una mica, no, vas jugar amb altres gèneres com la novel·la, la narració, poesia també?
1: No, poesia no.
0: És l'únic que no, per això, per això, he trobat a faltar la poesia.
1: No, però la poesia no és el meu.
0: No. Ho has provat, mai. Per això, entenc?
1: No, però és que no me surt, no...
0: Val.
1: No tinc... No.
0: Val.
1: No tinc inquietud per la poesia.
0: Clar. I per què fa les històries? Que també ens agrada molt conèixer les històries, perquè no, una mica jo crec que la creativitat de l'escriptura ve per les històries, per allò que us ve al cap, per allò que us imagineu, pels seus personatges. A partir d'aquí, per on vas? No? Cap a la història, cap a la ciència-ficció, cap al romanticisme? No ho sé, t'ho pregunto.
1: Jo veig cap a aventura.
0: Vale, l'aventura, perfecte.
1: Aventura, més bé.
0: Molt bé, aventura...
1: Normalment Peter és l'aventura. Lucas el dentista és l'aventura també. Estira més cap a aventures.
0: Val, que és el que més t'agrada, doncs, eh? És el que més et bull al cap.
1: Molt bé. Sí, aventura i diria també realisme.
0: Ah, realisme?
1: Sí.
0: Ah, que bé. Ostres. Doncs mira, és un gènere també, clar, quan és allò, no, aventura fantàstica, potser, no, tens altres arguments per poder escriure una mica així més el que et vagi venint, però clar, quan és més realista es veu que és més complicat també escriure-ho, no, o què?
1: Sí, bueno, també pues, que depèn de la novel·la.
0: Ja.
1: Clar, depèn de la novel·la, és més realisme i és més aventura.
0: És més aventura, d'acord. I les darreres publicacions, que potser també sempre és el que sempre hi posem una miqueta més d'atenció, quina és l'última o les últimes publicacions, Anna?
1: Les últimes serien dos contes que tinc publicats, que són d'anar el caramel espacial i el d'un d'anar sota meu llit.
0: Val.
1: Que seria de les últimes que he fet.
0: Val. I que són ara recents? Són d'ara, d'aquest darrer any?
1: Sí, del 24. Fa 25, el català va sortir el 25.
0: Val.
1: El castellà el 24.
0: Val. I vas fer la traducció al català?
1: Sí.
0: Perquè habitualment escrius en castellà, doncs, Anna?
1: En castellà. Som de castellà, sí.
0: Val, no, cap problema. Molt bé. Tot i que això, quan cal, fas traducció, com és aquesta. Però en tens altres de traduïdes al català?
1: Tinc, què més tinc a català?
0: Bueno, més o menys, sí, no pateixis.
1: No, és que és el títol. Espera, tinc una novel·la que va escriure el meu pare, bueno, que va començar a escriure la meva germana i jo l'any acabat d'editar i de corregir i d'ampliar, bueno, que m'ha fet arreglar algunes escenes perquè el meu pare va morir fa uns anys de càncer, que es diu Sarso Corbalén, que ja també està en castellà i també està en català.
0: Val.
1: I una altra que és... Que te vull dir que no hi ha manera que me recordarà el títol.
0: Ja sortirà, ja veuràs.
1: Juicio mal tormentada, que també la tinc en català.
0: Ah, val.
1: Que és animal de tormentada, que també va sortir en català al 25-26.
0: Val, d'acord, són recents, doncs, són traduccions recents. Autopublicació? Com és la... aquest fet, el fet de l'edició de la publicació en el teu cas, com l'has treballat aquest aspecte?
1: Pues cap problema, vull dir que des del principi vaig pensar en fer autopublicació.
0: Val.
1: Sí, des que va sortir Amazon ja està, vaig escriure molt.
0: Val, clar, això t'ho permet llavors, fer.
1: I ja està, vull dir que jo maqueto, ho publico, quitant la correcció, que envio una altra persona perquè fes la correcció, perquè és millor que faci una altra persona, perquè un mateix arriba un moment que ja no veu res.
0: Sí.
1: Però la resta, o la portades, a vegades les encarrego, a vegades les faig jo.
0: Val.
1: Una mica de tot. Bé. Clar, tinc tal, i tinc dos que són d'edició, en editorial.
0: D'acord. Ah, sí?
1: Sí.
0: Val.
1: Que seria el del Castillo de Nalda. I el de Vida Targuesoras, que són d'editorial.
0: Val, perfecte. Clar, de fet, El tema de l'edició, a l'editorial potser és una mica diferent, però també l'autoedició, bueno, en els dos casos, per això, sempre l'edició també és un... és un bon moment creatiu, també penso, no?, de decidir com s'emmaqueta, com ho dissenyes, no?, és, també és un bon procés.
1: Sí, i a mi penso que molts escriptors no han tenit en compte que s'ha de cuidar molt l'edició.
0: Clar.
1: Que no pots editar de qualsevol manera.
0: No, clar, per això ho dic.
1: I alguns no cuiden tant com ho tindria que cuidar-ho.
0: Això és veritat. Això és important a vegades deixar-se ajudar o deixar-se aconsellar per altres escriptors que tenen més experiència, oi?
1: Exacte.
0: A vegades ens pensem que bé, el més complicat, el més laboriós és l'escriptura, que, bueno, que sí, segurament, però després també això, acabar la creació del llibre amb l'edició, clar, és molt important, de fet l'editar és un ofici, per si mateix, el fet de l'edició.
1: Exacte,
0: és el mateix, sí. On podem trobar els teus llibres, Anna?
1: A Amazon, 90% a Amazon.
0: Amazon.
1: Qui no està en Amazon és el dos contes que te digui, el de Nanà, que el cabell facial, i un de les també que només ho tinc jo. O fires o ho demana personalment.
0: Val.
1: Crec que no està en Amazon.
0: Val, molt bé. I xarxes socials, que és activa? Fas coses per xarxes?
1: Ui, molt.
0: Sí, va bé. A través d'Insta o quina plataforma estàs més còmoda?
1: Més Insta.
0: Instagram.
1: Tens Facebook, tens TikTok, tens X...
0: Val. No, està bé.
1: Però més Instagram.
0: D'acord. I, clar, parles de literatura en general i de les teves obres, no? Entenc.
1: Exacte, les obres. I després, clar, que en Insta tinc diferents comptes. Tinc el meu compte personal i el compte del blog que tinc.
0: Val. Ah, també tens un blog, doncs.
1: També tinc un blog.
0: Fantàstic, on també deixes anar, no?, tot això, no?, tot aquest contingut i això que et passa pel cap literàriament parlant, oi?
1: Sí, també deixo consells, deixo ressenyes, entrevistes a autors...
0: Val, que bé, molt bé. Així doncs, si algú vol conèixer-te una mica més, si vol conèixer una mica més els teus llibres, de com pot adquirir-los, mira, que faci aquest seguiment a través de xarxes o que també visiti el teu blog, que pot trobar tots aquests punts de connexió i de contacte, oi? Imagino?
1: Exacte, sí, la millor manera.
0: Molt bé, si algú busca Anna Escudero, ho trobaran, oi?
1: El blog és Les Paraules Descarriades.
0: Les Paraules...
1: Descarriades.
0: Descarriades, Les Paraules Descarriades, fantàstic. Doncs va, animem aquells lletraferits que estiguin interessats en descobrir autors i autores, en aquest cas en proximitat, doncs que, mira, busqui això, aquests perfils i aquest blog que acabes de comentar. I escolta'm, també sempre m'agrada preguntar-ho, com és la teva arribada com a Ruga Literària? No sé si ets de la zona, ets d'aquí?
1: No, soc de Barcelona.
0: Molt bé, Barcelona capital.
1: És la capital. Va ser perquè una amiga que era a l'associació, que ja va morir, em va trucar per demanar-me ajuda per començar l'associació.
0: Val, molt bé.
1: I llavors, com era fatal, doncs em vaig dir, dono un cop de mà, que jo com ajudo a tothom.
0: Clar. Molt bé.
1: I per això vaig entrar, per ajudar-los.
0: Molt bé.
1: Al començament.
0: Fantàstic. Molt bé. I ara ets això, membre ben activa.
1: A veure, pensa que soy la
0: vicepresidenta. Ah, doncs mira, doncs ja està. Doncs queda tot dit, doncs. Queda tot dit, no ho sabia. Veus, això no ho havia vist en la teva biografia. Vicepresidenta de Comaruga Literària, doncs ja està.
1: Soc vicepresidenta i soc presidenta d'una altra associació.
0: Molt bé. Es pot dir quina és aquesta associació?
1: Zona Literària.
0: Molt bé. Quina feinada, doncs, ara?
1: Sí.
0: Quina feinada.
1: Sí. Molta.
0: Molt bé. Doncs molt contents de parlar amb tu, molt contents de conèixer-te una mica més i tornem a animar això a l'audiència i a aquests lectors habituals que tinguin interès i que entrin a conèixer-te una mica millor. Gràcies per acompanyar-nos, de veritat.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé, una abraçada.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Jordi, ¿qué está pasando?
4: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
2: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
4: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
2: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días! Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: Les 11 i 21 minuts en directe, estem ja a la tercera i última part de Calaixera avui dimecres, i després això de parlar en aquesta secció habitual i setmanal de Com arruga literària, anem cap allò que també és important fer-ho, que és anar actualitzant i explicant quines són les propostes i l'agenda d'aquests dies. Per exemple, avui dimecres, a dos quarts de sis de la tarda, hi ha una nova trobada de Cinefòrum amb la pel·lícula Un silencio. Està inclòs en el cicle de cinema i salut. Serà la Biblioteca Pública Terra Baixa. I, a més, és un acte moderat, anirà a càrrec de l'Alba Roca i de la Lourdes Rubio. Però, a més, avui dimecres també hi ha nova sessió del Club de Lectura amb el llibre El nàufrag feliç, d'en Ramon Folch. En aquest cas, un club de lectura que es porta a terme a la sala de lectura de Com arruga a partir de dos quarts de sis. Demà dijous, 11 de juny, també a la biblioteca, arriba l'hora del conte per nadons amb Ball Manetes, a dos quarts de sis de la tarda, a càrrec de Mercè Martínez. I a l'auditori del Tívoli, demà dijous, ja la projecció de la pel·lícula Estrany Riu està dins del cicle Gaudí i serà a partir de les 8, això, a l'auditori del Tívoli. Parlem del divendres, que no sabem ni llegir. El divendres 12 de juny es presenta el llibre El arte de entender el caos a la Biblioteca Pública Terra Baixa, a dos quarts de set. És un llibre de Laura Colet i ella mateixa s'encarrega de la presentació del seu llibre. De fet, hem parlat amb ella, ja hem pogut parlar amb ella i és una conversa que escoltarem en breu. Molt interessant. Més activitats i moltes activitats que ja arriben de cara al cap de setmana. Per exemple, aquest dissabte 13 de juny, un cop ja ha començat una temporada més, zumba a la platja Com arruga, a la platja de la zona del Riuet, a dos quarts de nou del matí. També hi ha pilates a dos quarts de deu a la mateixa zona. I a la Biblioteca Pública Terra Baixa, a les 11 del matí, l'hora del conte per a nadons. Si fa sol, cançons per compartir amb els més petits. I a més, el dissabte hi ha una casuística important, i és que es celebra els 35 anys del Cabrot. I han preparat, doncs això, tot un dia, tota una jornada d'activitat, tot el dissabte. Bé, sobretot de cara a la tarda, jo dic tot, però és una manera de dir. Hi ha moltes activitats, això sí, potser a partir de la tarda. De fet, la primera d'elles és ja la plantada de bèsties convidades en aquest 35è aniversari, i aquesta plantada de bèsties tindrà lloc a les 6 de la tarda a la plaça Vella. A les 7, en aquest espai, espectacle infantil amb ricos. Després ja hi haurà concentració de les bèsties dels 35 anys del Cabrot a 9:45 del matí a la placeta de França per començar el Cercavila, la Cercavila quan siguin les 10 en punt de la nit. El recorregut passarà pel pont de França, pels carrers Quatrefonts, Muralla, Plaça Nova, hi haurà encesa enmig de la plaça, pel carrer Cafès, Prat de la Riba, carrer del Peix, plaça Vella, i tot seguit hi haurà la presentació dels grups convidats i l'encesa final. I clar, tot això acabarà amb música i amb festa. Tot aquest aniversari finalitzarà, de moment almenys aquest dissabte, amb un concert del grup de versions Coco. Serà a la plaça Vella a partir de les 11 de la nit i després DJ Marina. I també el diumenge podeu trobar més activitat perquè hi haurà el vermut de comiat amb les barques avarolades en la desena trobada de vela llatina que es farà a Coma-ruga. Aquest vermut de comiat serà a la 1 del migdia al port. I bé, i podem avançar una mica els actes de la setmana que ve, si us sembla, perquè de cara al dilluns 15 de juny hi haurà jornada de sensibilització i prevenció davant de situacions d'abús i maltractament envers les persones grans. Això es farà a la plaça de les Garrofes a partir de les 10 del matí. És una bona jornada. I ja acabarem parlant del dimarts 16 de juny. S'ha preparat una xerrada a l'Escola Municipal de Música Pau Casals. Posa el teu comerç al dia, que esperen avui els teus clients. Serà a 2:45 del migdia. I el dimarts a la tarda, a les 6, a la sala del Portal del Pardo, hi haurà un taller familiar amb el títol El silenci dibuixat. Activitats importants, activitats d'agenda que sempre ens agrada explicar i que anem recordant també en cada una d'aquestes jornades que fem aquí a La Calaixera.
2: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: I va, posem una mica de música, no? Trenquem una mica, posem ja ritme i a partir d'aquí ja i fins al migdia pendents, això, d'una bona selecció musical i sobretot de les vostres peticions musicals. Si és el cas, si voleu trucar, si voleu participar, que esperem que sí, per aquests punts habituals i per aquests canals que ja coneixeu, a través del telèfon al 977 15 70 69, 977 15 70 69, o també podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, missatge de WhatsApp, únicament missatge de WhatsApp al 686-101-101, o un correu electrònic, a més, calaixera@rtv-elvendrell.cat. Estem escoltant aquesta darrera cançó dels Amics de les Arts, Segurament t'estimo, i que, de fet, ens ajudarà i ens donarà pas a les primeres trucades d'avui, és a dir, ens trenca o ens ajuda a trencar una mica el gel. Bon dia.
5: Bon dia, Pere.
0: Jan Papalet, què dius?
5: Mira, a veure si em posa d'una manera per alegar el dia.
0: Sí? Molt bé.
5: A veure què et sembla si posem aquest... Allà en l'Havana.
0: Allà en l'Havana, molt bé.
5: Que doncs és antiga, però bueno, és una manera...
0: Bueno, de... són maques, home, totes són maques.
5: Sí, sí. Com poco, més molt... tenen, més bones són.
0: Sí, tenen més solera, sí, senyor. Abans la música es feia diferent.
5: Això passa el mateix amb les senyores, Pere. Com més grans es fan, més maques són.
0: I els senyors també, eh?
5: Però també.
0: Els senyors i les senyores.
5: Però les senyores primer.
0: Vinga. Molt bé, Jan. Gràcies per trucar-nos. Apunto la cançó i la posem de seguida.
5: Molt bé.
0: Que vagi bé.
5: Jo sempre, ja saps com acabo, visca la cuina, visca tots els calaixeros i calaixeres.
0: Visca, sempre. Bon, gràcies, bon Jan. Dia. Bon dia. Adéu, adéu. Hola, bon dia.
6: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors, què dius?
6: Hola, carinyo, jo pues el papalet.
0: Vinga, sí, senyor.
6: Bueno, mira, vull dir que vaig quedar espectacular el que vaig veure al Sergio Dalma.
0: Ah, sí, amb la visita del papa i tot això, eh?
6: Cantant en Dones Força.
0: Sí, que han fet una nova versió.
6: Amb el Virolai. Ahà. Va ser molt maco, va ser espectacular, allà a Montjuïc. Uh-huh. Molt, mira, em va emocionar molt perquè va ser molt potent, cantar molt bé, i amb aquell nen al seu costat, el Monaguillo, com es diu en català?
0: L'Escolanet.
6: Sí. Bueno, que aquest era bastant alt, era alt com ell, quasi. Però tenia aquella veu que fa el contrast amb ell, però ell quan va començar a dir en Dones Força... bastant fort i la música va estar molt bé també. Allò va ser espectacular, sí, sí. Va agradar molt.
0: Que bé.
6: Jo sabia que era el final,
0: sí.
6: Ja vaig posar un rato, però vaig posar al final perquè sabia que cantava ell.
0: Clar, sí, molt bé.
6: I aquesta cançó m'agrada molt. Li demanaré al Pere que la torni a posar.
0: Vinga, em dones força.
6: Per tothom, que tingui força tothom.
0: Vinga, és una gran cançó, vale? Amb un gran simbolisme, sí. I tant que sí. Molt bé.
6: Sí. I avui, no sé, ma germana, si es trobarà molta gent, que anirà allà a la Sagrada Família.
0: Si es trobarà gent, ja veurà si es trobarà gent. Ja veurà si se'n trobarà
6: gent. Ja ho sé. Suposo que anirà amb les amigues, però a veure, vull dir, si troba puesto. No sé si, no crec que pugui entrar al puesto principal, ella estarà per fora.
0: Ja, no sé.
6: Perquè si no s'agobia massa, també.
0: No, pues...
6: Després, quan ha d'agafar el metro cap a casa, també hi ha massa gent.
0: Clar, t'ho diràs.
6: Bueno, a veure, quan s'agobin ja marxarà.
0: Bueno, exacte, mira que si tenen ganes d'anar-hi, sí, sí. Almenys mira que ho portin de la millor manera possible.
6: Sí, baixa a la família al metro, uh-huh. Té unes estacions, sí, des de Sant Andreu.
0: Sí, i tant. Molt
6: sí,
0: bé.
6: Bueno, carinyo meu, doncs, fins
0: molt bé.
6: Demà, no?
0: Gràcies, fins demà, Maria Dolors.
6: Vale, carinyo.
0: Que vagi bé. Igualment.
6: Adéu.
0: Primeres trucades i això, primeres peticions musicals que ja més o menys les tenim a punt. 977 15 70 69, si voleu participar. Si voleu trucar, 977 15 70 69. I si voleu enviar un missatge de WhatsApp, doncs també. Ja sabeu, 686-101-101. De fet, ens ha enviat un missatge a la Pilar que diu: buenos días, Pere, felicidades a ti y a la señora que explica divinamente, entendible todo. Fantàstic. Doncs gràcies, Pilar. Doncs vinga, anem cap a aquesta primera petició musical que ens feia en Jan Papalet. Una manera fantàstica, una de les clàssiques amb la formació clàssica de Portbou. Allà en la

0: una gran cançó, eh? Amb un gran missatge i un rerefons brutal amb l'Escolania de Montserrat, Sergio Dalma. Aquesta és la cançó original. Ja han passat 11 anys i ahir se'n va escoltar com una de renovada amb aquesta visita i aquest dia de vigília que es va fer a l'Estadi Olímpic i del qual en feia menció i en feia referència la Maria Dolors. Però bé, encara que sigui la versió d'abans, té encara aquesta força, aquest "Em dones força" d'en Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Calaixera, un programa unicap de tot.
3: Et prometo que tot el que fas...
0: Doncs va, seguim en tota aquesta estona final, que ens agrada que sigui així, eh? On busquem aquesta distensió. I el que ens pot donar aquesta bona selecció musical, sempre ho diem, el que preferim i el que volem és que sigui això, una llista, una petició vostra, que sigueu vosaltres que ens demaneu aquelles cançons que vulgueu escoltar, i a més, si són dedicatòries o el que sigui, doncs millor que millor. Per això seguim sempre, sempre recordant aquests punts de contacte que passen pel telèfon, pel 977 15 70 69, o això, enviant un missatge de WhatsApp al 686 101 101. Aquesta ja la posem nosaltres. És Ivan Herzog. Et prometo.

977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686-101-109. I amb aquest mateix ritme, una mica amb aquesta mateixa intenció, la cançó de la banda Neon, Els Passos Prohibits.

0: escoltes Ràdio El Vendrell.
1: M'és igual deixar-lo córrer, no està mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats.
2: I en Guillem Bautista presenta aquesta cançó que estem escoltant, No està mal. En aquest cas, també serà una cançó que aprofitarem per fer algun apunt més d'agenda. Proposta cultural sempre interessant. De fet, ja n'hem parlat en aquest programa en diferents ocasions. Justament aquesta nova exposició que es va inaugurar ja fa unes quantes setmanes al portal del Pardo, dins el projecte Essencials, l'exposició La força del silenci. És l'univers creatiu de la Carme Canyete, del qual hem parlat amb ella, vam parlar amb ella. Doncs bé, s'ha preparat i es desplega a partir d'aquí una programació d'activitats encara per aprofundir una mica més justament això, en aquest univers creatiu. Per això hi haurà tallers, mindfulness i teatre que complementen la mostra amb propostes participatives que conviden a experimentar el silenci de l'art, el cos i de l'atenció plena per viure l'exposició des de diferents perspectives i disciplines, transformant l'espai expositiu en un lloc d'experiència compartida i de reflexió. La primera activitat tindrà lloc el dia 16 de juny a partir de les 6 de la tarda amb el taller familiar El silenci dibuixat. Estarà conduït per la mateixa artista, per la Carme Canyete, i aquesta proposta creativa convida els infants i les famílies a explorar el llenguatge del silenci a través del dibuix i de l'expressió artística. La programació continua l'1 de juliol a les 6 de la tarda amb la sessió de Mindfulness Atura't, calla, escolta i mira l'art i l'atenció plena. És una pràctica guiada per en Jordi Medina que planteja una aproximació conscient a l'obra artística, potenciant l'observació, la calma i la presència. I ja finalment, el 3 de juliol a les 6 de la tarda, l'espai acollirà l'obra de teatre Mouta i Riu, a càrrec de Teatre Espai. És una activitat participativa que reivindica el poder transformador de les arts escèniques sota el lema «El teatre és terapèutic», «El teatre és transgressor».

Grassó, el teatre és tendència. Doncs diferents activitats que anirem explicant i recordant i que engloben aquesta exposició que podeu visitar i que encara podeu fer-ho fins al mes de juliol en el seu horari habitual, en l'horari habitual de la sala del Portal del Perdó, i del qual ja la pròpia exposició és prou recomanable, però com no també aquestes activitats que s'hi han plantejat i que tenen allò directa incidència. 9 minuts exactes perquè siguin les 12. Joan Dausà, Per una cançó. No em coneixes, no et conec, s'apaguen els llums.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Ja comença a fer-se clar.
4: Va, acabarem com ens agrada, dalt de tot, amb música i amb aquesta última cançó dels Catarres, Diumenge sense drama, i que també això ens ajudarà a acomiadar-nos, i demà hi tornarem, i per això també sempre ho expliquem i ho recordem, que puntuals a partir de les 9, 3 hores diàries i 3 hores més de Calaixera i de ràdio propera i senzilla. No us la perdeu, sisplau. Gràcies per fer-ho possible. Adéu.

Ivan. Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: missa del Papa Leo XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Perquè fa els actes d'aquest matí, en uns minuts, de fet, encapçalarà una pregària a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Connectem ara amb el nostre company, el Sergi Lladó, des de les Portes de Montserrat. Es compleixen aquestes 8.000 persones? Hi ha molta gent. Sergi, bon dia.
1: Es compleixen, molt bon dia, Maria, però és que la notícia és que ara mateix el pontífex està entrant a l'abadia de Montserrat, està entrant a la plaça de Santa Maria, ho està fent amb el papa mòbil, descobert, està saludant a feligresos que es troben reunits a l'abadia de Montserrat des de les 6 del matí que han arribat els més matiners. Emoció i expectació ara mateix a Montserrat, perquè estan esperant tots els assistents veure entrar aquest papa, que està entrant ara mateix saludant a tots i totes, ho fa amb un somriure, preparat per entrar en l'abadia de Montserrat per primera vegada com a Lleó XIV, i ho farà per viure la salve del migdia, la pregària, per venerar la Moreneta i per reunir-se amb la comunitat benedictina. En aquests moments el pontífex està entrant a la plaça de Santa Maria de Montserrat, fort repic de campanes i molta emoció dels 8.000 assistents presents avui aquí a la Catalunya Central.
0: Gràcies, Sergi, estarem pendents. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també un home ha mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de DNI de la Policia Nacional després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor del fet ha pogut fugir del lloc i els Mossos d'Esquadra han obert també una investigació per tal de localitzar-lo. La policia disposa d'imatges del presumpte agressor i ha desplegat un operatiu de recerca. I més de 45.800 estudiants afronten avui la segona jornada de l'ESPAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia i ara al migdia seguiran amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals. I de cara a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i també altres matèries de modalitat. I Siemens ha atribuït les dues avaries d'ahir al Centre de Regulació del Trànsit de l'estació de França a una intervenció del manteniment correctiu i assegura que encara investiga les causes d'aquest incident. Tant Adif com Rodalies i el Ministeri de Transports han anunciat accions legals contra Siemens, a qui responsabilitzen de les incidències que ha afectat a milers d'usuaris. I des d'aquí, des dels butlletins de la xarxa, seguirem pendents també de l'evolució dels actes del Papa Lleó XIV. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
3: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
2: Sentir de Andalucía.
4: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
7: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
9: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
10: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
11: Jordi, ¿qué está pasando?
12: Es la alerta chollo de Oulet Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
11: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
12: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
11: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. FM 100.80, a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
0: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
11: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
13: Què tal? Molt bon dia i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell, a la sintonia del 107.1 de la FM. Aquesta és la quarta hora. Passant 9 minuts al punt de les 12 d'avui, dimecres 10 de juny. Com sempre, ens agrada saber en el que estem. Avui, 10 de juny, es celebren diverses efemèrides i jornades mundials destacades en tot el món. Avui és el Dia Internacional del Diàleg entre Civilitzacions, establert oficialment per l'Assemblea General de l'ONU per promoure la pau, la diversitat cultural i la cooperació. Avui és el Dia Mundial de la Seguretat Viària, centrat en conscienciar sobre la prevenció d'accidents de trànsit i el respecte de les normes de circulació. Avui, 10 de juny, també és el Dia Mundial del Modernisme, que commemora el llegat artístic i arquitectònic d'aquest moviment cultural. I també és el Dia Internacional de l'Heràldica. Reconeixer el valor històric dels escuts, emblemes i símbols culturals. També destaquem que és el Dia Mundial contra la lluita contra la falsificació i la pirateria. Busca sensibilitzar la població sobre els danys de la pirateria i defensar la propietat intel·lectual. I avui és el Dia Mundial de la Malaltia d'Andrade, una jornada per visualitzar aquesta patologia hereditària poc freqüent. Avui, 10 de juny d'aquest 2026, es commemora principalment les festivitats de Santa Olívia de Palerm, a més de Sant Màxim i Sant Landeri. I també cal destacar que avui, dia 10 de juny, és un dia important perquè es commemoren els 26 anys del gran aiguat que va passar al Vendrell i que va tenir lloc a la matinada del 10 de juny de l'any 2000. L'efemèride, doncs, ens en recorda que va caure una històrica tromba d'aigua més de 200 litres per metre quadrat a l'interior de la comarca en menys de dues hores i el torrent del Lluc va ser desbordat completament. L'aigua, el fang, va inundar tot el centre històric, la Rambla, el carrer Doctor Robert, i va arrossegar desenes de vehicles, va destrossar baixos de cases i va obligar a tancar molts comerços durant molts dies. Arran d'aquest desastre, l'Agència Catalana de l'Aigua va haver d'executar obres d'emergència i canalització urgents per protegir el nucli urbà. Una cita que no oblidarem mai a la nostra ciutat. I avui, 10 de juny, també és un dia ple de diferents commemoracions internacionals i fets que també ens fa recordar i destacar esdeveniments que van passar fa temps. Per exemple, el 1363, a València, la ciutat va començar a resistir amb l'èxit del setge militar de Pere el Cruel de Castella. Més a prop, cap al 1936, bueno, lluny, però més a prop, a Mallorca es va publicar la resposta als catalans, un manifest cultural de germanor signat per 150 intel·lectuals mallorquins. I fets històrics internacionals, fent una mirada, al 1940 a Europa, Itàlia declara oficialment la guerra a França i la Gran Bretanya durant la Segona Guerra Mundial. El 1971, a Mèxic, té lloc la matança del dijous de Corpus, on grups paramilitars van assassinar uns 120 estudiants. I per últim, ja sabeu que en aquest inici de la quarta hora, doncs ens agrada saber quin serà el temps que avui farà el Vendrell. Avui serà una jornada principalment assolellada, amb alguns intervals de núvols. Temperatura que assolirà els 25 graus durant les hores centrals, entre les hores, doncs ja sabeu, centrals, les 12 a la 1, a les 3 de la tarda. Temperatura mínima que baixarà fins als 18 graus a la nit i cel variable amb clarianes i moments de sol i boirina. Cap a la tarda, vespres, hi haurà una mica de nuvolositat que augmentarà progressivament. I el risc de pluja és inexistent. Ja sabeu que així ens agrada començar a la quarta hora, l'hora que necessites per acabar de rodonir aquest matí. Però espera't, espera't, que d'aquí uns minuts ens anirem amb el que has de saber, amb el que ens despertem. Com sempre, el nostre bloc de notícies locals de comarca, una mirada a les notícies nacionals i internacionals d'última hora. La música, que no se'ns passi per alt, que també som musicals. El 686-1101 és el nostre WhatsApp de participació, on ens podeu, doncs, enviar un missatge de veu escrit i fer una petició a la carta, una dedicatòria, al que us vingui de gust. Sabeu que també farem una ullada al tema retro i, com sempre, tancarem amb l'agenda. Tot això en aquesta jornada, avui, 10 de juny. Gràcies per acompanyar-nos. Salutacions de Marga Márquez.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Són 18 els minuts que passen del punt de les 12 del migdia i obrim, com sempre, el nostre punt d'informació. La colla sardanista La Lira Vendrellenca ha celebrat aquest diumenge el seu aniversari. La manera de festejar l'efemèride ha estat la millor possible, amb una ballada a la Rambla. La cobla Reus Jove ha estat l'encarregada de posar música en directe a la ballada que ha tingut lloc a la Rambla, amb molt bona participació popular. Aquest acte forma part de la programació de la capital de la Sardana del Vendrell aquest 2026, que farà que al llarg de l'any siguin moltes les ocasions per ballar sardanes. I també el Vendrell va celebrar aquest diumenge el Corpus Christi amb tots els elements que caracteritzen aquesta festa religiosa, que any rere any guanya participació. Al final de l'Eucaristia, a 11:45, ha sortit de l'església parroquial la processó, que ha recorregut el centre de la vila amb aturada als altars amb catifes de flors situats a la mateixa plaça Vella, al capdamunt de la Rambla i a la plaça Nova. Davant de cada altar, el greller Jordi Anglès Vero ha interpretat una peça. Als campaners també han participat de la festa anunciant l'entrada i la sortida de la custòdia al temple amb el so dels campaners. A la processó també han participat els gegants del Vendrell, el Lleó i també l'agrupació musical Virgen del Consuelo, així com els nens i nenes que enguany celebren la comunió. I més notícies. Les colles de lectura infantil de la Biblioteca Terra Baixa tornen aquest estiu. Després d'un any d'absència, enguany es faran 4 sessions que seran els dies 30, 21 de juliol, 4 d'agost i 1 de setembre, en el que les lectures es barrejaran amb els llocs. Com altres edicions, es dividiran els infants en 2 grups d'edat. L'objectiu d'aquestes colles és continuar fomentant l'hàbit de la lectura durant les vacances d'estiu. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través de la pàgina web de la biblioteca o trucant per telèfon o de manera presencial al mateix equipament. I arriba la presentació a Cor Esquerra Moviment Vendrellenc. Han presentat la seva confluència electoral per les municipals de l'any vinent. Esquerra Republicana de Catalunya i Moviment Vendrellenc concorren conjuntament a les eleccions municipals el proper any. L'aliança neix després de mesos de converses amb la voluntat d'unir esforços per bastir una alternativa de govern amb l'executiu actual del PSC i el PP i, sobretot, amb l'ànim d'oferir una proposta basada, assegurant, en el diàleg i l'escolta al teixit social. La única alternativa real d'esquerres al Vendrell, així és com s'han presentat la confluència electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya i Moviment Vendrellenc davant d'una 70 de persones aquest dilluns al vespre al Centre Cívic l'Estació, una aliança que feia mesos que ja es gestava. La nova candidatura ha avançat a la seva intenció d'iniciar en les properes setmanes un procés de diàleg amb diferents entitats i actors socials de la vila, tot plegat amb l'objectiu de recollir les seves demandes i incorporar-les a les propostes de la coalició. En la presentació de l'acord hi ha pres part també Eduard Vidal, el president local d'Esquerra, i Juan Cafuentes pel Moviment Vendrellenc. De moment, la coalició afirma que no ha definit encara la composició de la seva futura llista electoral, que això sí, respectarà el principi de la candidatura cremallera, és a dir, l'alternativa simètrica entre homes i dones. I l'Ajuntament de Calafell arreglarà prop de 500 escocells dels arbres que aixequen les voreres amb les arrels. L'Ajuntament de Calafell està a punt d'iniciar la reparació de 472 escocells d'arbres que han aixecat de les voreres. Unes obres que tenen un cost de més de 600.000 euros i les executarà l'empresa Robatec. L'objectiu és deixar la vorera en condicions perquè els vianants no tinguin cap risc d'ensopegament. Això també és ampliar la superfície de l'escocell perquè l'arbre respiri millor i pugui rebre més aigua quan plou. S'actuarà en 3.295 metres lineals de vorera, el que suposa prop de 40.000 metres quadrats de paviment. Les dimensions d'aquests escocells s'han definit amb el pla director de l'arbrat que té per aprovat a l'Ajuntament. Des de fa uns anys, una part de les actuacions van sorgir amb els pressupostos participatius on els veïns de la Sínia i del Vilarenc van demanar posar remei a aquesta situació i l'equip de govern ha ampliat l'àmbit en el que s'arreglaran també altres carrers que tenen aquest mateix problema.
I també fent comarca, el Vinyana commemora aquest diumenge 14 de juny el centenari de la Societat Recreativa Unió Alvillanenca, l'entitat clau durant molt de temps en la dinamització cultural i social del poble. La jornada arrencarà a les 12 del migdia amb una recepció a les autoritats i als convidats del primer local que va tenir la societat a l'edifici, que es coneix com el Trull a la plaça Major. Després es visitarà una exposició sobre el centenari que estarà ubicada al Cal Nen Xic, a la mateixa plaça, abans de que es faci un dinar commemoratiu a la societat. A les 5 de la tarda la festa continuarà amb una representació teatral a càrrec de Sílvia Baceda i Esther Dalmau, abans que es faci la clausura en una sorpresa final. Des de la Junta de la Societat destaquen que aquesta ha estat durant 100 anys la casa de trobada, escenari de festes, cultura, teatre, música i amistat, per on han passat generacions senceres. És per això que amb aquest centenari es vol fer un homenatge a totes les persones que han fet possible la seva història, que continua escrivint-se dia a dia. I més coses que ens ocupen també més d'àmbit nacional i internacional, i com sempre també fent una mirada a casa nostra. Les notícies que com sempre arriben en aquest darrer bloc final de la informació. Brieva de Camero celebra la seva festa de la transhumància dedicada a reivindicar i mantenir viva una de les tradicions més representatives dels pobles de la Serra de la Rioja. El Papa Lleó XIV arriba a la presó de Vians. Els errors de la vida no determinen la identitat d'una persona. També ens diu que la visita del Papa a Barcelona està acaparant tota pràcticament la premsa catalana. Amb Lleó avui visita la presó de Brians 1 i també ara a les 12 del migdia arribava a la Sagrada Família. Altres notícies del món ens diu que el Mundial 2026 arriben amb un veto a l'àrbitre somalí, la retenció d'un jugador iraquià i altres incidències. Amnistia Internacional acusa els colons israelians de neteja ètnica en les comunitats beduïnes a Cisjordània. El mercat es posa en mode alerta pendent de la situació a l'Iran de la data d'inflexió als Estats Units. I també altres notícies ens diu que els pressupostos de 6.000 euros per un viatge al Mundial, dels alts i baixos de les entrades, el preu americà dels hotels. Altres notícies, ja sabeu que ens fan mirar cap a la ciència, la tecnologia i també als esports. La NASA anuncia la tripulació d'Artemis 3, Randy Brenskin, Frank Rubio, André Douglas i l'italià Luca Parmitano. I pel que fa als esports, taurons, falcons i una biocampiona mundial al segle XX, primers rivals d'Espanya al Mundial. És moment de, com sempre, fer també una ullada a les notícies que ens acompanyen de Catalunya i que avui principalment estan centrades en l'arribada de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat després de visitar la presó de Brians 1. I també pel que fa a aquesta visita del Papa, també altres notícies. A diferents regals que ha donat Salvador Illa al Papa Lleó en la seva visita a Barcelona. El Papa crida la unitat en una homilia bilingüe a la catedral. I la visita del Papa a Barcelona, Lleó XIV, celebra una vella multitudinària a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Altres notícies pel que fa a la política, Rufián planteja ara un front d'esquerres a Catalunya que sigui inspiració per a altres territoris. L'USTEC diu que caldrà un veritable acord de país en l'educació. Rodalies i Adif denuncien Siemens per les greus averies al centre de control de Barcelona. I també ens diu que Pere Anglada guanya el Premi Néstor Luján amb el Sastre de Barcelona. I per últim, el temps, dimecres, amb molts núvols, ambient agradable, la calor tornarà a finals de setmana. Aquestes són les notícies que ara mateix has de saber.

que el recordem amb aquest Tired of Begging Sorry. I des de que vam tornar de vacances aquest ja 1 de juny, estem en format molt ja de vacances, eh? Així que la nostra música anirà així, amb molt refrescant i per animar aquesta hora, que sempre arriba, doncs com sempre, amb una barreja de tot i que sempre també es deix caure per la música tan important en les nostres vides. I per això també ens agrada aturar-nos amb el nostre tema retro. Avui ens quedem amb un artista que del qual s'està parlant també en aquestes últimes setmanes perquè està de gira. De fet, no sabem quantes vegades ja ha dit que es retira i que després torna. Però és una gran figura. Avui ens quedem amb Miguel Ríos, que a més celebrava el seu aniversari el passat 7 de juny. Aquest cantant i compositor de rock de Granada, que està considerat com un dels grans pioners i referents del rock d'Espanya. Està actiu des dels anys 60 i ha assolit fites històriques de la música popular espanyola gràcies al seu estil personal, amb energia i la seva capacitat per omplir estadis. Va començar a treballar de jove en una botiga de discos a Granada, on va descobrir Elvis Presley, el fet que li va canviar la vida, diu. L'any 69 va aconseguir la fama internacional amb aquell himno de l'alegria, una adaptació de la novena sinfonia de Beethoven. I el 1982 va llançar Rock and Rios, un àlbum doble en directe que es va convertir en un dels discos més venuts de la història del rock espanyol, obrint-se amb el mític tema aquell Bienvenidos. Recentment ha presentat el seu nou treball, l'Último Vals. A més, manté una gira de concerts per teatres emblemàtics de l'estat i encapçala diferents festivals com el de Noche de Sal, per cert, que fa poc que també ha estat actuant al Tarraco Arena de Tarragona. I la Fundació Miguel Ríos canalitza el seu compromís social i cultural mitjançant aquesta fundació, promovent la música com a eina de transformació social. Té una filla, Lua Ríos, que també es dedica a la música com a part del grup Gull Lake. Doncs ja hem conegut una miqueta més així per sobre avui el nostre protagonista i la veritat és que triar alguna cançó de l'artista és ben difícil, així que qualsevol que podríem posar doncs estaria bé. Així que què tal si ens quedem amb la seva música i en directe amb el seu Bienvenidos. Bienvenidos.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Doncs ens acostem cap a tres quarts ja d'una del migdia, on ens aturarem després de sentir a David Tabaré per fer una ullada a l'agenda. Aquest tema triomfava a l'estiu del 2006 amb el seu famós...

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Doncs ara és moment de continuar endavant, però ens aturem. Després sentirem aquest tema d'Estela Martín que està sonant per aquí, perquè ara és moment d'anar-nos cap a, en busca d'aquesta agenda que obrim en aquesta jornada. Avui som a dimecres, passant, eh? Ja estem espujant la setmana. Bé, us recordem que avui és dimecres i que hi ha marcat, com us vam recordar ahir, a la Bisbal del Penedès. Ja us avançarem.

Gràcies. De les 7 a la plaça del Tívoli hi haurà espectacle infantil amb Ricus. I a 9:45 a la plaça de la placeta de França hi haurà concentració de bèsties. Atenció, perquè el plat fort arribarà a les 10 de la nit des de la placeta de França amb la cercavila de foc amb un recorregut important per diferents carrers del centre del Vendrell. I tot seguit a la plaça Vella hi haurà presentació dels grups i encesa. Els punts de lluïment seran Pont de França, Plaça Nova i Plaça Vella. I a les 11 de la nit, a la plaça del Tívoli, hi haurà concert amb Coco, amb seguidament DJ Marina. Apunteu-vos aquesta data, reserveu-vos, perquè arrencarà aquest dissabte, com dèiem, des de les 6 de la tarda a la plantada de bèsties a la plaça del Tívoli, aquests actes de celebració del seu 35è aniversari. I també pel que fa a la comarca, aquest dissabte arriba la 14a xaralada a Cunit, que arrencarà doncs, el divendres. Teniu una barreja doncs, de cita gastronòmica, de vins, de tapes i també de pastisseries. Diferents, una oferta gastronòmica amb restauradors i pastissers locals que doncs, arribaran amb aquesta cita, que també vindrà acompanyada amb música. Us en refrescarem més ja avançada la setmana, però són dels dos plats forts que arriben aquest cap de setmana a la nostra ciutat i també a la comarca, a Cunit. Avui dimecres també us recordem que hi ha altres coses, així que pareu bé l'orella. Avui a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Terra Baixa hi ha Cinefòrum amb la pel·lícula Un silencio dintre del cicle Cinema i Salut, que modera el Barroca i Lourdes Rubio. A Comarruga, a la sala de lectura, hi ha club de lectura amb el llibre El nàufrag feliç de Ramon Folc a 6:15. I a la Biblioteca de Santa Oliva a les 6 de la tarda hi ha trobada del club de lectura. Anem per dijous, que també arriben més coses i que us recordem aquí. Dijous, a partir de 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Terra Baixa hi haurà del compte Nadons amb Ballmanetes, a càrrec de Mercè Martínez. I a les 8 del vespre, a l'Auditori del Tívoli, hi ha la projecció de la pel·lícula Estrany Riu dintre del cicle Gaudí. Anem ja cap a divendres, que no es digui que no esteu ben informats. Divendres a Sant Jaume dels Domenys a la 1 del migdia doncs, se celebra l'obertura de la piscina municipal. I a Cunit a 6:15 ja de 6 de la tarda hi ha taller de totebacs per a joves a l'Espai Jove. A Llager a 6:15 de la tarda al carrer Major davant de la Societat, acte del Dia Mundial del Teixit en Públic amb els grups dels teixidors i puntaires de Banyeres, Llorenç, Bellvei, Larbós i Llager. A les 6 de la tarda, a la Bisbal del Penedès, a la pista del costat de l'Escape, hi ha torneig de futbol de les festes de barri del Baix. I Calafell acull al Centre Cívic Cinema Iris un taller de cuina Cocap de Sant Joan a 6:15, a càrrec de Mari Herrera i el del petit bistró Gastroteca de Segur de Calafell. Al Vendrell, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, hi ha la presentació del llibre El arte de entender el caos, a càrrec de Laura Colet, l'autora del llibre. A Banyeres del Penedès, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, presentació del llibre Privilegi del rei Martí l'Humà, a la vila de Banyeres del Penedès, d'Helena García Castejón. I a les 7 de la tarda, a la nostra llar de Santa Oliva, projecció de la pel·lícula Estrany Riu, amb el cicle Gaudí. Així que també ho podreu veure a la mateixa hora, però en diferent lloc, que és a Santa Oliva. A la presentació del llibre Embarcacions tradicionals de vela llatina de Vicente García Delgado en la desena trobada de vela llatina a Segur de Calafell aquest divendres amb horari de les 7 de la tarda al port de Segur de Calafell. Cunit ofereix una cita de ioga a la platja al passeig marítim davant de l'oficina de turisme a les 8 del vespre. I a Llorenç del Penedès a les 8 del vespre al bosc del cementiri lectura teatralitzada a les malves de Nati Soler. La Bisbal del Penedès, a les 9 del vespre, celebra el seu sopar al carrer de les festes del Barri Baix. A Segur de Calafell, a les 9 del vespre, hi ha sopar de germanor Jo Porto, dins de la desena trobada de Vela Llatina. I també amb aquesta jornada, a les 11 de la nit, a la Bisbal del Penedès, hi ha tradicional llançament de coets dintre de les festes del barri. I amb això doncs, tancaríem una agenda que ens apropa fins divendres.
Una agenda, però, que ara continua recordant-vos que la programació

d'avui de Ràdio i Televisió al Vendrell. Avui dimecres, a partir de les 2:15 del migdia, arribaran els companys dels serveis informatius de Ràdio al Vendrell amb l'informatiu a 1:15 del migdia. 2:15 del migdia. De 2 a 3, la connexió amb xarxa, i a partir de les 3 i fins al punt de les 5, el programa Tarda en Estèreo, com sempre, amb tota l'actualitat musical. Els dimecres a les 7 arriba el programa de Norte a Sur, després arribarà l'informatiu i a 8:45 del vespre el programa Cafè Literari. De 9 a 10, la música de la nova era. I avui dimecres a les 2 del migdia arribaran les notícies puntualment, tot seguit amb el programa Mosaics de Pere Sallent, la primera edició de la setmana que no us podeu perdre. Doncs amb això completaríem la nostra agenda. Manca de 8 minuts per arribar al punt de les 1 del migdia. I aquí sona Emily Sandé i el seu famosíssim High Lows The Wild.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

Aquesta la música de Emilia de Poré, que arriba amb el seu famós Pick Me Up. I nosaltres avui amb ella, doncs, arrodonim ja aquesta quarta hora, així la programació de Ràdio El Vendrell. Doncs demà amb més alegria, que serà dijous. Una jornada més. Espero que passis un fantàstic dia. I ens retrobem demà. Salutacions de Marga Márquez. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ara mateix el papa continua a l'abadia de Montserrat, on han assistit unes 8.000 persones per gaudir de la pregària del Sant Rosari, que just ha finalitzat fa uns minuts. En aquests moments el papa ja ha començat la seva intervenció. L'escoltem.
2: Avui, com a peregrins a Montserrat, manifestem el sincer desig de reafirmar el nostre servei a Déu Pare, que ens ha revelat Jesucrist, qui ens diu, qui acull un d'aquests infants en nom meu.
1: Bé, aquestes són les paraules de Lleó XIV en la seva intervenció, com sentíem en català, per saber com està evolucionant aquesta jornada. Tenim allà en directe el nostre company, el Sergi Lladó. Sergi, com està anant? Bon dia.
3: Doncs ara mateix ha acabat aquest Parlament del Sant Pare Lleó XIV, aplaudiments dins la Basílica de Santa Maria i també a l'exterior, on milers de fidels l'estan seguint amb molta atenció. Un cop finalitzi aquesta pregària, es durà a terme de seguida el cant de la Salve i també del Virolai per part de l'Escolania, i arribarà després el moment més esperat, quan el Sant Pare veneri la imatge de la Mare de Déu, la Moreneta. Després Lleó XIV sortirà al balcó per beneir a tots els fidels que hi ha a la plaça de Santa Maria de Montserrat, i després entrarà a un dinar privat amb la comunitat benedictina de Montserrat.
1: Gràcies, Sergi. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I un home mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de la Policia Nacional, després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor dels fets ha fugit i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar-lo. De fet, en l'operatiu han trobat l'arma del crim, un carregador i també bales en una parada d'autobús de la plaça de Gala Placídia. També hi havia un casc de bicicleta que portaria l'agressor, que ha pogut, com dèiem, fugir, i l'estan buscant en aquests moments. I més de 45.000 estudiants afronten avui la segona jornada de l'ESPAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia, ha seguit amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals, i a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i altres matèries de modalitat. I la direcció de Nissan ha plantejat reduir l'ERO a Catalunya de 211 a 195 treballadors afectats després de les negociacions amb els sindicats de l'empresa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell,

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes? Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Una música, buple, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos.
2: Adiós.
3: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada dimecres, 10 de juny de 2026. A partir d'aquests instants, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar d'actualitat local, com sempre, al Vendrell, que és la capital de la comarca del Baix Penedès. Ho farem amb la Marga Márquez, que és a les vies de so, acompanyada de la redacció al complet del Vendrell Comunicació. Allà a la redacció també hi trobem el Jordi Garell, que prepara l'actualitat esportiva i ens la fa arribar. I també amb en Marc Rodero, que ens ha de parlar del temps, d'aquest temps de mitjans de juny. Tot plegat anirà conduït perquè us parlarem molt de gust Víctor Merencio, qui ha editat i presentarà aquest informatiu en nom de tots ells.
6: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant de la recollida selectiva a la zona del Tancat i al barri de França, que segueix avançant de manera progressiva. En parlem només obrir l'informatiu, que servirà per escoltar a Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell. També parlem del grup ecologista del Vendrell, que proposa la gestió compartida del riuet de Coma-ruga entre l'Ajuntament i les plataformes implicades en el seu funcionament. Parlem també d'altres qüestions que ens relacionen amb la detenció d'una persona vinculada amb el cultiu de la marihuana. Parlarem de la reestructuració organitzativa de Sant Gobain, Securit, que fa que s'hagi de tancar la porta de Devisa al Vendrell, traslladant la seva activitat a les instal·lacions de l'Arbós. Temps també per parlar de l'Arxiu Comarcal de la Baix Penedès, de l'equip d'alumnes de l'Institut Mediterrani del Vendrell, que ha aconseguit classificar-se per la final del concurs lingüístic Picalletres. També haurem de parlar del Pla Educatiu d'Entorn i la cloenda del carnet lector Edunauta, de les colles de lectura infantil i de la trobada de puntaires al García Lorca, tot plegat amb la crònica d'esports i el temps. Com dèiem, el nou sistema de recollida selectiva a la banda del Tancat i al barri de França continua avançant de manera progressiva. Des d'aquest dilluns s'estan acabant d'ubicar els nous contenidors i de repartir les noves targetes en una zona que abraça prop del 20% de la població. De moment, la implementació ha estat exempta d'incidents com la subtracció d'alguns cubells del porta a porta i el trencament de la tapa d'algun dipòsit de la brossa. Petits contratemps per una fase del nou servei marcat en vermell en la planificació de l'executiu local. En parla Kenneth Martínez.
7: És el gran repte del servei. Estarem tot aquest mes de juny molt atents a que la implantació i els veïns i veïnes i comerços s'adaptin. És un canvi, és un canvi. Al llarg d'aquesta setmana encara estem movent alguns contenidors, posant sobretot els contenidors tancats, ja siguin els de rebuig a l'orgànic, i el porta-porta ja funciona des del dimarts.
1: El grup ecologista del Vendrell proposa la gestió compartida del riuet de Coma-ruga entre l'Ajuntament i les plataformes implicades en el seu funcionament. L'entitat està d'acord amb el procés de renaturalització en marxa, però considera que cal treballar per aclarir els dubtes entre la ciutadania.
8: El grup ecologista del Vendrell proposa la gestió compartida del riuet de Coma-ruga entre l'Ajuntament i les plataformes veïnals implicades en el seu bon funcionament. L'entitat ecologista està a favor del procés de renaturalització de l'espai, però considera que aquest s'ha de fer de manera que tothom tingui clar el projecte i els seus objectius. Els ecologistes creuen que s'hauria pogut evitar la confusió i el rebuig que ha tingut el projecte per part d'alguns usuaris que a les xarxes socials s'han pronunciat amb informació errònia. El Gemen creu que la retirada de murs i del conducte de pluvials del riuet són actuacions que milloren la seva qualitat ambiental i que serveixen per recuperar la biodiversitat perduda.

0: Reestructuració organitzativa Saint-Gobain, Securit. La companyia de fabricació de vidre per automoció ha decidit traslladar la planta de Devisa situada al Vendrell a les instal·lacions de l'Arboç amb la voluntat de concertar l'activitat industrial i logística. Un moviment que, segons apunten, s'emmarca en l'estratègia fixada per al període 2026-2030.
1: Segons Saint-Gobain, el trasllat a l'Arboç de la planta de Devisa, situada fins ara al polígon dels Masets, forma part del full de ruta que la companyia s'ha fixat per als pròxims anys, com a resposta a la transformació estructural del sector de l'automoció, marcada per l'electrificació, la pressió competitiva internacional i una demanda més gran de qualitat de servei i flexibilitat per part dels clients. Concentrant l'activitat a les instal·lacions de l'Arboç, des de Saint-Gobain asseguren que s'avança cap a un model operatiu més eficient i competitiu. El trasllat, afegeixen, no implicarà canvis en l'activitat industrial de l'empresa al territori. Des de Saint-Gobain Securit Espanya expliquen que la reorganització es fa per consolidar el futur industrial de l'empresa a la província de Tarragona, amb l'objectiu de continuar atraient projectes. Per la seva banda, des de l'Ajuntament de l'Arboç han valorat de forma molt positiva el trasllat, apuntant que permetrà recuperar activitat econòmica i reforçar el teixit industrial local. Durant tot el procés, des de l'Ajuntament afirmen que mantindran un contacte permanent amb les parts implicades, col·laborant activament per facilitar el trasllat.
0: La policia local del Vendrell i els Mossos d'Esquadra han desmantellat dues plantacions de marihuana en una casa del barri marítim del Francàs. De resultes de l'operació que va tenir lloc el dia 2 de juny, s'han detingut un home acusat de tràfic de drogues.
2: L'operatiu va iniciar-se a 3:15 de la matinada del dimarts 2 de juny, quan la policia local va rebre l'avís d'un veí del carrer Josep Canyes del Francàs alertant d'un intent de robatori al seu domicili. Segons fonts policials, al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues patrulles que van comprovar que a l'interior de l'habitatge hi havia dues plantacions de marihuana, una de 250 plantes d'uns 20 centímetres d'alçada i una segona de 282 de més d'un metre cada una. Tot i que els presumptes lladres, que tot apunta que volien sostreure les plantes de marihuana, van poder fugir, agents de la policia local, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, van poder detenir una persona veïna de la casa acusada d'un delicte contra la salut pública.
0: L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha preparat dos actes amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius. D'una banda, es farà la presentació de l'inventari del fons documental dels nens del Vendrell, que va ser cedit el 2021, i l'altra es presentarà un llibre sobre el privilegi en què el rei Martí l'Humà va concedir l'any 1401 a la vila de Banyeres.
1: L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès s'ha adherit a la Setmana Internacional dels Arxius amb dos actes que es faran els pròxims dies. El primer tindrà lloc dijous a les 7 de la tarda al Centre Cívic l'Estació del Vendrell, on la directora de l'Arxiu Nativitat Castejón presentarà l'inventari del fons documental de la Colla Castellera dels Nens, que va ser cedit a la Generalitat el 2021.
3: Ha sigut uns anys de treball, d'esforç, que ha realitzat el tècnic d'arxiu Andreu Correra, i que el dijous jo explicaré tot aquest procés com ha anat, de la sessió, de l'inventari, de com es pot trobar aquesta documentació al portal Arxius en línia, al xac premsa i al xac YouTube.
1: El segon acte es farà divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ernest Lluch de Banyeres i girarà al voltant del privilegi que el rei Martí l'Humà va concedir a aquesta vila el 1401. Un document que va ser trobat, junt amb altres, de forma fortuïta a l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Banyeres.
4: La història és curiosa perquè tot va vindre arreu d'un accident que va passar en el nostre arxiu. Va haver una d'ell avisada, es va caure a la meitat de les estanteries, va apilar-se tot, i arreu d'aquí vam tindre que tornar a rearxivar tot el que teníem. I aquí va aparèixer un conjunt de pergamins. Un conjunt de pergamins que, curiosament, va aparèixer, no sé per què, aquest pergamí, que feia 600 anys que tombava pel municipi de Banyeres.
1: Els pergamins van ser cedits el 2010 a l'Arxiu Comarcal, i ara la doctoranda de la Universitat de Barcelona, Elena Gracià, s'ha encarregat de fer un estudi sobre aquest privilegi.
5: Un privilegi és una concessió d'uns drets a una comunitat respecte a la resta. En aquest cas, aquest privilegi és un document del 1401 que concedeix el rei Martí l'Humà als habitants de Banyeres. Aquesta concessió és perquè la gent de Banyeres pogués circular lliurement pels termes de l'Arboç i Vilafranca del Penedès per anar a comerciar sense haver de pagar les taxes i els impostos que implicava traslladar-se de municipis.
1: Gràcies a la implicació de l'Ajuntament de Banyeres, Gracià ha publicat el resultat d'aquest estudi en un llibre.
5: Hi ha una primera part on hi ha un context institucional on es posa, on s'explica la història de Banyeres a l'edat mitjana, un breu resum, i després hi ha tota la part d'anàlisi diplomàtica paleogràfica on estudiem el document des d'aquestes disciplines. L'objectiu és posar a disposició del públic el text amb una edició crítica que la gent pugui consultar el document sense haver d'anar a l'original.
1: Tant l'estudi del document com la publicació del llibre també tindran una importància destacada a la Festa Major de Banyeres d'aquest any.
4: I nosaltres enfocarem el pregó d'aquest any, el dia 10 de juliol, el pregó en aquests 625 anys i aquest document on històricament, i sempre dic jo molt bé com ho sabeu i crec que ho diuen molts, que per saber on anem hem de saber d'on venim, no? Per tant, aquest any farem esment a aquest acte.
1: El volum ha estat publicat per Edicions i Propostes Culturals Andana.
0: Continuem amb el repàs de l'actualitat informativa parlant d'un equip d'alumnes de l'Institut Mediterrani del Vendrell que ha aconseguit classificar-se per la final del concurs lingüístic Picalletres, un programa educatiu impulsat per la xarxa i que fomenta l'ús correcte de la llengua catalana entre els estudiants de secundària. El certamen, a més, per ràdios i televisions locals d'arreu del territori, com és el cas de Ràdio El Vendrell, els dimarts, a partir de les 7 de la tarda, posa a prova els participants en reptes d'ortografia, vocabulari, pronunciació i expressió oral en català.
6: La Carla, l'Abril i el Martí són alumnes de segon d'ESO de l'Institut Mediterrània i formen un equip que s'ha classificat per disputar la gran final del concurs Picalletres de Ràdio de la Xarxa. Al certamen han pres part 120 alumnes de 40 escoles desafiant reptes d'ortografia, vocabulari, pronunciació i expressió oral en català.
7: És un concurs que valora el nivell de la llengua i de la forma de lletrejar i el nivell lingüístic que té cadascú.
8: Fomentar l'ús del català i així, a més, aprenent paraules noves que no coneixia abans.
9: El que més m'agrada és que sí que es veu que millores a l'haver participat, el vocabulari l'amplies més.
10: Hem trobat uns participants, uns concursants que són molt brillants, la veritat. I normalment el que fem, això sí que cada institut ho fa diferent, nosaltres fem com un concurs previ a l'institut per escollir precisament les persones que aniran en representació de tot el nivell.
11: Esborrany. S-B-O-R-R-A-N-Y.
12: Esglaiar.
13: S-G-L-A-I-A-R.
6: L'alumnat participa al concurs a través de les ràdios de cada localitat, com és el cas de Ràdio El Vendrell, i té com a principal atractiu que combina l'aprenentatge i l'entreteniment.
10: El fet que sigui un concurs relacionat amb la llengua, l'ortografia, i que a més hi hagi una aplicació que t'ho presenta en forma de joc, és una cosa força atractiva pels alumnes, no? I fins i tot en aquesta fase inicial veiem alumnes que no mostren gaire interès, que aquell dia ho donen tot, no? Perquè és un repte per ells, no?
7: Hi ha una prova que és una cançó i hem de respondre preguntes, i doncs ens posen cançons que igual o la lletra no s'entén o s'escolta malament.
9: Sobretot a mi el que m'ha costat més ha sigut el tercer nivell de lletrejar, perquè surten paraules més complicades, també surten verbs conjugats i això costa més a l'hora de lletrejar-ho.
6: El Picalletres compta amb la col·laboració d'Antàrtida Produccions i el suport de l'Institut d'Estudis Catalans i el Termcat.
0: El Pla Educatiu d'Entorn ha fet aquest divendres la festa de cloenda de les activitats del carnet lector i el passaport edonauta, i que s'han desenvolupat durant el curs 25-26. La plaça Nova ha acollit tallers, un espectacle i una entrega de diplomes que ha servit per posar el punt final a una iniciativa on, al llarg de l'any, hi han pres part prop de 700 escolars.
1: La plaça Nova s'ha omplert aquest divendres d'infants i famílies que han gaudit de les activitats organitzades pel Pla Educatiu d'Entorn per fer la cloenda del carnet lector i del passaport edonauta. Unes activitats que es fan durant el curs, però en horari extraescolar, i que han comptat amb la participació d'uns 700 alumnes del municipi.
14: El carnet lector és per nens dirigits de 0 anys fins a 6 anys, i l'edonauta seria tercer i quart de primària. Res, no podríem fer-ho sense les entitats que col·laboren, que són entitats molt diverses, perquè el que volem és que els infants, els nens i les nenes, doncs, participin i vagin coneixent el Vendrell, i facin doncs, activitats ara en una escola, ara en una altra, ara en un museu, ara doncs, a la biblioteca.
1: Unes complicitats que s'han traduït en un total de 43 activitats del carnet lector i nombroses iniciatives del passaport adonauta, que han estat relacionades amb celebracions i festes locals, com ara la festa de la bicicleta.
12: Doncs al principi de curs vaig anar a les classes de tercer i quart de primària i bàsicament els hi vaig repartir el passaport adonauta, que és, com, bueno, és un passaport que consisteix en fer certes activitats, tant amb la família, que són autogestionades a la família, per exemple, fer un pícnic a la platja, i després també els hi vaig donar activitats que estan com prefetes a l'Ajuntament. Jo què sé, anar a un taller dels nens del Vendrell, per exemple. I ja està, durant tot el curs escolar han anat fent les activitats i ara estem fent la cloenda final.
13: Com és la cultura, com és el nostre entorn, donar a conèixer tots aquests llocs que poden visitar, què poden descobrir a través de les lectures, els personatges importants, les dones que van fer història en el Vendrell, i per tant no és també una forma de cohesionar aquesta cultura a través dels més petits també poder arribar a les famílies.
1: Amb dues iniciatives s'aturen ara durant els mesos d'estiu per retornar amb més força de cara al pròxim curs escolar.
0: Una de les iniciatives que té més èxit durant els mesos d'estiu a la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell és la de les colles de lectura infantil, que serveix per fomentar l'hàbit lector també durant les vacances. Enguany se'n faran 4 sessions en què els infants es divideixen en 2 grups segons l'edat.
1: Les colles de lectura infantil de la Biblioteca Terra Baixa tornen aquest estiu després d'un any d'absència. Enguany es faran 4 sessions, que seran els dies 30 de juny, 21 de juliol, 4 d'agost i 1 de setembre, en què les lectures es barrejaran amb els jocs. Com en altres edicions, es dividiran els infants en 2 grups d'edat.
15: Tenim 2 grups, la colla dels menjallibres, que és per nens que aquest curs hagin cursat primer, segon o tercer de primària, i després tenim la colla dels devorallibres, que és per nens que hagin cursat quart, cinquè i sisè de primària enguany.
1: L'objectiu d'aquestes colles és continuar fomentant l'hàbit de

0: Junta de Coixí ha estat la protagonista absoluta.
1: L'exterior del Centre Cultural García Lorca ha plegat aquest diumenge desenes de puntaires en el marc de la quarta trobada impulsada per l'Escola Santa Úrsula. A diferència de l'any passat, quan la intensa calor va fer que la cita s'hagués de traslladar a l'interior, aquest cop les puntaires han pogut mostrar a tothom qui passava el seu treball. Des de l'escola expliquen les moltes possibilitats que ofereix aquest art.
2: Hacer un cuadro, puedes hacer abanicos, bufanda, fulat. Por ejemplo, yo hice la cara del Ángel Guimerá y lo doné al Museo Ángel Guimerá, el cuadro, y lo hice con 1000 bolillos.
1: Actualment l'escola compta amb una quinzena d'alumnes, tot i que el principal problema és la manca de relleu.
2: La juventud no está para esto. Yo tengo a mis nietas, una con 19 años, otra con 17 y la otra con 11. La pequeña le tira más a los bolillos, pero la grande ya se van a la universidad, ya esto hay que olvidarlo.
1: Precisament un dels objectius de l'escola és despertar un nou interès per aquesta tècnica d'art tèxtil entre les noves generacions.
0: Repàs a un format més breu de la crònica de comarca i hem de parlar de l'Ajuntament de Llorenç, que incorpora un nou vigilant municipal amb capacitat sancionadora. L'Ajuntament recorda a la ciutadania la importància de respectar les normes de circulació, d'estacionament o de també mantenir actituds cíviques i respectuoses. L'Ajuntament de Llorenç ha incorporat en les darreres setmanes un nou vigilant municipal amb l'objectiu de reforçar la seguretat, la convivència ciutadana i el compliment de les ordenances municipals al conjunt del municipi. El nou vigilant desenvolupa la seva tasca en horaris variables i rotatius, que inclouen torns de matí, tarda i nit i caps de setmana, permetent així ampliar la cobertura del servei i donar resposta a les necessitats del municipi en diferents franges horàries. Entre les seves funcions hi ha la vigilància dels espais públics, el control del compliment de les ordenances municipals i de les normes de circulació, així com la capacitat de realitzar denúncies i sancions en aquells casos en què es detectin infraccions de la normativa vigent. L'Ajuntament recorda a la ciutadania la importància de respectar les normes de circulació, estacionar correctament els vehicles i mantenir actituds cíviques i respectuoses amb l'espai públic i amb la resta de veïns i veïnes. Des del consistori es confia que aquesta mesura permeti reforçar el respecte a les normes de convivència i afavorir un poble més ordenat, segur i agradable per a tothom. I abans d'entrar en temàtica esportiva, hem de dir que el Club Tenis Taula de la Bisbal ha rebut un reconeixement institucional pels èxits aconseguits aquesta temporada. L'Ajuntament de la Bisbal va fer ahir un reconeixement institucional al Club Tenis Taula de la Bisbal pels èxits esportius aconseguits. En concret, hem de dir que els èxits ens fan parlar d'una festa al pavelló esportiu municipal i que va destacar la feina feta per l'entitat des de la seva creació l'any 2024. El club, capitanejat per Alfredo Juan i el Josep Martínez Pepito, es va posar en marxa l'octubre del 24, recuperant una afició històrica al municipi. En pocs mesos de trajectòria, l'entitat s'ha proclamat campiona de quarta categoria provincial després de disputar els play-offs amb equips d'altres grups, un resultat que li dona dret a ascendir de categoria segons determini la Federació Catalana de Tenis Taula. A més, l'equip de veterans també ha aconseguit l'ascens després d'assolir el títol als respectius play-off. La visita es va fer al pavelló esportiu municipal, espai on el club té la seva seu i on es desenvolupen entrenaments i campionats durant tot l'any. Durant l'acte, el regidor Clemente Rodríguez va dedicar unes paraules de reconeixement al club, destacant la feina feta des de la seva creació i la bona trajectòria aconseguida en tan poc temps.
3: Els esports en Jordi Graell.
4: Hola, bon dia. Comencem parlant d'handbol. El pavelló municipal ha acollit aquest dissabte la final nacional d'handbol de la Unió de Consells Esportius de Catalunya. Concretament, el Vendrell ha acollit les finals masculines de categoria Benjamina i Alevina amb la participació de 12 equips d'arreu del país. En el cas de la categoria Benjamina, els participants eren el Granollers, Joventut Handbol Mataró, Handbol Lleida, Club Handbol Amposta, Escola Vora Mar de Barcelona i Club Handbol Cambrils. Primer, els equips es repartien una lligueta de dos grups, formats per tres conjunts, i el més ben classificat passava directament a la final, on el Granollers es proclamava campió en imposar-se al Mataró per 12-8, mentre que el Lleida completava el podi en superar l'Amposta a la final de consolació per 11-13. Pel que fa a la categoria Alevina, es replicava el mateix sistema amb sis equips que disputaven la lligueta inicial de dos grups: l'Escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat, Club Handbol Sant Andreu, Club Handbol Amposta, Creu Alta Sabadell, Handbol Lleida i Tarragona Handbol Club. Finalment, el campió era el Ciutat d'Alba, després de guanyar la final per 12-8 contra el Sant Andreu, mentre que l'Amposta s'emportava la final de consolació per 11-9 contra el Creu Alta. I seguim parlant de bàsquet. L'Avi Vendrell s'ha

0: proclamat aquest dissabte campió de Catalunya a categoria masculina cadet promoció. Els taronges, que prèviament ja s'havien imposat en el campionat territorial disputat a finals de maig a l'Arbós, s'han emportat també el campionat català després de desfer-se les semifinals del bàsquet Serós per 64-71 i tombar la final anfitrió al Malgrat per 65-74.
1: El temps amb Marc Rodero.
2: I parlem de la crònica del temps, una jornada on les temperatures estan a ratlla i, a més, hem vist com l'aigua fa acte de presència a primera hora del matí. Marc Rodero, bona tarda.
3: Bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
2: Un ruixadet a aquella hora al voltant de les 7 del matí que, si t'enganxava el carret, deixava xop, no?
3: I totalment sorpresiu, perquè no ens l'esperàvem. De fet, hem tingut ruixats i en tenim hores d'ara, però tots situats a l'extrem nord del país, allà on en un primer moment sí que els havíem pronosticat passar una cua de front, i en aquell sector sí que està deixant algunes precipitacions. Mira, doncs ha crescut un ruixadet cap a l'interior i ha tingut ganes, doncs, de llevar-nos amb aquesta precipitació. Una precipitació que no ha estat important, però tot així hem arribat als 2 litres d'aigua per metre quadrat a la majoria d'observatoris. Parlo del Vendrell, en alguns 1,6, en d'altres 2, però vaja, que una regadeta maca, vist i no vist, perquè després ràpidament ja ha sortit el sol a partir de mig matí i ara sobretot al punt del migdia.
2: Marc Rodero, cap on t'ha d'anar tot plegat?
3: Doncs cap a l'estabilitat, a bandes de núvols alts que tenim a hores d'ara, que s'han de mantenir el que resta de jornada, i per demà repetirem una jornada marcada per l'estabilitat. El sol s'ha d'imposar, l'ambient de primavera avançada, sí, però tampoc de preestiu, perquè les temperatures a hores d'ara ronden entre els 25 i els 27, i per demà seguirem parlant d'aquesta mateixa situació. Per tant, unes temperatures contingudes, molt suportables, que s'allargaran bona part del que resta de setmana. Potser de cara a dissabte i diumenge podríem pujar una miqueta més, però ni de lluny amb calorades destacables. Per tant, demà, en conjunt, un dia tranquil, dominat pel sol, sempre amb el permís d'algun núvolet transitori, i la situació marítima demà i aquests propers dies una miqueta alterada. Aquesta marinada reforçada s'encarrega de mantenir la situació marítima entre arrissada i marejol, sobretot de cara a la tarda.
2: Doncs, Marc, com sempre, gràcies per aquesta crònica i anirem parlant en properes ocasions en aquesta mateixa sintonia o d'altres espais de Ràdio El Vendrell. Gràcies, que tinguis molt bona tarda.
3: Bona tarda.

Doncs aquesta és la sintonia que denota que hem de posar punt final a aquesta edició de les notícies. Recordar que cada dia en trobaran dues, una al migdia i l'altra al vespre, dos quarts de dues, les 8, més notícies a través de xarxes socials o de la televisió local. Bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més, alternat, català i castellà en els seus discursos, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
5: Demà anem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
3: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita del papa serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
6: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
3: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
6: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
7: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
3: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
6: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
3: En cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i de celebració.
6: Més de la meitat de companyies s'estrenen en aquest certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
3: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
8: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per un gol a dos. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997, el rival en aquesta final, el Liceu Gallec.
3: I molt pendents del temps en aquesta jornada, Luis Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros, o en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent, i de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer, i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva, o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: el so de la històrica visita de Lleó 14 a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó 14 ha llançat un missatge d'amor cap als altres, també a través de les xarxes socials. A aquesta hora el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà hi tenim el nostre company de Canal Taronja Noia, Sergi Lladó. Bon dia, Sergi.
1: Molt bones. El papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. És el segon pontífex que visita l'abadia en el marc del seu primer mil·lenni. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
1: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el papa ha arribat amb el papa mòbil, descapotat als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve, i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat. Com dèieu, ara mateix el papa Lleó XIV es troba dinant amb la comunitat benedictina de Montserrat.
0: Això passa en aquests moments, Sergi, però avui des de primera hora més de 8.000 persones han volgut assistir a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient, podríem dir, que d'il·lusió i de nervis. Ja des de primera hora els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex a l'hora d'entrar al monestir i fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per tal d'assegurar-se un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones, què t'han dit?
1: Hem parlat amb algunes d'aquestes persones i és que no només hi havia gent d'arreu de Catalunya, de les comarques de la Catalunya central, sinó de totes les províncies del país, però és que també ha vingut gent d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol i també gent d'arreu del món que ha viatjat expressament a Catalunya per veure de prop el papa Lleó XIV.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Després de la intervenció del papa Lleó XIV, que ha fet al balcó de la façana del monestir de Montserrat, dirigint-se als fidels, en aquest cas només ho ha fet en llengua castellana, un cop el papa s'ha acomiadat dels fidels i els ha venerat, aquests han començat ja a marxar i hores d'ara tots estan baixant a comptagotes, hem de dir, amb el cremallera i l'aeri, perquè són els dos únics vehicles amb els quals avui es podia accedir i sortir del recinte de l'abadia de Montserrat.
0: Moltes gràcies, Sergi Lladó, de Canal Taronja Noia, per aquesta feina excel·lent. Abans d'anar a Montserrat, Lleó 14 ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna, com ha anat?
7: Bon dia, Marta. Doncs ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complexa complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Recordem que la visita a Brians ha estat la primera parada en el seu segon dia, precisament en aquest viatge. Els reclusos, els interns, han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues, les recluses, dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat a llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
2: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: Una visita, Marta, que ha complert de manera escrupulosa l'horari previst del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català.

0: benedicció serà aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. És un acte que també serà multitudinari, com ho ha estat el de Montserrat, i estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvé és a la Sagrada Família, ha passat tot el matí recorrent aquests carrers que ja es preparen per l'acte d'aquesta tarda. Molt bon dia, Carina. Quin ambient es respira?
1: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del papa amb el papa mòbil. El recorregut que farà el pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com a carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i bolardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el pontífex des de primera fila i són molts els que venen de fora.
2: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
3: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el papa mòbil.
4: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
5: Vinc a València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
1: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV. Però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un papa go home o un jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
6: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
1: El papa mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 7:15 de la tarda.
0: Abans d'anar cap al temple, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. Ho farà per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas, o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
0: Com sentíem, una de les entitats que participaran en aquesta trobada és Ovinso. Són sigles que responen a obra d'integració social i acumulen més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social.
8: Acompanyen joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. El sotsdirector de l'entitat, Xavier Gramunt, ha explicat en declaracions a la xarxa la importància d'aquesta visita papal.
9: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix.
10: Notícies en xarxa.
0: Entrem en crònica política, però no deixem del tot la visita del papa, perquè Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats a to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
12: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
13: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
11: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
14: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
13: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
11: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
0: Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
8: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha batut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria de policia fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest.
8: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
15: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
8: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: A la Bisbal d'Empordà, una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes del jutjat per denunciar inacció de la justícia en el cas del jove de 23 anys que va morir fa dos fixant unes barques a les boies de la platja de Sarriera de Begur. No entenen per què no s'han cridat a declarar els responsables del Club Nàutic, malgrat l'informe demolidor de treball. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
16: Familiars i amics del jove que va morir fixant boies a Begur s'han concentrat per denunciar que en dos anys la causa no ha avançat, assegurant que l'informe de treball és demolador. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. L'advocada de la família, Paz Rodríguez, lamenta que no s'hagi citat ningú a declarar.
17: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de dos años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club, ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
16: No entenen per què la jutgessa que porta el cas encara no els ha atès. S'han concentrat davant els jutjats per reclamar justícia. Volen saber la veritat del que va passar. Marta Cabanyó és la mare del jove.
18: I cada dia que passa, doncs és un dia més en aquesta vida que tenim que esperar i esperar i esperar i esperar. I no, ja volem respostes, volem respostes.
16: El següent pas, si res canvia, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta que ahir es va fer fora de currículum i que va causar gran confusió. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
19: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
20: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
21: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
22: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche...
19: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les PAU ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
3: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'in-situ focus d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
2: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
0: Comèdia, dansa, moda i art contemporani complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona. Serà del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Així, per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quan a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
23: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
4: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga masculina.
24: Bon dia, Marta. El conjunt de la noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final serà el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Borón. Són declaracions a la xarxa.
25: Treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90 amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics i que Marc Montaner, que mamat i ha begut aquest de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està. Però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
24: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández.
26: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida, i alhora doncs molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no una última batalla al Palau, no?
24: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballar és el tècnic del conjunt català.
1: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
24: En bàsquet, en el món de la cistella, a les semifinals de la Lliga ACB, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria. Ahir, en el primer partit de les semis, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 167. També en bàsquet destaquem que el Kitsanàs Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petitíssima pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
7: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
10: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
9: Un impuls.
10: Un refugi.
9: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
10: I fer-se sentir.
9: Això és el que volem que sigui l'alenada.
10: Ens acompanyes?
12: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
27: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
28: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
29: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
27: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més alternat, català i castellà, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
30: Demà anem a Maria, reina de la Pau,
8: que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
0: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita papal serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
19: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
0: Matant d'un tret un home a Barcelona, plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
19: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
11: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
19: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats ha anunciat que acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
0: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i la celebració.
19: Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
0: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina. Joan Barberà.
24: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El seu rival a la final, el Liceu Gallec.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols que en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres. A aquesta hora, el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà a Montserrat tenim el nostre company de Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, que ha seguit tots els actes de la jornada. Molt bon dia, Sergi.
1: Molt bona tarda. El papa Lleó XIV ha llançat un missatge de fe. Ha dit que els pelegrins presents en aquesta visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat són una única família. Ha fet moltes referències a la Verge de la Mare de Déu de Montserrat a la seva visita, que ha rebut un bany de masses. Una curiositat, l'actual sant pare Lleó XIV, durant la seva etapa com a missioner a una ciutat del nord de Perú durant els anys 90, va ser un dels impulsors de la construcció d'un temple anomenat Mare de Déu de Montserrat, allà, a Trujillo, a Perú. N'ha fet referència avui en el seu discurs.
2: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat, a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
1: 8.000 persones no s'han perdut aquest dia històric. És la segona vegada de la visita d'un papa a Montserrat. Han vingut persones d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'Estat espanyol i d'arreu del món, fins i tot de Colòmbia.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i de nervi. Ja des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex per poder veure'l de prop. Fins i tot algunes han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Exactament el que comentàvem. Estaven molt emocionats de poder veure el papa de prop, que ha passat amb el papa mòbil als vols de les 12 del migdia, i això és el que ens deien.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente. Y ya, lo cogimos.
1: Feia 44 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat, que acaba de celebrar el seu primer mil·lenni.
0: Gràcies, Sergi Lladó, per una feina excel·lent en aquesta jornada. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Marta. Ha estat la primera del segon dia de viatge a Barcelona i Catalunya del papa Lleó XIV i sí, ha estat el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola. 80 interns esperaven al papa Lleó XIV la seva arribada al teatre de Brians 1. D'aquestes 80 persones, 22 eren dones i dues d'elles han estat les dues recluses encarregades de posar veu al col·lectiu de les persones privades de llibertat. Han estat Josefina i Montse. El papa què els ha dit? Què els ha respost? Doncs que cap error defineix les nostres vides.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: La música ha tingut un paper molt rellevant en aquest acte del Papa, perquè les internes han rebut allò 14 amb un cant de benvinguda en castellà, però després han seguit dues peces musicals més interpretades en català, amb el Berulai. S'ha posat el punt i final a aquest acte. Després de rebre els obsequis elaborats per les persones internes, el Sant Pare ha fet entrega al centre penitenciari d'una icona commemorativa destinada a quedar-se a Brianzó.
0: Gràcies, Anna. Una agenda molt atapeïda la que té avui el Pontífex. Ara ja marxat de Montserrat i la propera cita serà al convent de Sant Agustí a Barcelona. L'acte central, però, de la visita serà la benedicció ja aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que també serà multitudinari, serà un nou bany de masses per al Pontífex, ja que estarà precedit d'un recorregut en papamòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvé ha passat el matí a la Sagrada Família. Bon dia, Carina.
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el papamòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com el carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el Papa mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV. Però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval, com us dèiem, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el Papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al Pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El Papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
17: Notícies en xarxa.
0: Encetem crònica política, però no abandonem del tot la visita del Papa, ja que avui Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostar per la via del diàleg per arribar a acords. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
19: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
18: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
2: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya y a los catalanes.
20: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
18: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal i com està previst.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
21: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional. Un home ha batut a un altre trets i després ha fugit. La proximitat de la comissaria fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets que s'han difós pels Mossos d'Esquadra, que han pogut localitzar l'arma però no el pistoler. Encara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig aquesta setmana a la ciutat.
21: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
22: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
21: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, de fet, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Avui, segon dia de selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat.

0: proves als alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
1: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
2: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
3: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després, com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
0: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
4: A Girona, l'Ajuntament xifra en un 61% el reciclatge a la ciutat durant el 2025. Això són 10 punts més que el 2023, amb el repte d'arribar al 70% l'any 2030. Amb Girona FM, Pau Villafañe.
5: L'Ajuntament de Girona ha fet públiques avui les dades de l'any passat que la situen com la ciutat mitjana de més de 100.000 habitants de Catalunya que té el percentatge de reciclatge més alt després d'estar durant anys al voltant del 50%. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, reconeix que l'incivisme en l'abocament de residus ha millorat, tot i que encara hi ha alguns punts crítics.
6: És evident que fa un any, com vam començar fa dos anys, hi havia un major grau d'incivisme, per entendre'ns, incivisme i altres coses, segurament. Llavors, també és veritat que hi havia doncs, una part important també de la fracció de rebuig i d'una cosa que evidentment era incivisme, però que tenia una detecció prou clara, que era el turisme d'escombraries. Això ha disminuït notablement. Val? Segueixen havent-hi alguns punts crítics i sempre és molt difícil d'acabar, diguéssim, de erradicar el 100%. Vale?
5: El regidor també ha explicat que el cost global del servei el 2025 va estar per sobre dels 17 milions d'euros i que la policia municipal va aixecar 842 actes per infraccions de la ciutadania.
4: I ens situem ara a l'àrea metropolitana de Barcelona, on continua creixent l'ús del transport públic i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'Express X30, que connecta Sant Just d'Esvern amb la Diagonal de Barcelona, en què avui justament ha entrat en funcionament el trajecte fins a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
7: A partir d'avui, la línia X30 allarga el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorpora autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. Els nous vehicles disposen de pantalles informatives, càmeres de videovigilància i punts de càrrega USB per als usuaris. El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Carlos Cordón, assegura que la mesura dona resposta a un creixement sostingut de la demanda.
8: També hi ha la posada en marxa de vehicles com aquest d'aquí, vehicles llargs de 18 metres, vehicles articulats. Això fa possible que hi càpigui més gent i per tant que no es quedi gent a les parades. Per tant, seguim incrementant la capacitat del transport públic metropolità per donar resposta a les necessitats.
7: L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària.
4: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i en la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, en el que és una clara aposta per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
9: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Ana Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
10: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institu Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
9: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
11: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma, passen els dies, passa la vida.
4: I abans dels esports, una mica de música perquè salvem.

0: Salvador Sobral, els Catarres, aquí estem escoltant, i també Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. El projecte d'Auditori Obert torna a oferir activitats vinculades a la programació, com per exemple xerrades prèvies, concerts escolars i també jornades formatives. Girona FM, Pau Villafañe.
1: Sota el lema On viu la música, l'equipament gironí ha presentat 48 propostes artístiques que suposen el 70% de la programació, amb altres noms com ara Malikian, Rodrigo Cuevas, Els Pets o El Pot Petit, entre les músiques modernes, o Sandra Radvanowski, Ludovic Tesier i Serena Sáenz, entre les clàssiques. Quim Allats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
2: Un espai que, entre els molts compromisos, un altre que des de l'inici pensàvem uns objectius molt concrets, que eren esdevenir un espai de referència a nivell nacional, de reconnectar amb el conjunt de la ciutat i el conjunt del país, i que també teníem un compte de vocació de servei públic, i aquí també vol dir, per assegurar el futur, pensar en la creació.
1: Les entrades ja estan a la venda al web de l'Auditori, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el 29 de juny.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
3: Bon dia, Marta. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final, el Liceo Gallec, el president de l'equip igualadí, és Manel Brun, avui protagonista a la xarxa.
4: Sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos millor, guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre, els favorits són els altres.
3: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. I a les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballart és el tècnic del conjunt català.
5: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
3: En bàsquet, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
6: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
3: I en futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió, a un guanyar la pista del Movistar Inter 5-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
7: Te voy a decir, después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días, y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
3: I en futbol, a la Primera Federació, Xisco Campos és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Campos arriba del Mallorca, on ha treballat les darreres temporades com a futbolista. Va estar 6 temporades al conjunt tarragoní.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà. Com sempre, a les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Vas patir per amor.
10: Era tan bonic el vincle.
11: Després és com et tracta aquella persona.
10: Hi ha moments que m'han fet sentir
9: així. Passa el dia parlant.
10: No era culpa seva.
12: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: trabalho.
1: Uma agenda está visitada a benedicció a la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, un acte que també serà multitudinari i que estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La nostra companya Carina Bellvés a la Sagrada Família.
2: Doncs a 3 hores i mitja de l'arribada del papa mòbil al barri de l'Eixample, hi ha més policia per metre quadrat al carrer Rosselló, que de vots agafant lloc per veure el pontífex. Un fort dispositiu de seguretat per on passarà el papa mòbil, que fa que la fotografia sigui ben inusual. Són molts però qui esperen des de primera hora del matí a primera fila per donar la benvinguda al Lleó 14. Escoltem defensors i detractors d'aquesta visita, entre ells veïns que es veuen afectats pel fort dispositiu de seguretat que ha tret vehicles i contenidors del barri.
3: Estoy acá porque es el segundo papa que voy a ver en mi vida y creo que es un acontecimiento mundial muy espiritual.
4: Soc una veïna del carrer Marina que no estic d'acord en la visita del papa. No calia tant pals.
2: L'inici va mòbil fins a la Sagrada Família. Dos quarts.
1: Gràcies, Carina. L'activitat per més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària. Al matí s'han examinat d'història i filosofia i d'algunes assignatures optatives. Per cert, que avui universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir. I Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus en l'esperit de la festa i la celebració. Més de la meitat de companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre, una aposta clara per la renovació dels nous talents. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
5: Notícies en xarxa.
6: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
7: Parà! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
8: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
9: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
6: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
8: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Jordi, ¿qué está pasando?
10: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
10: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
11: Anda y dime, corazón, donde reina la alegría.
12: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
13: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
12: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
13: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
11: Sentir de Andalucía.
6: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
14: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
15: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on a dream.
16: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
6: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
17: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
18: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
6: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.
19: Salutacions i molt bona tarda. Benvinguts a una nova Tarda en Estèreo, la d'avui ja, doncs, dimecres. Passen els dies i les tardes continuen, com sempre, que la sintonia de Ràdio El Vendrell, plenes d'actualitat i de música. La Fumiga, Andreu Valor, Radar de Bogotà, Abril, Doctor Prats, Els Catarres, una llirga extensíssima que acompanyen els de Fumiga en una versió multitudinària del famós tema Mediterrània. Així, amb aquesta alegria, amb aquesta empenta, amb aquesta música que ens aixeca una miqueta d'on estem ara, que són hores de vegades de digestions i moments de relax, comencem la Tarda en Estèreo. Salutacions de Marga Márquez, bona tarda.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Aquí estava Marc Anthony i Nati Peluso, que, bueno, casen perfectament amb aquest tema com l'idilio. I ara Sara Larsson and the Pink Panthers, aquesta primavera també pintant de colors amb aquest Moonlight Sun Girls Trip.

El tema ja el coneixes perquè l'hem punxat moltíssimes ocasions des d'aquesta primavera. Sebastián Yatra, Ica i Xabalan ens regalen aquest tema que sona així, cucaracheo. Ai, això de és un cucaracho, una cucaracha. El cucaracho es va posar molt de moda fa molt de temps. Calvin Harris i Kasabian també arriben amb aquest rol i és de presó.

0: El so de la música dels Nois de la Pegatina, amb la seva música, recordeu que estan també de gira i que arriben, per exemple, aquest 19 de juny, actuant a la Sala Salamandra a l'Hospitalet de Llobregat. Tenen una gira important.
1: Ràdio El Vendrell, escolta Tarda.
0: La seva música rodant per tota la geografia espanyola. I anem en busca de més música perquè ens quedem també a casa amb la banda Neon. Ells han tingut un gran èxit amb el seu single Guapíssima, que hem sentit a tope, i ara és el torn d'això que es diu Els Passos Prohibits.

Junts des d'aquest passat divendres. Ja podem disfrutar del nou treball d'Evanescence, el seu nou disc, arriba 7 anys després del darrer disc. Es diu The Bitter Thorn. Anunciaven ja fa molt de temps aquest Who Will You Follow. A més, també han confirmat ja fa mesos la seva presència a Madrid en la seva gira, l'1 d'octubre a Barcelona, a l'Olímpic Arena, a Badalona, i el 2 d'octubre a Madrid, al Palau Vista Alegre. Ràdio al Vendrell. I Miley Cyrus, amb motiu de l'aniversari de Hannah Montana, publicava aquest Younger You.

tram, el metropó. Y yo también caí. ¿Qué pasa el próximo?

escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Doncs després de sentir la grandíssima Taylor Swift, anem en busca de Dua Lipa. D'actualitat, després de que, com ja sabeu, s'ha casat en solitari, ara fa un parell de setmanetes, la setmana passada sortia la notícia, i que, bueno, pues es va casar amb... de secret, que es diu, amb la seva parella. I ara, doncs, amb el Calum Turner, i ara s'espera un bodorrio per tot l'alt a Itàlia. Aquest és el seu End of a Hitter.

0: El darrer treball de d'Alfred García, no de Francesc. No, l'Alfred, l'Alfred. Doncs arriba amb nom propi. Un tema dedicat al fill de la seva cosina. I al principi, quan el va començar publicitat, doncs hi va donar alguns mals de cap. Bueno, pues perquè penjava coses així per donar pistes de com sonaria el seu nou single. I la veritat és que les fans, bueno, es van pensar fins i tot que anava a ser pare. Mateo, el seu nou single.
1: Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.
0: I quan ens manquen 6 minuts per arribar al punt de les 4 de la tarda, arriba Nothing But Babes amb el seu Evolution.

0: Jordi, ¿qué está pasando?
1: Es la alerta chollo de Oulette Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
1: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! La Tecla a casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs aquí estem en l'hora en punt, les 4 de la tarda. Benvinguts, si ara per aquí passes et quedes, perquè aquesta és l'actualitat musical que arriba a la sintonia de Ràdio El Vendrell amb la Tarda en Estèreo. Aquí està ella, Loren, des del seu darrer treball, l'artista que pot presumir que ho ha guanyat en dues ocasions al Festival d'Eurovisió, amb aquest Coming Close. Bona tarda, benvinguts.

So de One Republic i el seu darrer treball, Need Your Love, a les 4 i 9 de la tarda. Escoltes Ràdio El Vendrell. I més, el productor que arriba des de Múrcia és Humberto Pels Amics i aplega una llarga llista d'èxits internacionals. Així que aquest èxit compta amb la meitat de la marca Made in Spain. És així l'honor d'Eime, es diu Monson.

tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell. No matter what.

0: way. Energia per recórrer carreteres infinites.
1: Doncs anem amb més coses en aquesta ja segona hora de Tardana Estèreo i ho fem amb Lewis Capaldi, els Doctor Prats. Hòstia, els hem escoltat. No, sona així, el seu nou treball. Ja sabeu que els Doctor Prats han estat protagonistes, són protagonistes, perquè aquest 2026 al Tour de França passa per la nostra més comarca. És la primera vegada que el Tour de França passa per Espanya, per territoris català. I són els encarregats de posar sintonia a l'himne oficial de Le Grand Depart del Tour de França, que s'estrenava ja fa molt, es diu Energia.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs vinga, que arrenca. És el nou tema, la col·laboració entre dos grans. A Fonseca l'hem vist créixer des de petit. Amb Juan és un gran, ja veterà. Doncs com sempre, artista que ens apropa boníssima música. Antes de que el tiempo se vaya.

tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Bueno, pues sí, el tema de Leire Martínez amb la sortida de l'Oreja de Van Gogh no ha donat més de sí, ara tot són comparatives. Com ja sabeu, l'Oreja de Van Gogh amb Amaia Montero està rodant per la Geografia Espanyola amb els seus concerts i les imatges parlen per si sola. Una Amaia Montero que no acaba de connectar a sobre de l'escenari amb el seu públic i que molts de que van als concerts certament tenen nostàlgia de veure-la per al que s'ha sentit en l'inici de la carrera musical de l'Oreja, és a dir, les cançons que sempre vam sentir cantades d'ella. Però està clar que Amaia pues això, no acaba de connectar, no acaba de sentir-se còmoda i sobretot doncs, no està a l'altura del que amb qui tothom la compara, que és Leire. I Leire està doncs, explosiva, donant-lo tot amb la publicació del seu primer treball i amb temes que arriben tant com aquest Cabeza de Ratón.

0: cabeza de ratón.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.

aquesta Melendi, que trobem un Melendi que ens recorda i molt els seus inicis. Nou single estrenat aquest mes de maig que es diu Veneno i Arena. Avancem, són les 4:38 de la tarda. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Hate that image, you love me, és la nova proposta d'Ariana Grande.

actualitat. Aquí sonant també la sintonia de Ràdio Alba Andrell, de la Tarda en Estèreo. Escoltes, Tarda en Estèreo. No ens pot agradar més aquest tema de David Guetta amb la col·laboració de Milk, que es diu Just the Way You Are. Para orella.

escoltem Impala amb Jennifer and the Boys Noise. Ja també aquesta primavera han posat en circulació aquest tema que es diu així, Dràcula. 6 minutets i per ja arribar a l'hora en punt. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. I ens quedem amb la música de Pinao i de Warning, amb aquest tema que es diu així, The Heart to Corazón.

Marxem agafats de la mà d'Ozuna i la seva última proposta, Millor de Antes, la seva última publicació arribada aquest passat cap de setmana. Amb això tocarem l'hora en punt, que acabeu de passar una molt bona tarda. Demà estarem aquí a partir de les

0: Jordi, ¿qué está pasando?
1: Es la alerta chollo de Oulet Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
1: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: Prepara't per una nit de pura energia, guitarres esmolades i actitud sense límits. El pròxim 18 d'abril, la plaça de la Sardana del Vendrell serà l'epicentre del rock i el heavy nacional. 5 bandes que venen disposades a fer-ho tremolar tot. Sin Reputación, Sal d'aquí, Rasca i Pica, Fear i Terminal Violence. 5 bandes amb un mateix objectiu: fer-te vibrar amb ritmes potents i veus esquinçadores a un volum brutal. Si t'agrada el heavy i el rock de veritat, aquest és el teu lloc. Vine a celebrar els 40 anys dels Iron Fridays. Iron Fridays Fest. Ha!

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Prepara't per una nit de pura energia, guitarres esmolades i actitud sense límits. El pròxim 18 d'abril, la plaça de la Sardana del Vendrell serà l'epicentre del rock i el heavy nacional. 5 bandes que venen disposades a fer-ho tremolar tot. Sin Reputación, Sal d'aquí, Rasca i Pica, Fear i Terminal Violence. 5 bandes amb un mateix objectiu: fer-te vibrar amb ritmes potents i veus esquinçadores a un volum brutal. Si t'agrada el heavy i el rock de veritat, aquest és el teu lloc. Vine a celebrar els 40 anys dels Iron Fridays. Iron Fridays Fest. Ha, ha, ha.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
3: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
4: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
3: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
4: Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada dimecres, 10 de juny de 2026. A partir d'aquests instants, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar d'actualitat local, com sempre, al Vendrell, que és la capital de la comarca del Baix Penedès. Ho farem amb la Marga Márquez, que és a les vies de so, acompanyada de la redacció El Complet del Vendrell Comunicació. Allà a la redacció també hi trobem el Jordi Garell, que prepara l'actualitat esportiva i ens la fa arribar. I també amb en Marc Rodero, que ens ha de parlar del temps, d'aquest temps de mitjans de juny. Tot plegat anirà conduït perquè us parlarem molt de gust Víctor Merencio, qui edirà i presentarà aquest informatiu en nom de tots ells.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant de la recollida selectiva a la zona del Tancat i al barri de França, que segueix avançant de manera progressiva. En parlem només obrir l'informatiu, que servirà per escoltar a Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell. També parlem del grup ecologista del Vendrell, que proposa la gestió compartida del riuet de Coma-ruga entre l'Ajuntament i les plataformes implicades en el seu funcionament. Parlem també d'altres qüestions que ens relacionen amb la detenció d'una persona vinculada amb el cultiu de la marihuana. Parlarem de la reestructuració organitzativa de Sant Gobain, Securit, que fa que s'hagi de tancar la porta de Devisa al Vendrell, traslladant la seva activitat a les instal·lacions de l'Arbós. Temps també per parlar de l'Arxiu Comarcal de la Baix Penedès, de l'equip d'alumnes de l'Institut Mediterrani del Vendrell, que ha aconseguit classificar-se per la final del concurs lingüístic Picalletres. També haurem de parlar del pla educatiu d'entorn i l'acluent del carnet lector edonauta, de les colles de lectura infantil i de la trobada de puntaires al García Lorca, tot plegat amb la crònica d'esports i el temps. Com dèiem, el nou sistema de recollida selectiva a la banda del Tancat i al barri de França continua avançant de manera progressiva. Des d'aquest dilluns s'estan acabant d'ubicar els nous contenidors i de repartir les noves targetes en una zona que abraça prop del 20% de la població. De moment, la implementació ha estat exempta d'incidents com la subtracció d'alguns cubells del porta a porta i el trencament de la tapa d'algun dipòsit de la brossa. Petits contratemps per una fase del nou servei marcat en vermell en la planificació de l'executiu local. En parla Kenneth Martínez.
3: És el gran repte del servei. Estarem tot aquest mes de juny molt atents a que la implantació i els veïns i veïnes i comerços s'adaptin. És un canvi, és un canvi. Al llarg d'aquesta setmana encara estem movent alguns contenidors, posant sobretot els contenidors tancats, ja siguin els de rebuig a l'orgànic, i el porta-a-porta ja funciona des del dimarts.
1: El grup ecologista del Vendrell proposa la gestió compartida del riuet de Coma-ruga entre l'Ajuntament i les plataformes implicades en el seu funcionament. L'entitat està d'acord amb el procés de renaturalització en marxa, però considera que cal treballar per aclarir els dubtes entre la ciutadania.
4: El grup ecologista del Vendrell proposa la gestió compartida del riuet de Coma-ruga entre l'Ajuntament i les plataformes veïnals implicades en el seu bon funcionament. L'entitat ecologista està a favor del procés de renaturalització de l'espai, però considera que aquest s'ha de fer de manera que tothom tingui clar el projecte i els seus objectius. Els ecologistes creuen que s'hauria pogut evitar la confusió i el rebuig que ha tingut el projecte per part d'alguns usuaris que a les xarxes socials s'han pronunciat amb informació errònia. El Gemen creu que la retirada de murs i del conducte de pluvials del riuet són actuacions que milloren la seva qualitat ambiental i que serveixen per recuperar la biodiversitat perduda.

0: Reestructuració organitzativa Saint-Gobain, Securit. La companyia de fabricació de vidre per automoció ha decidit traslladar la planta de Devisa situada al Vendrell a les instal·lacions de l'Arboç amb la voluntat de concertar l'activitat industrial i logística. Un moviment que, segons apunten, s'emmarca en l'estratègia fixada per al període 2026-2030.
1: Segons Saint-Gobain, el trasllat a l'Arboç de la planta de Devisa, situada fins ara al polígon dels Masets, forma part del full de ruta que la companyia s'ha fixat per als pròxims anys, com a resposta a la transformació estructural del sector de l'automoció, marcada per l'electrificació, la pressió competitiva internacional i una demanda més gran de qualitat de servei i flexibilitat per part dels clients. Concentrant l'activitat a les instal·lacions de l'Arboç, des de Saint-Gobain asseguren que s'avança cap a un model operatiu més eficient i competitiu. El trasllat, afegeixen, no implicarà canvis en l'activitat industrial de l'empresa al territori. Des de Saint-Gobain Securit Espanya expliquen que la reorganització es fa per consolidar el futur industrial de l'empresa a la província de Tarragona, amb l'objectiu de continuar atraient projectes. Per la seva banda, des de l'Ajuntament de l'Arboç han valorat de forma molt positiva el trasllat, apuntant que permetrà recuperar activitat econòmica i reforçar el teixit industrial local. Durant tot el procés, des de l'Ajuntament afirmen que mantindran un contacte permanent amb les parts implicades, col·laborant activament per facilitar el trasllat.
0: La policia local del Vendrell i els Mossos d'Esquadra han desmantellat dues plantacions de marihuana en una casa del barri marítim del Francàs. De resultes de l'operació que va tenir lloc el dia 2 de juny, s'han detingut un home acusat de tràfic de drogues.
2: L'operatiu va iniciar-se a 3:15 de la matinada del dimarts 2 de juny, quan la policia local va rebre l'avís d'un veí del carrer Josep Canyes del Francàs alertant d'un intent de robatori al seu domicili. Segons fonts policials, al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues patrulles que van comprovar que a l'interior de l'habitatge hi havia dues plantacions de marihuana, una de 250 plantes d'uns 20 centímetres d'alçada i una segona de 282 de més d'un metre cada una. Tot i que els presumptes lladres, que tot apunta que volien sostreure les plantes de marihuana, van poder fugir, agents de la policia local, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, van poder detenir una persona veïna de la casa acusada d'un delicte contra la salut pública.
0: L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha preparat dos actes amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius. D'una banda, es farà la presentació de l'inventari del fons documental dels nens del Vendrell, que va ser cedit el 2021, i l'altra es presentarà un llibre sobre el privilegi en què el rei Martí l'Humà va concedir l'any 1401 a la vila de Banyeres.
1: L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès s'ha adherit a la Setmana Internacional dels Arxius amb dos actes que es faran els pròxims dies. El primer tindrà lloc dijous a les 7 de la tarda al Centre Cívic l'Estació del Vendrell, on la directora de l'Arxiu Nativitat Castejón presentarà l'inventari del fons documental de la Colla Castellera dels Nens, que va ser cedit a la Generalitat el 2021.
3: Ha sigut uns anys de treball, d'esforç, que ha realitzat el tècnic d'arxiu Andreu Correra, i que el dijous jo explicaré tot aquest procés com ha anat, de la sessió, de l'inventari, de com es pot trobar aquesta documentació al portal Arxius en línia, al Xac Premsa i al Xac YouTube.
1: El segon acte es farà divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ernest Lluch de Banyeres i girarà al voltant del privilegi que el rei Martí l'Humà va concedir a aquesta vila el 1401. Un document que va ser trobat, junt amb altres, de forma fortuïta a l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Banyeres.
4: La història és curiosa perquè tot va vindre arreu d'un accident que va passar en el nostre arxiu. Va haver una d'ella avisada, es va caure la meitat de les estanteries, va apilar-se tot, i arreu d'aquí doncs, vam tindre que tornar a rearxivar tot el que teníem. I aquí va aparèixer doncs, un conjunt de pergamins. Un conjunt de pergamins que, curiosament, va aparèixer, no sé per què, aquest pergamí, que feia 600 anys que tombava pel municipi de Banyeres.
1: Els pergamins van ser cedits el 2010 a l'Arxiu Comarcal. I ara la doctoranda de la Universitat de Barcelona, Elena Gracià, s'ha encarregat de fer un estudi sobre aquest privilegi.
5: Un privilegi és una concessió d'uns drets a una comunitat respecte a la resta. En aquest cas, aquest privilegi és un document del 1401 que concedeix el rei Martí l'Humà als habitants de Banyeres. Aquesta concessió és perquè la gent de Banyeres pogués circular lliurement pels termes de l'Arboç i Vilafranca del Penedès per anar a comerciar sense haver de pagar les taxes i els impostos que implicava traslladar-se de municipis.
1: Gràcies a la implicació de l'Ajuntament de Banyeres, Gracià ha publicat el resultat d'aquest estudi en un llibre.
5: Hi ha una primera part on hi ha un context institucional on es posa, on s'explica la història de Banyeres a l'edat mitjana, un breu resum, i després hi ha tota la part d'anàlisi diplomàtica paleogràfica on estudiem el document des d'aquestes disciplines. L'objectiu és posar a disposició del públic el text amb una edició crítica que la gent pugui consultar el document sense haver d'anar a l'original.
1: Tant l'estudi del document com la publicació del llibre també tindran una importància destacada a la Festa Major de Banyeres d'aquest any.
4: I nosaltres enfocarem el pregó d'aquest any, el dia 10 de juliol, el pregó en aquests 625 anys i aquest document on històricament, i sempre dic jo molt bé com ho sabeu i crec que ho diuen molts, que per saber on anem hem de saber d'on venim, no? Per tant, aquest any farem esment a aquest acte.
1: El volum ha estat publicat per Edicions i Propostes Culturals Andana.
0: Entrem amb el repàs de l'actualitat informativa parlant d'un equip d'alumnes de l'Institut Mediterrani del Vendrell que ha aconseguit classificar-se per la final del concurs lingüístic Picalletres, un programa educatiu impulsat per la xarxa i que fomenta l'ús correcte de la llengua catalana entre els estudiants de secundària. El certamen, a més, per ràdios i televisions locals d'arreu del territori, com és el cas de Ràdio El Vendrell, els dimarts, a partir de les 7 de la tarda, posa a prova els participants en reptes d'ortografia, vocabulari, pronunciació i expressió oral en català.
6: La Carla, l'Abril i el Martí són alumnes de segon d'ESO de l'Institut Mediterrània i formen un equip que s'ha classificat per disputar la gran final del concurs Picalletres de Ràdio de la Xarxa. Al certamen han pres part 120 alumnes de 40 escoles desafiant reptes d'ortografia, vocabulari, pronunciació i expressió oral en català.
7: És un concurs que valora el nivell de la llengua i de la forma de lletrejar i el nivell lingüístic que té cadascú.
8: Fomentar l'ús del català i així, a més, aprenc paraules noves que no coneixia abans.
9: El que més m'agrada és que sí que es veu que millores a l'haver participat, el vocabulari l'amplies més.
10: Hem trobat uns participants, uns concursants que són molt brillants, la veritat. I normalment el que fem, això sí que cada institut ho fa diferent, nosaltres fem com un concurs previ a l'institut per escollir precisament les persones que aniran en representació de tot el nivell.
11: Esborrany. ESBORRANY.
12: Esglaiar.
13: ESGLAIAR.
6: L'alumnat participa al concurs a través de les ràdios de cada localitat, com és el cas de Ràdio El Vendrell, i té com a principal atractiu que combina l'aprenentatge i l'entreteniment.
10: El fet que sigui un concurs relacionat amb la llengua, l'ortografia, i que a més hi hagi una aplicació que t'ho presenta en forma de joc, és una cosa força atractiva pels alumnes, no? I fins i tot en aquesta fase inicial veiem alumnes que no mostren gaire interès, que aquell dia ho donen tot, no? Perquè és un repte per ells, no?
7: Hi ha una prova que és una cançó i hem de respondre a preguntes, i doncs ens posen cançons que igual la lletra no s'entén o s'escolta malament.
9: Sobretot a mi el que m'ha costat més ha sigut el tercer nivell de lletrejar, perquè surten paraules més complicades, també surten verbs conjugats i això costa més a l'hora de lletrejar-ho.
6: El Picalletres compta amb la col·laboració d'Antàrtida Produccions i el suport de l'Institut d'Estudis Catalans i el Termcat.
0: El Pla Educatiu d'Entorn ha fet aquest divendres la festa de cloenda de les activitats del carnet lector i el passaport edonauta, i que s'han desenvolupat durant el curs 25-26. La Plaça Nova ha acollit tallers, un espectacle i una entrega de diplomes que ha servit per posar el punt final a una iniciativa on, al llarg de l'any, hi han pres part prop de 700 escolars.
1: La Plaça Nova s'ha omplert aquest divendres d'infants i famílies que han gaudit de les activitats organitzades pel Pla Educatiu d'Entorn per fer la cloenda del carnet lector i del passaport edonauta. Unes activitats que es fan durant el curs, però en horari extraescolar, i que han comptat amb la participació d'uns 700 alumnes del municipi.
14: El carnet lector és per nens dirigits de 0 anys fins a 6 anys, i l'edonauta seria tercer i quart de primària. Res, no podríem fer-ho sense les entitats que col·laboren, que són entitats molt diverses, perquè el que volem és que els infants, els nens i les nenes, doncs, participin i vagin coneixent el Vendrell i facin doncs, activitats ara en una escola, ara en una altra, ara en un museu, ara doncs, a la biblioteca.
1: Unes complicitats que s'han traduït en un total de 43 activitats del carnet lector i nombroses iniciatives del passaport adonauta, que han estat relacionades amb celebracions i festes locals, com ara la festa de la bicicleta.
12: Doncs al principi de curs vaig anar a les classes de tercer i quart de primària i bàsicament els hi vaig repartir el passaport adonauta, que és, com, bueno, és un passaport que consisteix en fer certes activitats, tant amb la família, que són autogestionades a la família, per exemple, fer un pícnic a la platja, i després també els hi vaig donar activitats que estan com prefetes a l'Ajuntament. Jo què sé, anar a un taller dels nens del Vendrell, per exemple. I ja està, durant tot el curs escolar han anat fent les activitats i ara estem fent la cloenda final.
13: Com és la cultura, com és el nostre entorn, donar a conèixer tots aquests llocs que poden visitar, què poden descobrir a través de les lectures, els personatges importants, les dones que van fer història en el Vendrell. I per tant, no és també una forma de cohesionar aquesta cultura a través dels més petits també poder arribar a les famílies.
1: Amb dues iniciatives s'aturen ara durant els mesos d'estiu per retornar amb més força de cara al pròxim curs escolar.
0: Una de les iniciatives que té més èxit durant els mesos d'estiu a la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell és la de les colles de lectura infantil, que serveix per fomentar l'hàbit lector també durant les vacances. Enguany se'n faran 4 sessions en què els infants es divideixen en 2 grups segons l'edat.
1: Les colles de lectura infantil de la Biblioteca Terra Baixa tornen aquest estiu després d'un any d'absència. Enguany es faran 4 sessions, que seran els dies 30 de juny, 21 de juliol, 4 d'agost i 1 de setembre, en què les lectures es barrejaran amb els jocs. Com en altres edicions, es dividiran els infants en 2 grups d'edat.
15: Tenim 2 grups, la colla dels menjallibres, que és per nens que aquest curs hagin cursat primer, segon o tercer de primària, i després tenim la colla dels devoralibres, que és per nens que hagin cursat quart, cinquè i sisè de primària enguany.
1: L'objectiu d'aquestes colles és continuar fomentant l'hàbit de la lectura durant les vacances d'estiu.
15: Perquè creiem que és un moment que els nens també poden llegir d'una manera més relaxada i de descobrir més el gust per la lectura des de la calma, sense extraescolar, sense horaris molt fixes, i aquí sorgeix aquesta iniciativa.
1: Les inscripcions ja s'han obert i es poden fer a través de la pàgina web de la biblioteca, trucant per telèfon o de manera presencial al mateix equipament.
0: El carrer Conflent ha estat escenari aquest diumenge de la 4ª trobada de puntaires que organitza l'Escola Santa Úrsula al Centre Cultural García Lorca del Vendrell. Una matinal en què la passió per la punta de coixí ha estat la protagonista absoluta.
1: L'exterior del Centre Cultural García Lorca ha plegat aquest diumenge desenes de puntaires en el marc de la 4ª trobada impulsada per l'Escola Santa Úrsula. A diferència de l'any passat, quan la intensa calor va fer que la cita s'hagués de traslladar a l'interior, aquest cop les puntaires han pogut mostrar a tothom qui passava el seu treball. Des de l'escola expliquen les moltes possibilitats que ofereix aquest art.
16: Hacer un cuadro, podéis hacer abanicos, bufanda, fulat. Por ejemplo, yo hice la cara del Ángel Guimerá y lo doné al Museo Ángel Guimerá, el cuadro, y lo hice con 1000 bolillos.
1: Actualment l'escola compta amb una quinzena d'alumnes, tot i que el principal problema és la manca de relleu.
16: Juventud no está para esto. Yo tengo a mis nietas, una con 19 años, otra con 17 y la otra con 11. La pequeña le tira más a los bolillos, pero la grande ya se van a la universidad, ya esto hay que olvidarlo.
1: Precisament, un dels objectius de l'escola és despertar un nou interès per aquesta tècnica d'art tèxtil entre les noves generacions.
0: Repàs en un format més breu de la crònica de comarca i hem de parlar de l'Ajuntament de Llorenç, que incorpora un nou vigilant municipal amb capacitat sancionadora. L'Ajuntament recorda a la ciutadania la importància de respectar les normes de circulació, d'estacionament o de també mantenir actituds cíviques i respectuoses. L'Ajuntament de Llorenç ha incorporat en les darreres setmanes un nou vigilant municipal amb l'objectiu de reforçar la seguretat, la convivència ciutadana i el compliment de les ordenances municipals al conjunt del municipi. El nou vigilant desenvolupa la seva tasca tasca en horaris variables i rotatius, que inclouen torns de matí, tarda i nit i caps de setmana, permetent així ampliar la cobertura del servei i donar resposta a les necessitats del municipi en diferents franges horàries. Entre les seves funcions hi ha la vigilància dels espais públics, el control del compliment de les ordenances municipals i de les normes de circulació, així com la capacitat de realitzar denúncies i sancions en aquells casos en què es detectin infraccions de la normativa vigent. L'Ajuntament recorda a la ciutadania la importància de respectar les normes de circulació, estacionar correctament els vehicles i mantenir actituds cíviques i respectuoses amb l'espai públic i amb la resta de veïns i veïnes. Des del consistori es confia que aquesta mesura permeti reforçar el respecte a les normes de convivència i afavorir un poble més ordenat, segur i agradable per a tothom. I abans d'entrar en temàtica esportiva, hem de dir que el Club Tenis Taula de la Bisbal ha rebut un reconeixement institucional pels èxits aconseguits aquesta temporada. L'Ajuntament de la Bisbal va fer ahir un reconeixement institucional al Club Tenis Taula de la Bisbal pels èxits esportius aconseguits. En concret, hem de dir que els èxits ens fan parlar d'una festa al pavelló esportiu municipal i que va destacar la feina feta per l'entitat des de la seva creació l'any 2024. El club, capitanejat per Alfredo Juan i el Josep Martínez Pepito, es va posar en marxa l'octubre del 24 recuperant una afició històrica al municipi. En pocs mesos de trajectòria, l'entitat s'ha proclamat campiona de quarta categoria provincial després de disputar els play-offs amb equips d'altres grups, un resultat que li dona dret a ascendir de categoria segons determini la Federació Catalana de Tenis Taula. A més, l'equip de veterans també ha aconseguit l'ascens després d'assolir el títol als respectius play-off. La visita es va fer al pavelló esportiu municipal, espai on el club té la seva seu i on es desenvolupen entrenaments i campionats durant tot l'any. Durant l'acte, el regidor Clemente Rodríguez va dedicar unes paraules de reconeixement al club, destacant la feina feta des de la seva creació i la bona trajectòria aconseguida en tan poc temps.
17: Els esports en Jordi Graell.
18: Hola, bon dia. Comencem parlant d'handbol. El pavelló municipal ha acollit aquest dissabte la final nacional d'handbol de la Unió de Consells Esportius de Catalunya. Concretament, el Vendrell ha acollit les finals masculines de categoria benjamina i alevina amb la participació de 12 equips d'arreu del país. En el cas de la categoria benjamina, els participants eren el Granollers, Joventut Handbol Mataró, Handbol Lleida, Club Handbol Amposta, Escola Vora Mar de Barcelona i Club Handbol Cambrils. Primer, els equips es repartien una lligueta de dos grups, formats per tres conjunts, i el més ben classificat passava directament a la final, on el Granollers es proclamava campió en imposar-se al Mataró per 12-8, mentre que el Lleida completava el podi en superar l'Amposta a la final de consolació per 11-13. Pel que fa a la categoria alevina, es replicava el mateix sistema amb sis equips que disputaven la lligueta inicial de dos grups: l'Escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat, Club Handbol Sant Andreu, Club Handbol Amposta, Creu Alta Sabadell, Handbol Lleida i Tarragona Handbol Club. Finalment, el campió era el Ciutat d'Alba, després de guanyar la final per 12-8 contra el Sant Andreu, mentre que l'Amposta s'emportava la final de consolació per 11-9 contra el Creu Alta. I seguim parlant de bàsquet. L'AVE Vendrell s'ha proclamat aquest dissabte campió de Catalunya categoria masculina cadet promoció. Els taronges, que prèviament ja s'havien imposat en el campionat territorial disputat a finals de maig a l'Arbós, s'han emportat també el campionat català després de desfer-se les semifinals al bàsquet Serós per 64-71 i tombar la final anfitrió, al Malgrat, per 65-74.
19: El temps amb Marc Rodero.
0: I parlem de la crònica del temps, d'una jornada on les temperatures estan a ratlla i, a més, hem vist com l'aigua fer acte de presència a primera hora del matí. Marc Rodero, bona tarda.
20: Bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: Un ruixadet a aquella hora, al voltant de les 7 del matí, que si t'enganxava el carret deixava xop, no?
20: I totalment sorpresiu, perquè no ens l'esperàvem. De fet, hem tingut ruixats i en tenim hores d'ara, però tots situats a l'extrem nord del país, allà on en un primer moment sí que els havíem pronosticat passar una cua de front, i en aquell sector sí que està deixant algunes precipitacions. Mira, doncs ha crescut un ruixadet cap a l'interior i ha tingut ganes, doncs, de llevar-nos amb aquesta precipitació. Una precipitació que no ha estat important, però tot així hem arribat als 2 litres d'aigua per metre quadrat a la majoria d'observatoris. Parlo del Vendrell, en alguns 1,6, en d'altres 2, però vaja, que una regadeta maca, vist i no vist, perquè després ràpidament ja ha sortit el sol a partir de mig matí i ara, sobretot al punt del migdia.
0: Marc Rodero, cap on t'ha d'anar tot plegat?
20: Doncs cap a l'estabilitat, a bandes de núvols alts que tenim a hores d'ara, que s'han de mantenir el que resta de jornada, i per demà repetirem una jornada marcada per l'estabilitat. El sol s'ha d'imposar, l'ambient de primavera avançada, sí, però tampoc de preestiu, perquè les temperatures a hores d'ara ronden entre els 25 i els 27 i per demà seguirem parlant d'aquesta mateixa situació. Per tant, unes temperatures contingudes, molt suportables, que s'allargaran bona part del que resta de setmana. Potser de cara a dissabte i diumenge podríem pujar una miqueta més, però ni de lluny amb calorades destacables. Per tant, demà, en conjunt, un dia tranquil, dominat pel sol, sempre amb el permís d'algun nuvolet transitori, i la situació marítima demà i aquests propers dies una miqueta alterada. Aquesta marinada reforçada s'encarrega de mantenir la situació marítima entre arrissada i marejol, sobretot de cara a la tarda.
0: Doncs Marc, com sempre, gràcies per aquesta crònica i anirem parlant en properes ocasions en aquesta mateixa sintonia o d'altres espais de Ràdio El Vendrell. Gràcies, que tinguis molt bona tarda.
20: Bona tarda.

Doncs aquesta és la sintonia que denota que hem de posar punt final a aquesta edició de les notícies. Recordar que cada dia en trobaran dues, una al migdia i l'altra al vespre, dos quarts de dues, les 8, més notícies a través de xarxes socials o de la televisió local. Bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de la FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de la FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.

0: El cafè literari amb Aron de Balaguer.
1: Avui de mercles 10 de juny encetem una nova edició del cafè literari era a bandarrera d'aquesta temporada i tot volia explicar-vos que el dia 13 de juny en l'església parroquial de Santa Maria de Cabre del Camp a les 11 de migdia se celebrarà el homenatge a Joan Rendé i Masdeu. Atelà, el cafè literari, ara un programa especial era la setmana que ven d'un autor estonat de la vegueria del Penedès en Tabarrà era Sesung. A descobriràs l'eu. Dit això, si ets amant del cafè, ets amant de la literatura, benvingut a una edició del cafè literari.

0: L'efemèride del dia.
1: Volem recordar en aquest programa els naixements del periodista i escriptor català Manuel Brunet i Solà, que va néixer el 10 de juny de 1889 a Vic i va morir el 5 de gener de 1956 a Figueres, i del pedagog i escriptor català Joan Soler i Amigó, que va néixer el 10 de juny de 1941 a Badalona i va morir l'1 de gener de 2022 a Badalona. Des d'aquí ens en recordem de Manuel Brunet i Solà i de Joan Soler i Amigó.
0: Recomanacions digitals.
1: I el protagonista d'avui, en el cas de la poesia, és Pere Comechi, amb un altre poema que es titula Si no fos, que és de Pere Comechi a Instagram. Si no fos pel tossut vent que sissueix el teu nom i fa que et tingui present a tota hora i tot segon, si no fos per les albades acaronant els meus ulls, igual que si et despullaves m'embaladia el teu nu, si no fos per tanta flor abocant el teu aroma i pels obstinats corriols que sempre em duen a Roma, si no fos pel bosc humit ungint-me de ta frescor, si no fos per l'or fallit sentint-la colpidor, si no fos pels mars altius custodis de tanta imatge i dels plors i cicatrius que són el record bagatge, si no fos per tanta gent mancada de cap encís, si no fos per això, i més, potser triaria l'oblit. I seguidament, Abraçada de tovallola, que és un relat de mots silenciats, mots/silenciats, a Instagram. Recordo quan de petita anàvem a la pelosa i després de tot el dia jugant a l'aigua amb els amics, arribava l'hora de reposar. Just abans de pujar a la taula rodona a berenar l'entrepà de Bimbo amb nocilla, passava el moment més esperat. Estant xopa de dalt a baix i tremolant com un cucut, em portaves a l'aigua a netejar-me els peus de sorra. Agafant-me per la cintura, em deixaves a la teva tovallola on m'embolcallaves amb la meva mentre m'abraçaves rodejant-me per darrere. Mentre les gotetes de mar em regalimaven per les galtes i el nas em sentia el setè cel, em sentia el setè cel de la infantesa. Allà dins, entre els teus braços, no podia passar res dolent. Em sentia protegida i estimada a un nivell tan elevat que no deia res per no trencar el moment i empapar-me de cadascuna de les sensacions que els meus cinc sentits em regalaven percebre. No creia que existís en el món un lloc més segur i més amorós que enmig de la teva abraçada de tovallola. I encara ara ho segueixo pensant cada cop que m'abraces.

0: L'entrevista.
1: I el convidat d'avui és Jordi Llavina i Morgades, nascut el 1968 a Gelida. És llicenciat en Filologia Catalana i professor de Llengua i Literatura Catalanes a l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca del Penedès. Com a autor ha conreat la poesia i la narrativa. Recentment ha publicat Un llum que crema, obra mereixedora del Premi Carles Riba de Poesia 2022.
2: Moltes gràcies, Jordi Llavina, per haver acceptat la invitació. Bon dia.
3: Ha estat un plaer. I content que puguis, que la gent jove, que us agrada la poesia, que la difoneu, que n'escriviu, doncs pugueu tenir un altaveu com aquest, no?
2: Pel que tinc entès, escrius poesia, intentes posar-hi ritme, i va haver una etapa que vas escriure sonets. Com és que vas tornar al ritme i vas prioritzar el ritme en comptes de la mètrica?
3: Crec que això no és l'essencial, és a dir, quan escrius poesia et pot servir d'un metre determinat, et pot servir de rima, o pots escriure més lliurement, en vers blanc, pots fer experiments avantguardistes o pseudo-avantguardistes. Al capdavall, la forma sempre ha de servir el contingut, no? I, per tant, sí que hi va haver una època, és veritat, que vaig... De fet, vaig escriure un llibre que es diu Contrada, un llibre de 40, si no recordo malament, 40 sonets. Ara no recordo si en 40 o 50, però que són sonets. Per tant, una de les formes més fèrries i més tancades, no? A mi, jo sóc un poeta que crec que sóc bastant formalista. Per mi la forma és important. No m'agrada la gent que escriu d'una manera molt deixatada i que no para atenció a la qüestió formal, no? Això no vol dir que, segons el meu parer, hagis d'escriure seguint una determinada forma, es digui sextina, es digui sonet, es digui tanca. No. Però sí que acostumes a veure si hi ha un treball de forma. El que passa que, en el meu cas, la forma m'ha ajudat a esperonar una mica la imaginació i a gosar una mica el sentit. De vegades la forma t'obliga, és una coerció, és una cosa que et limita. Però aquesta limitació acaba esdevenint una possibilitat per obrir el radi, per dir-ho així, de la teva poesia, no? del teu imaginari poètic. I a mi m'ha anat bé. No sempre he escrit de manera formal, també he escrit en vers lliure, però crec que tinc més tendència a fer servir la forma precisament per això, no? Per què? Perquè estimula en mi la imaginació poètica.
2: Parlant d'imaginari poètic, es veuen els teus llibres, per exemple, Un llum que crema o País de vent, que tractes molt la natura i fins i tot un pèl sarcàstic alguns poemes.
3: Això no ho sé, sí. És probable, que hi hagi... Jo sempre he lamentat, m'he plangut que la poesia catalana hi manca justament ironia. Ja no dic sarcasme, no? Sàtira. N'hi ha, naturalment, n'hi ha molta, però no és habitual. Però sí, la naturalesa per mi és essencial. És el medi en el qual jo em sento bé, no? Crec molts més estímuls, molts més pretextos de la natura que no pas del medi urbà, de les ciutats, possiblement. És un espectacle molt més interessant. I la natura al capdavall també reflecteix la natura humana. Quan un observa la naturalesa, està més disposat a poder dinsar-se o poder aprofitar la naturalesa humana. Per tant, hi ha una relació entre les dues. La natura, podríem dir-ne, verda, i la natura intrínsecament humana.
2: Per tant, et consideres un romàntic? Perquè els romàntics escriuen sobre la natura?
3: Sí, no. Puc considerar romàntic com en alguns moments, quan l'explico als meus alumnes, intento fer-los veure que la idea que ells tenen és una idea molt limitada, una idea que els ve, diguem-ne, preconcebuda per pel·lícules ensucrades i tot aquests romanços, no? També deu ser una cua, un ròfec del romanticisme. Per mi el romanticisme vital molt, no? Que desafia els límits, que aposta per la llibertat total. Des d'aquest punt de vista, jo crec que qualsevol creador podria més o menys abraçar la idea de romanticisme, no? Qui vol estar encorsetat? Qui no vol aspirar a sentir-se lliure permanent? El que passa que aquesta dicotomia tradicional entre l'Apolini i el Dionisíac, o entre el clàssic i el romàntic, jo crec que em trobo una mica mig camí. És a dir, valoro la ponderació, el seny, la llum, les obres clàssiques, per entendre'ns, però a la vegada sí que hi ha un impuls o una pulsió en el que jo escric que pot fer pensar en el romanticisme. Sí, la qüestió de la natura probablement, a mi m'agraden molt els poetes dels llacs, poetes anglesos, Coleridge, Wordsworth, són poetes que feien de la natura i de la penetració en el misteri de la natura, el seu tema, no? El mariner o tots aquests poemes clàssics del romanticisme anglès. Jo m'hi admirallo amb aquests poetes com m'admirallo amb molts altres poetes que no tenen res de romàntic, no? Però per la qüestió, sí, de la sortida a la natura, per la interrogació d'arbres i flors, en aquest sentit sí que es podria dir que això és una herència romàntica.
2: Dius en moltes entrevistes que un dels teus poetes que t'han inspirat més ha estat Vignoli. Podria considerar també Carné?
3: Per descomptat. Per mi el poeta català important de la història, després d'Ausias Marc, és Carné. Carné crec que és insuperable. Les persones que posen objeccions a Carné, puc arribar a entendre, però són persones que no són conscients de la feina que Carné ha fet amb la llengua. No en són conscients o no tenen prou capacitat per arribar a entendre que és tot el que va arribar a fer Josep Carné. Jo em dic insuperable, home, insuperable potser és una paraula que no ens cau, no? O sigui, estètica, cap de ball subjectiva. Però és impressionant. Qualsevol persona que hagi llegit Carné, que l'hagi llegit bé, que s'hagi endinsat en aquell oceà, per mi no pot sinó quedar absolutament exiliat i absolutament embadalit. El que passa que sí que és veritat que de vegades diu coses que Carné no diu. Carné sempre les diu molt millor. Carné és un mestre de l'art, de la forma, jo no puc concebre, és com Machado en castellà, no? Però potser encara més sofisticat, no? Però diu coses, potser perquè ja ha viscut a la postmodernitat, diu coses que a mi em són molt punyents. I per tant són, efectivament, els dos poetes catalans contemporanis que per mi pesen. Fa 40 anys, quan vaig començar a llegir poesia, he alternat els dos poetes. He escrit més sobre Vignoli perquè li vaig dedicar un llibre, perquè l'he tingut uns poemes de memòria, però Carné. L'altre dia estava parlant amb un exalumne d'un institut de Vilanova que em van tenir com a professor l'any 1996 i se'n recordava d'una vegada que els vaig escriure a la pissarra un poema que és Joguina, joguines que juguen els infants, que acaba dient, juguen els destins. Uns nens, el pretext són uns nens que queden embavellats davant d'un aparador ple de joguines i el poema, una poesia molt breu, té dues parts. L'embadaliment dels nens, després l'embadaliment de no sabem qui, que es fixen els ulls dels nens que són com les joguines dels desert, la mort, o Déu, vés a saber, no? Però hi ha aquest salt, no?, que es produeix en tants poemes de Carné. És a dir, comencen amb un referent, si vols, molt quotidià, molt immediat, molt reconeixedor, i després, pam, la cosa salta a un nivell gairebé, de vegades, no diria metafísic, perquè no és un poeta metafísic, com podria ser Màrius Sampere o fins i tot Màrius Torres, però salta, la cosa s'eleva, no? I aquesta és la grandesa de Carné. La llengua, l'estil, la forma, sentit, és el gran mestre del segle XX, té la capacitat de molts dels seus poemes per emocionar-nos, per fer la gran poeta.
2: Vas començar escrivint sobre el mar i després vas decidir de cantar-te per la muntanya, per la vinya...
3: No, més que ho vaig fer de 10-3, potser del petit discurs de 2 minuts i mig que vaig fer quan vaig rebre el Premi Carles Riba. No, vaig escriure un poema molt dolent quan tenia 13 o 14 anys, potser més 13 que no pas 14, sobre el mar. Però jo deia que allò era per explicar quina és la necessitat o no necessitat que un autor pot tenir de poesia. Jo crec que quan es comença a escriure s'ha d'escriure sobre alguna cosa que realment ens motivi molt, que ens apassioni. No pots escriure per agradar, no pots escriure triant un pretext o un tema que et sembla que et permetrà guanyar un premi, sinó que has d'escriure per necessitat. Ja sé que quan ets necessitat és un concepte relatiu, no? Probablement se'n té una mica més gran de necessitat, no? Per què? Perquè tens més vida acumulada i tens més dolor i tens més ganes de comunicar una sèrie de situacions que has vist o que has pensat, etc, etc. Però en aquell moment jo em volia presentar un premi de la meva escola, parlant de finals dels 70 o potser l'any 80 o 81, molt a la primeria. Si eren els 80, eren molt... Sí, devien ser la primeria dels 80 o 81. Hi havia aquest premi literari i jo vaig fer un poema sobre. Però jo explicava que el mar no... Ja m'agrada el mar, però no és el lloc on jo em sé des d'on vaig escriure altres coses. I allà recomanava que si has d'escriure en alguna avinentesa sobre un pretext que no acabis de dominar o que no t'acabi de somoure, com a mínim has d'haver preses les eines per poder convèncer, encara que allò i l'arrel entranyable del que tu sents o del que... Però sí, jo prefereixo els boscos, prefereixo els camps.
2: Dius que ets de llevar-te d'hora i passejar. Has escrit algun poema abans que surti el sol?
3: Mai, mai, perquè aquelles hores no són per mi fetes per escriure res. No, els poemes no van era conscient. És allò que ve una estrella l'am, no? Hauria de l'am poètic, que deia Carné, no? Que de vegades és una paraula que et suggereix, no saps ben bé què, de vegades és un record, de vegades és sensació, de vegades és una qualitat de la llum. Saber, el poema pot néixer d'estímuls diferents. Ara, el que és clar és que allò s'ha de realitzar en paper o en una pantalla, s'ha de materialitzar, allò s'ha d'escriure. Hi ha una feina, un pot estar molt il·luminat o molt inspirat, incapaç de traslladar aquella mena d'epifania, aquella mena de descobriment al text, no serveix de res. L'únic que valorarem d'un autor són els poemes, els llibres que queden. O sigui, va tenir bones idees per un poema. No? Llavors, la feina aquesta de l'escriure, ja ho saps, és qüestió de tenacitat, de realitat i de fer. Naturalment, no pots mai deixar de llegir. Han estat els seus mestres o els que eventualment ho poden ser. De vegades...
2: Algun poeta que ens vulguis recomanar així actual, que hagis llegit i que t'hagi impactat?
3: Mira, ara estic recopilant informació i llibres, perquè ells són una pàgina per La Vanguardia de cara a Sant Jordi sobre poesia, novetats en català i en català. Aquest llibre del fill del Miquel de Sló, l'Eloi Creus, que sorprèn perquè amb una persona jove, està a la trentena, formalment és d'una gran persona. Jo hi trobo faltar potser que aquella punxa del dolor que es desperta quan un és més gran i ha patit més, no? Però molt, molt ben escrit, molt ben escrit. Aquest, per exemple, a mi m'ha agradat més que no pas l'últim Carla Mireia, que és una poeta que a mi m'interessa molt, però que tornar-lo a llegir en una emergència, però hi ha llibres anteriors que m'havien agradat. I en castellà vaig llibre, publicat per Vissó, una poeta romanesa del 1942, Joana Blandiana, que, caram, tenia molt de dolor i expressat d'una manera molt... Sí, aquests són els que et recomanaria. Després, hi ha el meu amic Francesc Portavises, aquest any farà 90 anys i ara ha tret una plaqueta poètica d'aquelles que fa la Maria Josep Escrivà un dia, es diu Branquillons, i quan llegeixo la poesia d'en Parcerís, això que ets a casa, no? Una casa que a la vegada és a casa perquè hi ha una veu que reconeixes fondament, però a la vegada una casa que vas trobant ornaments o fins i tot alguna habitació que no havies conegut abans i que resulta molt, molt agradable. No? Parcerís és sempre un poeta. Que...
2: És precisament el que veiem a Un llum que crema, és a dir, una casa que vas obrint les portes i intentes descobrir qui et portarà a aquella habitació, no?
3: La metàfora de la casa, és veritat que hi apareix molt, probablement. La casa com a refugi, la casa com a llar, la casa com a centre del viure, i a la vegada la casa com a tot el món. Les cases abandonades, no?, que... de les quals n'ha desaparegut la vida, no? Sempre me passejo a Vilafranca, per qualsevol ciutat d'aquí o del món, no? I passes pel carrer i veus, és al vespre, dues de la mateixa casa, del mateix estat, i t'ha dit, què veus? El lavabo està banyant, està dutxant, està llegint, està fent, no? Privada de la gent, per tant, el que passa de portes i la casa, hi apareixen moltes cases habitades, altres que no, però el que m'agrada molt l'interior, que revela les tensions dels vius, els membres d'una família, una parella, per socialitzar, sol tenir lloc a casa, no a la casa.
2: Fins i tot has parlat de... Bé, has escrit sobre els hotels, per exemple, a País de Vent.
3: Ara no ho recordo, no recordo quina poesia... Jo no he estat un usuari gaire habitual, no he anat, naturalment. Quan no dormo fora de casa vaig a un hotel, com és natural, però tampoc no he fet servir tant. Fins a l'on, no he anat algunes... Òbviament, m'he hostatjat. Trobo que és interessant la metàfora. Els nits que passes a tornar a ser mai més. Però hi has passat una nit. I per tant, hi ha d'aquelles quatre parets. Bé, és la antilogia entre sedentari i més nòmada. La fugacitat de la vida en els hotels encarna aquesta fugacitat. Segurament en contraposició a la casa, on vis que és la solidesa, no? L'estabilitat i tots aquests valors associats a una vida molt més...
2: Doncs, abans d'acomiadar-nos, torno a donar-te l'agraïment. Pel que tinc entès, el teu aniversari és el caure, el 19 de març. Quin poema t'agradaria que llegíssim al programa per dedicar-te?
3: Vols dir un poema meu, en aquest cas, o un poema d'altri?
2: No, un poema d'altri.
3: Ostres, mira, hem parlat de Carné. Hi ha un sonet molt bonic. A veure si d'aquesta manera també conjurem la pluja, que es diu Plou. Plou a totes les estacions de França. Jo diria que es diu Plou. És un sonet meravellós que a mi m'agrada molt i que seria una bona manera de celebrar el meu 56è aniversari.
2: Doncs, efectivament, el llegirem.
3: Gràcies.
1: Esperem que us hagi agradat l'entrevista amb Jordi Llavina. La setmana vinent, 17 de juny, tindrem amb nosaltres un altre autor nascut el 1968, també a l'Alt Penedès, i que va ser company de promoció de Jordi Llavina i Morgades. Van ser companys de classe. Ha publicat dos llibres amb Editorial Tripoder. Tot això és el que us podem dir de moment.

ajudar a vèncer, a exacerbar els ànims i mobilitzar faccions. En aquest primer volum es recullen els poemes de l'inici de la guerra, 1640-1641, i, per tant, els més combatius que s'inspiren en episodis com el Corpus de Sang, és el cas dels Segadors, o la victòria catalana en la batalla de Montjuïc. La majoria de les composicions són anònimes i d'estils molt diversos, però també hi ha figures emblemàtiques de la literatura catalana barroca, com Francesc Fontanella, que van immortalitzar un dels moments més rellevants a la història de Catalunya. Seguidament, us recomanarem Versos per vèncer, part 2, de diversos autors també. Segon i últim volum de la primera antologia poètica en llengua catalana, de la Guerra dels Segadors, 1640-1652, una mostra de poesia barroca culta i popular, amb una alta càrrega política en la guerra més transcendent de la història del nostre país. Durant la guerra, el vers fa una arma per als bàndols enfrontats profrancesos i profelipistes, que van cantar victòries pròpies i derrotes alienes, o van reflectir el clima del conflicte armat que es vivia al Principat. Els versos havien d'ajudar a vèncer i exacerbar els ànims i mobilitzar les faccions. En aquest segon volum es recullen els poemes del gruix de la guerra de 1642 a 1652. Quan passada la primera efervescència i després de la mort de Pau Claris, les perspectives de victòria per a Catalunya són cada cop més incertes. La majoria de les composicions són anònimes i d'estils molt diversos, però també hi ha figures emblemàtiques de la literatura catalana barroca com Francesc Fontanella, que van immortalitzar un dels moments més rellevants a la història de Catalunya. Seguidament, Corpus d'Antiga Poesia Popular, de Josep Romeu i Figueres. El Corpus d'Antiga Poesia Popular, preparat per Josep Romeu i Figueres, un dels estudiosos més importants a la lírica i del teatre de l'època medieval i moderna en llengua catalana, presenta el recull més complet de poesia catalana de base popular composta entre el segle XII i la darreria del segle XVI. Les més de 400 composicions aplegades testimonien l'existència al nostre país d'un tipus de poesia que, allunyada de la cort, s'anà transmetent de manera oral en les places i els carrers de pobles i ciutats del nostre país. Els trets que caracteritzen la poesia popular són variats i poden trobar-se en el contingut, en la forma o en l'estil. És per això que el volum aplega poesies de caire molt divers, encara que a nivell formal predominin les formes mètriques i estròfiques populars. Tant poesia d'autor com obres anònimes, tant de contingut profà, cançons d'amor, sàtires, pastoreles, paremiologia, com religiós, poesia mariana i nadales. El volum compta amb un extens estudi introductori en què s'expliquen els criteris de selecció i edició dels poemes, les característiques de forma, estil i contingut de la poesia oral, i l'estructura del volum. A més, cadascun dels poemes compta amb anotacions que remarquen els trets del text respecte al seu gènere, l'estat de la conservació o de les particularitats mètriques. Aquest llibre, doncs, ofereix l'oportunitat i les eines per conèixer i entendre la poesia popular present al nostre país entre els segles XII i XVI, un gènere poètic de gran valor històric i literari que, malauradament, ha estat sovint bandejat de les històries de la literatura. I, finalment, Quesits o Perquens, Regiment de Sanitat i Tractat de Fisionomia de Girolamo Manfredi. Aquest volum presenta la primera edició crítica de l'incunable català Quesits o Perquens, imprès el 1499 a Barcelona per l'editor Pere Posa, un dels principals impulsors de la impremta al nostre país. Per bé que l'incunable atribueixi l'autoria a Albert el Gran, avui sabem que és traducció del Liber de Omine, Il perquè del metge bolognès de Girolamo Manfredi, un gran èxit editorial amb 26 impressions italianes i dues traduccions conegudes al català i al castellà. L'obra es divideix en dues parts. La primera és un regiment de sanitat, un manual higiènico-pràctic destinat a garantir el manteniment de la salut a partir de l'estudi de les 6 coses naturals del galenisme: menjar i beure, son i vigília, exercici físic, evacuació, aire i passions a l'ànima. La segona part, en canvi, és un tractat de fisiognomia, la ciència que estudia la relació entre els aspectes moral i espiritual de l'individu i la seva aparença física. Manfredi vol posar aquesta mena de saber científic universitari a l'abast d'un públic general amb una certa cultura.

És per això que s'esforça a aconseguir un estil i un nivell de llengua adequats als lectors potencials. Escriu en italià, utilitza metàfores i comparacions, defuig les explicacions massa tècniques, evita l'abús de cites d'autoritat i estructura en llibre en forma de preguntes i respostes. La traducció catalana medieval del llibre, que és anònima, però de gran qualitat i respectuosa amb l'original, s'emmarca en el procés de traducció d'escrits científics i tècnics que tingui lloc a la Corona d'Aragó, entre els segles XIII i XVI. Aquest volum, a càrrec de l'estudiosa Antònia Carré, ofereix, gràcies a l'impecable edició crítica anotada, l'extens estudi introductori i el glossari de termes, una oportunitat única per aprofundir en el coneixement d'una de les obres científiques més difoses a l'Europa baixmedieval. Les quatre recomanacions les podeu aconseguir a la vostra llibreria de confiança o bé a la pàgina web de l'editorial Barcino. I abans d'acabar el programa d'avui, us volem llegir un poema de cada llibre, el primer de Vincles, de Feliu Formosa, i el segon de El Cançoner. Sóc al Cafè San Marco, de Trieste un matí. En una de les dues ales del gran local hi ha tan sols un client. És un senyor elegant que llegeix el diari. A la taula, un massec, al costat d'un cafè, hi ha un poema mig fer. Gaudeixo intensament del silenci i la calma. Passa el temps i no sóc conscient del que dura. Quan surti del cafè, espero que uns carrers, amics, em condueixin al final del poema. I del Cançoner, us volem llegir el següent poema, que és... No crec que un món amb la teva presència sigui substituïble, perquè és massa complex desarrelar-te de tots els seus fenòmens. Ni sé amb quin altre nom et puc cercar en el buit. Així doncs, existeixes. I fins aquí el programa d'avui, un programa realitzat pel tècnic de Sergio Márquez i un servidor Aron. Ens escoltem en l'últim programa de la temporada.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy. That day I started to quit all my dreams.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de non perdere.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
3: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Bon nit, benvinguts i benvingudes una setmana més al programa La Música de la Nova Era de Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada, i també ens podeu escoltar a la pàgina web www.rtvelvendrell.cat. Avui us portem un artista que li tenim un gran respecte i admiració. Escoltarem només dues cançons com a pinzellada, com a mostra de les moltes creacions que té aquest geni, igual que vam fer amb, per exemple, amb Jean-Michel Jarre, amb Enigma, amb Angelis i amb tants altres artistes. Avui començarem primer amb un artista convidat, un artista que l'apreciem, el respectem des de fa temps, i tant amb les seves cançons en estudi com a les seves cançons en directe. I després d'escoltar aquestes dues cançons d'aquest artista convidat, aleshores escoltarem unes quantes més i anirem a pel geni que ens està esperant i que encara no li havien donat l'oportunitat que es mereixia. Comencem, doncs, suaus, amb Yanni Chrysomalis, més conegut com Yanni, una cançó que encara no havia sonat al nostre programa de ràdio, anomenada Face in the Photograph. Yanni, i ho diu així de clar, el rostre, la cara, a la fotografia.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Continuem el programa La música de la nova era de Ràdio El Vendrell i hem escoltat aquesta cançó de l'any 1992 de... precisament de Yanni, 1992. És la cançó que estava dins de l'àlbum Dare to Dream i, bueno, és una d'aquestes cançons boniques que encara no us havíem posat precisament per l'ample repertori de l'artista que us esmentàvem al principi, anomenat Yanni Chrisomalis. Dare to Dream, 1992. Passem a la següent dècada, 2003, amb la cançó que escoltarem tot seguit. El vídeo és espectacular, és preciós. La cançó s'anomena Writing on the Wind, o sigui, escrita al vent, i és un canvi dins del mateix estil. O sigui, més que un canvi, seria una evolució de la música de Yanni Chrisomalis.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Escrit sobre el vent és aquest àlbum del qual us esmentàvem, de l'artista nord-americà d'origen grec, Yanni. Fem un canvi, ens anem a Noruega, el primer viatge l'hem fet als Estats Units, anem a Noruega a escoltar com ens defineix, com ens dibuixa, com ens pinta el Palau de Vidre, el Crystal Palace, el Palau de Vidre d'Øystein Sebakk.

0: La música era Nova Era, amb Jeroni Turat.
1: Continuem, us dèiem que aquesta cançó està dins un recopilatori, s'anomena Música para desaparecer dentro, i hi ha artistes que us hem posat en diverses ocasions aquí al nostre programa de ràdio, com Ray Lynch, Jim Chappell, el mateix Oi Sense Bach, l'artista que escoltareu tot seguit, també... i molts altres, artistes, Bill Douglas, Paul Hoare, etc. I ara escoltarem doncs a Constance Denby, que és una de les pioneres de les noves músiques i que ha gravat els seus àlbums a la discogràfica Hearts of Space. Hearts of Space, la traducció seria Els cors de l'espai. La desapareguda i admirada, respectada Constance Denby amb la seva cançó World of Joys.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Aquesta és la curta cançó anomenada Prayer for the Earth, o sigui, la pregària per la terra, de Mike Oldfield, i és la seva música conceptual, un dels àlbums més interessants, m'atreveixo a dir, de la seva trajectòria conceptual i experimentadora. Els cants de la terra distant, The Sons of a Distant Earth. I us podríem llegir alguna cosa més sobre la biografia de Mike Oldfield i d'aquest àlbum. El president del sello discográfico Warner Music United Kingdom, Rob Dickens, sugirió que hiciera un àlbum conceptual basado en la novela de Arthur C. Clarke, que és el que us hem llegit abans. Sí, és el que us hem llegit abans, i el que em faltava, i us demano disculpes per l'emoció de parlar del geni de Mike Oldfield, sí que és interessant també saber l'opinió de l'escriptor Arthur C. Clarke. Dado que al final de la novela es un concierto musical, me encantó cuando Mike Oldfield me dijo que deseaba componer una suite inspirada en ella. Me impresionó particularmente la música que escribió para The Killing Fields. Y ahora, después de haber tocado el CD-ROM del álbum The Sons of Distant Earth, siento que ha estado a la altura de mis expectativas. Bienvenido al nuevo espacio, Mike. Todavía hay mucho espacio aquí. Paraules de l'escriptor Arthur C. Clarke, i escoltarem la cançó potser més famosa, la més, vaja, almenys per mi és la més recordada de l'àlbum, com és Let There Be Light, amb uns sons que realment l'acosten a la genialitat, o sigui, demostren una vegada més la genialitat del gran Mike Oldfield. Escoltem, doncs, Let There Be Light.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Si parlem de Michael Field, evidentment no podem deixar de dir, d'esmentar-vos, que a part de la seva vertent conceptual en investigant amb sons, també la llarga llista de cançons és per tenir en compte que només els títols, per exemple, Two Friends, Moonlight Shadow, Family Man, Tubular Bells i incontables cançons de Michael Field, que estaria molta estona, Islands i moltes altres cançons de la música popular que ha marcat història durant els anys 80 i 90, sobretot, i després, com us deia, la vertent més investigadora a l'hora de composar, interpretar bandes sonores, i ens hem centrat en aquest àlbum, The Sons of Distant Heart. Fem un canvi, perquè hi ha altres artistes que també estan esperant entrar al nostre programa de ràdio, i hi ha un artista gallec que el teníem pendent també des de feia mesos, com és Carlos Núñez. És un canvi radical, és un canvi total al programa nostre, la música de la nova era. Anem a escoltar la cançó Hermandad de las Estrellas, la cançó que dona títol a l'àlbum del músic gallec Carlos Núñez.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: El gran Hans Zimmer ha fet incomptables bandes sonores de pel·lícules i sèries televisives. El prestigi el té guanyat fa molts anys. La sèrie que escoltareu tot seguit, o sigui, heu escoltat evidentment la música central de la pel·lícula El Codi da Vinci, coneguda per tothom, la novel·la i la pel·lícula, i ara escoltarem també de Hans Zimmer Millennium, Tribal, Windsor and the Mother Wall, una música completament diferent. És un geni. Hans Zimmer viu en una altra galàxia. És un dels genis que no vull comparar amb altres artistes que sonen aquí a la música de la nova era, però sí que és un geni. I escoltarem precisament la cançó central, el tema de Millennium, que vaig descobrir gràcies a un recopilatori de la discogràfica Narada. L'àlbum, el recopilatori, s'anomena Discover Narada. I des d'aquell moment vaig estar seguint a Hans Zimmer amb molt d'interès. Escoltem, doncs, amb només 3 minuts de duració, el tema central de Millennium, la sèrie televisiva Millennium, Tribal, Windsor and the Mother Wall.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Podríem parlar-vos llargament de Hans Zimmer i de la seva música, de les seves músiques, de les incomptables bandes sonores. A més, aquesta cançó, el tema central de Million, també ha sortit en programes de televisió, com a sintonies de programes de ràdio, etc, etc. Continuem, perquè ens està esperant, ens anem a Nebraska a veure els paisatges que ens dibuixa i ens pinta Peter Buffett.

de bandas sonoras joven y pujante, ya había firmado bandas sonoras de películas como Thelma y Luis o Paseando a Miss Dese. Y entonces se fijaron en él precisamente alguien de la discográfica, perdón, alguien, una persona de la productora Disney se fijó en él y terminó ganando hasta ahora el único Oscar por la música de la película El Rey León en 1994. Us podríem parlar molt més sobre el gran Hans Zimmer, però m'ha semblat necessari perquè el que no us hem dit és que Hans Zimmer també és molt conegut per la banda sonora de la pel·lícula Gladiator, que en el seu moment ja la van posar aquí, la cançó central, ja la van posar aquí al programa La Música de la Nova Era de Ràdio El Vendrell. Avui hem tingut cançons de Yanni, Oi Sense Bach, Richard Wagner, Constant Zembi. Per fi ens hem decidit a posar dos cançons, només dues cançons de Mike Oldfield, des del seu àlbum The Sons of a Distant Heart, les cançons d'un món, d'una terra llunyanya. I després hem posat també Carlos Núñez, amb una cançó d'un àlbum seu, i hem escoltat també la banda sonora del Código da Vinci i la banda sonora de Millennium. Hans Zimmer sempre l'hem admirat i sempre l'admirarem en aquest humil programa de ràdio, i hem acabat amb Viatjant i volant per les terres de Nebraska amb Peter Buffett, també des del recopilatori anomenat Discover Narada More Than Just Great Music, o sigui, descobrint la música de Narada molt més que només bona música. Estaríem més estona aquí, us posaríem més cançons, però arriba el moment d'acomiadar-se del dia d'avui. La setmana que ve farem l'últim programa de la temporada i ho farem amb molt de gust, amb molta il·lusió, esperant i desitjant que puguem retrobar-nos a les zones argianes o per internet, o sigui, retrobant-nos aquí a la ràdio a partir de la pròxima tardor. A les vies de so ha estat el Joan Márquez, i amb la selecció musical i parlant-vos amb molt de gust, Jeroni Turat. Bona nit.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició, una nova jornada d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Ja sonem des d'aquest espai matinal. I sempre amb la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i apropar-vos tota aquesta estoneta de ràdio fins a les 12, fins al migdia, i això buscant una bona companyia i una ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Sempre ho expliquem així. Avui és dimecres, 10 de juny, programa número 3988. Un plaer, de veritat, un plaer acompanyar-vos. I va, si voleu comentar, voleu dir qualsevol cosa, ara que ja estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Molt fàcil. 686-101-101. O també ens podeu enviar un correu electrònic. calaixera@rtv-elvendrell.cat. Perquè fa tot el contingut previst, per començar anirem cap al temps. La previsió, sempre, de fet, comencem així, amb en Mar Rodero. També ja hem triat una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. L'apunt esportiu amb en Jordi Grell, el repàs que sempre fem a les principals portades, als diaris i altres espais d'interès. A les 10 actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local, de fet a cada hora en punt, en principi, butlletins amb la xarxa i que ens ajuda també a acabar de configurar tota l'actualitat més general. Després de les 10, segona part de Calaixera i més contingut. Avui, com cada 15 dies, ens acompanya la terapeuta, logopeda, la Isabel Saracier, amb l'espai de motivació, de psicologia positiva. I també, com ja és habitual, cada setmana aquest espai compartit entre ràdio i televisió perquè fa el Connecta 14, un espai que apropa l'actualitat i els temes d'interès dels 14 municipis del Baix Penedès. En aquesta ocasió, la Sílvia Martínez, responsable d'aquest espai, el que fa és parlar, conversar, entrevistar a l'alcalde de Santa Oliva, en Cristian Martínez. També perfilarem algun punt d'agenda, saltarem a les 11, actualitzarem les notícies i ja ens quedarà tercera i última part. Avui, secció literària, amb com arruga literària, de fet, per conèixer els escriptors i escriptores que en formen part. Avui coneixerem l'Anna Escudero. I després hi ha participació, trucades i estar una bona estona amb vosaltres a través d'aquests punts que ja hem dit, el correu, el WhatsApp, però sobretot també a través del telèfon, si voleu, que a partir d'aquell moment ja estarà operatiu, el 977-15-70-69. I bàsicament, amb tot plegat, que no és poc, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i ara només començar, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: Calaixera, un programa unicat de tot.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: el temps, sempre pendents del temps, de la previsió i d'allò que ens explica en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Molt bon dia, Marc.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Hem tingut una bona gotellada aquest matí.
1: Sí, i et podria dir que sorpresa, perquè ens l'esperàvem més cap a l'extrem nord, que de fet allà ja estan caient, ja estan deixant pluges a l'ordre dels 11 als 20 litres per metre quadrat. És a dir, si ara veiessis com veig jo el mapa de Catalunya, veuries que literalment està tallat en ganivet i només hi ha precipitació cap al nord, amb l'excepció del Vendrell, cap a l'extrem sud, que han caigut aquests 2 litres d'aigua per metre quadrat. O, per exemple, també cap a l'interior de les comarques de Tarragona, cap al Priorat, entre 2 i 3 litres. Per tant, ha estat aquest ruixat que ha viatjat de forma puntual i anecdòtica per aquí i que ha deixat aquests 2 litres, com diem, al Vendrell. Ha d'anar creuant aquesta mica d'inestabilitat que tenim a hores d'ara. És un frontet que passa per l'extrem nord del país, va creuant a poc, xinutxant, ho podíem dir, que només deixa precipitació en aquell sector, però amb aquest regalet podíem dir que hem tingut només, en aquest cas, al Baix Penedès, a l'àrea del Vendrell. A mesura que vagi avançant el dia, s'ha d'anar trencant el cel i, per tant, haurem de tenir, o tindríem a partir de migdia i tarda, en especial, més estones de sol, tot i que encara tindrem variabilitat, però ja amb un cel una miqueta més obert. Avui les temperatures quedaran un pèl més curtes. De fet, de cara als propers dies, la temperatura ha de recular una miqueta, pujarà lleugerament, només lleugerament de cara al cap de setmana, i pel que fa a la situació marítima, avui una miqueta més alterada a tots els quadrants costaners del país.
0: Perfecte. I per què fa les temperatures, Marc?
1: Doncs mira, obrim mapa de temperatures. Tenim 19 graus a Cunit, de 20 a l'Observatori de Coma-ruga, 18 al Vendrell, 18 a la Bisbal, 17 a Bonastre, 17 també al Montmell i 18 a Banyeres del Penedès.
0: Fantàstic, doncs. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé. Fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: Avui presentant en Pol Lupion. Bé, no és massa conegut, però a mica es va fer un forat, Té cançons molt xules, té un estil molt característic, i això que és el que ens agrada a nosaltres, que tingui un punt diferenciador, i crec que el Pol Lupion ho pot tenir. Presenta aquesta cançó, De cop ho he entès.

0: Pol Lupion. Ens agrada aquesta nova cançó de Cop Ho He Entès, que ens ajuda a començar i a posar ritme ja aquesta calaixera d'avui dimecres en directe i sempre en proximitat a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies. ...400 alumnes del Baix Penedès han començat aquest dimarts les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, la selectivitat. Novetat que és aquest any, la selectivitat es torna a fer a la comarca després de la Covid i els estudiants no s'han hagut de desplaçar fins a Tarragona com era habitual. Els tres tribunals s'han constituït al municipi del Vendrell, un a la zona escolar, l'altre l'Institut Andreu Nin i l'Institut Baix Penedès i un altre a l'edifici Tavares i un tercer al campus de la URB de Coma-ruga. Les proves del matí han estat les de castellà i anglès, mentre que a la tarda s'han examinat de matèries específiques de modalitat.
2: A les 8 ja estàvem tots i ens han entrat cap a dins, ens han començat a passar llista, ens han dit a quina aula anàvem, llavors ens han repartit les etiquetes i ens han explicat una mica el funcionament de l'examen.
3: Hem fet aquest primer examen de castellà, jo crec que força bé, no ha sigut gaire difícil, considero. Ho han posat tot bastant així, tipus test, llavors ha estat bastant bé.
2: Era una mica l'estructura que havíem practicat durant tot l'any, però sí que és veritat que fa poc ens van canviar el part mínim o l'anàlisi inverso, i per exemple, l'anàlisi inverso crec que a tothom li ha semblat que era bastant complicat perquè hi havia dues que s'assemblaven molt entre elles. Llavors, jo he estat comentant amb la gent i estem 50-50.
4: Fa tres dies ens van canviar el format i l'han fet ara tipus test, on no has d'escriure tant, sinó has de raonar la resposta, i que fent-ho tipus test ens ha semblat molt més fàcil que abans, que havies de redactar.
5: Ha sigut molt diferents al respecte d'anys anteriors, perquè jo he fet altres exàmens en GenCat i demés, i ha sigut molt diferent als demés anteriors exàmens, sobretot l'anàlisi invers i els parts mínims, que era top tipus test.
6: Bastant assequible, però comparat amb anys passats hi ha preguntes rebuscades.
0: Avui dimecres tocaran les assignatures obligatòries com Història, Història de la Filosofia, Matemàtiques o Llengua i Cultura Llatines, i de nou les específiques, segons el batxillerat que s'hagi cursat. Les PAU s'acabaran demà dijous amb la resta de proves, entre les que destaquen Llengua Catalana, Matemàtiques de Ciències Socials, Química o Història de l'Art. La nota obtinguda de la selectivitat computa un 40% del total de la nota d'accés a la universitat i el 60% restant prové de la mitjana de batxillerat.
3: La selectivitat no la considero justa, perquè al final, vale, entenc que es faci una selectivitat si és conjunta a tota Espanya, perquè llavors d'aquesta manera faríem una criba de potser instis que fan un batxillerat més tou, saps? Però clar, si tu poses a cada comunitat una selectivitat diferent i amb aquesta nota pots entrar a totes les universitats espanyoles, no té gaire sentit que fem aquesta selectivitat. Considero que és més burocràtica que una altra cosa.
2: Jo crec que sí que haurien de ser els mateixos exàmens, però és cert que el nostre profe ens va dir que és molt complicat reunir-se totes les comunitats autònomes i fer un examen igual. I a més que nosaltres, per exemple, a Catalunya també tenim l'examen de català, que és afegir-li una assignatura. Llavors, crec que fer un mateix examen seria a nosaltres dificultar-nos-ho més perquè tenim a sobre una assignatura extra. Aleshores, jo crec que està bé i a mi m'agrada realment com està muntat tot. I crec que batxillerat també compta lo suficient.
4: Pues que se li dona molt de bombo perquè no he trobat que sigui per tant, és un examen més, hem fet exàmens bastant més difícils durant el curs i sí que t'hi jugues més que els altres, però no són tan difícils.
6: Podrien baixar el nivell, no treure-la, però al final vens d'un batxillerat que són 2 anys durs i surts bastant preparat.
0: La novetat al Baix Penedès és que aquest any la selectivitat es torna a fer a la comarca després de la Covid, com dèiem, i els estudiants no s'han hagut de desplaçar. Els tres tribunals que s'han constituït al Vendrell, com dèiem, a la zona escolar, s'ha sumat l'edifici Tavares al campus de la URB de Coma-ruga. El canvi ha estat molt ben valorat per als alumnes.
2: Puc anar cap a casa, puc dinar a casa, relaxar-me, estudiar una estona i llavors tornar cap aquí. A més que no he de sortir a les tantes del matí.
6: La comoditat de si tens molt canvi d'hora anar cap a casa i poder dinar a casa, la veritat és molt millor.
5: A mi m'agrada més perquè ha sigut molt més fàcil, perquè si no tindràs que anar-te ja ahir un lluny, i bueno, ha sigut bastant assequible i demás.
4: Més fàcil, l'hem tingut. No hem tingut massa temps de trajecte, almenys jo han sigut 15 minuts.
0: Aquest any es fa una prova pilot per detectar aparells digitals com ara mòbils, rellotges intel·ligents o bolígrafs digitals. L'ús dels mòbils i altres dispositius per fer l'examen comporta l'expulsió immediata de l'aula, la qualificació de zero en aquell examen i la possible imposició de sancions. Totes les seus dels tribunals disposen de detectors i de controls que realitzen de manera aleatòria. Canviem de tema a altres informacions. El sistema d'emergències mèdiques posa en marxa a partir d'avui dimecres el nou model assistencial i de transport sanitari a la regió del Penedès. El desplegament comporta la incorporació de noves ambulàncies, una renovació integral de la flota i una inversió de més de 144 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Per primera vegada, el contracte de transport sanitari del sistema d'emergències mèdiques inclou un lot específic per la regió que va ser creada a l'any 2023. El delegat del govern al Penedès parlava d'això, d'aquestes novetats. És en Lluís Valls, que ara escoltem.
7: És un territori amb unes certes especificitats, sobretot perquè hi ha diferents tipologies de municipis. A més, hi ha tota la franja dels municipis de platja, que requeriran, evidentment, doncs, disposar de nous vehicles, i, per tant, el que s'intenta és, amb aquest nou contracte, doncs, intentar donar resposta a un servei que considerem que és del tot important. S'incrementa aquest percentatge de vehicles amb una xifra important, i per tant té en consideració no només les especificitats dels territoris, sinó també aquest possible creixement demogràfic.
0: El desplegament comporta la incorporació de 121 noves ambulàncies, 31 de transport sanitari urgent i 90 de no urgents. Una de les grans novetats és que hi haurà 3 noves tipologies d'unitats per millorar la coordinació entre els dos tipus de transport. Entre elles destaca el suport logístic sanitari per intervenir en incidents com múltiples afectats, grans emergències, serveis de llarga durada i trasllats de professionals de psicologia d'emergències. També s'incorporen 3 ambulàncies polivalents en capacitat bariàtrica que suposen donar suport tant al transport urgent com al no urgent, especialment en el trasllat de pacients de més de 170 quilos o amb necessitats especials. A més, el desplegament preveu la incorporació progressiva de 2 ambulàncies llançadores 100% elèctriques destinades a facilitar els trasllats de curta distància entre centres. Les noves ambulàncies incorporen una nova tecnologia sanitària i, per exemple, a les unitats de suport vital avançat es poden realitzar ecografies i analítiques de sang amb uns resultats immediats. Els vehicles també estaran equipats amb detectors individuals de monòxid de carboni, nous sistemes de radiocomunicació portàtils, monitors o nous sistemes de retenció infantil. En la presentació també en parlava el SOSCAP territorial del SEM, en Màrius Sánchez.
8: Aquestes ambulàncies noves, amb electromedicina nova, per donar aquest material, per fer un diagnòstic ràpid en el lloc de l'incident, per adequar-se al que necessiten els pacients, i amb més seguretat, amb camilles amb més confortables, amb llums més eficients.
0: El desplegament incorpora una renovació completa de la imatge corporativa dels vehicles amb un sistema europeu de retolació d'alta visibilitat que permet identificar els vehicles d'emergència fins a 500 metres de distància. Entre les principals novetats destaca la reorganització dels recursos d'emergència, que es mantindran operatives les 24 hores les unitats de suport vital avançat situades a Igualada, Vilafranca, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell, així com el vehicle d'intervenció ràpida de Sant Pere de Ribes. Aquesta distribució permetrà una resposta més eficient, especialment en casos de simultaneïtat de serveis. La distribució dels recursos s'ha dissenyat a partir d'un estudi elaborat pel SEM, conjuntament amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
8: Que s'ha pogut dissenyar de forma tècnica i científica allà on havien d'estar ubicades aquestes ambulàncies. És el que jo crec que és les coses més novedoses i més importants d'aquest nou concurs.
0: El nou model també incrementa les hores de servei del transport urgent i consolida l'ampliació de la cobertura horària en diversos municipis. Les ambulàncies de suport vital bàsic de Cubelles, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú deixen de ser reforços estacionals per convertir-se en recursos permanents durant tot l'any. Paral·lelament, les unitats de Sant Quintí de Mediona, del Vendrell, la Bisbal del Penedès i Segur de Calafell ampliaran el servei de les 12 del migdia de 12 a 16 hores diàries. El mateix passarà amb les ambulàncies de reforç estival de Sitges i Vilanova i la Geltrú, que també incrementaran la seva operativa. La gerent de la Regió Sanitària del Penedès és l'Alba Burgués.
9: És la primera vegada que la Regió Sanitària Penedès té un accés propi d'ambulàncies de SEN, de model sanitari, perquè és la primera vegada que es posa en concurs i que la vegueria Penedès té, és pròpia, no? Llavors, aquest, jo penso que és el gran, la gran millora, no? Això què ens porta? Doncs la proximitat, a l'ajustar més tots els recursos a les necessitats de les persones que viuen a la pròpia vegueria.
0: La Regió Sanitària del Penedès, 75 municipis, una població propera als 500.000 habitants i una superfície de 1.900 quilòmetres quadrats. Durant el 2025, el SEM va gestionar prop de 135.000 incidents a la vegueria. D'aquests, gairebé 71.300 van requerir la mobilització de recursos assistencials. Parlem de política i de tota la mirada ja cap a les eleccions municipals de l'any que ve. Esquerra Republicana de Catalunya i Moviment Vendrellenc recorren conjuntament a les eleccions municipals d'aquestes properes eleccions. L'aliança neix després de mesos de converses amb la voluntat d'unir forços per bastir una alternativa de govern a l'executiu local del PSC i el Partit Popular i, sobretot, amb l'ànim d'oferir una proposta basada, asseguren, en el diàleg i l'escolta al teixit social i comercial de la vila. En els propers mesos, a més, donaran a conèixer la composició íntegra d'aquesta candidatura, que està liderada per l'Albert Rovira. S'han presentat com l'única alternativa real d'Esquerres al Vendrell, una aliança que, com dèiem, feia mesos que s'estava gestant.
8: I quan va sorgir Moviment Vendrellenc, aquesta plataforma ciutadana d'Esquerres, vam estar parlant i en poques setmanes doncs, ens vam veure que teníem molts punts en comú. I un d'aquests punts en comú, no, era treballar des del carrer, no? Anar a buscar la gent, parlar, perquè el futur del Vendrell ha de ser això, que la gent sigui el centre dels projectes de transformació.
0: La nova candidatura ha avançat la seva intenció d'iniciar en les properes setmanes un procés de diàleg amb diferents entitats i actors socials de la vila, tot plegat, amb l'objectiu de recollir les seves demandes i incorporar-les a les propostes de la coalició. Des de Moviment Vendrellenc, en la presentació d'aquest acord, en parlava la Mònica Morillas.
10: Sobretot, escolta i diàleg, i això, i la unió que et dic amb els barris, perquè els barris els tenim com una mica abandonats, d'aquesta manera, doncs bueno, fem una cohesió, ens unim per la ciutadania, per la gent gran, per els joves, que és molt important aquí. Aquest poble hem de fer que els joves es quedin amb nosaltres.
0: En la presentació d'aquest acord hi han pres part també l'Eduard Vidal, president local d'Esquerra, i en Juan Cafuentes, del Moviment Vendrellenc. De moment, la coalició afirma que no ha definit encara la composició de la seva futura llista electoral, que, això sí, respectarà el principi de la candidatura cremallera, és a dir, l'alternança simètrica entre homes i dones. I una altra mirada ben diferent perquè fa la política i la governança a través dels infants. I amb el Consell d'Infants del Vendrell, que ha celebrat el seu primer ple de rendició de comptes. Davant la presència de l'alcalde, Kenneth Martínez, i la regidora d'Infància, Mariona Figueres, els 21 integrants d'aquest òrgan han fet balanç del seu primer any de gestió. Una iniciativa nascuda formalment a finals d'any passat i que durant aquests 6 mesos llargs s'han dedicat a confegir tot de peticions enfocades a la millora de la vida social de la vila a partir de diversos àmbits.
11: Després de recollir totes les propostes que les classes vam intentar buscar aquelles que eren les millors i vam utilitzar 3 criteris. 1. Que afectessin a la majoria d'infants. 2. Que l'Ajuntament hi pogués fer alguna cosa que no depengui d'un altre organisme. I 3. Que el Consell d'Infants pugui practicar en la resolució d'aquest tema.
0: I durant aquests mesos, 21 estudiants de 6è de totes les escoles de la vila, així com alumnes del Centre d'Educació Especial Garbí, s'han reunit amb membres del govern i han seguit alguna sessió plenària al mateix ajuntament. Entre les seves inquietuds, que se'ls tingui més en compte a l'hora de dissenyar les polítiques municipals i també alguns dels temes estrella d'aquests darrers dies.
12: Per què heu canviat la forma del riuet i no heu deixat la mateixa d'abans? A la meva escola, al carrer de la meva escola, hi ha molts arbres que estan tipo, que no els reguen, i l'arrel tipo surten les rajoles i tot, i alguns els tallen fins i tot i estan plens de brossa.
13: Que si a l'edifici abandonat que hi ha al costat de l'escola Marta Mata es podria fer alguna cosa amb ell, perquè està abandonat.
0: Unes peticions que, en bona mesura, seran ateses pel govern local. Així ho destaca la regidora d'Infància, la Mariona Figueres.
14: Esperem que hagi estat una experiència bonica i enriquidora per tots vosaltres. Hi ha alguns que repetireu i altres que ha sigut només aquest any. Així que espero sincerament que formar part del Consell d'Infants, no?, i formar part d'aquesta administració en aquest àmbit, doncs hagi estat una experiència enriquidora.
0: El primer Consell d'Infants del Vendrell tancarà ara la seva actuació fins al curs vinent, que haurà de renovar els seus membres, i ho fa amb compromís d'incorporar les seves propostes a l'acció del govern local per tal que, del dia de demà, recordin amb orgull el seu pas per aquest òrgan de participació. També, evidentment, que en parlava l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
15: No tingueu cap dubte que recollim totes aquestes propostes, tots aquests suggeriments que heu fet, i els incorporarem directament a l'acció de govern, perquè a mesura que amb el temps i amb els diners necessaris, doncs d'aquí, perquè no, sigueu grans, pugueu dir: jo vaig dir allò, i 5 anys, 3 anys, 10 anys més tard és una realitat.
0: El Consell d'Infants emana directament de les Nacions Unides, que des del 1989 reconeix els drets dels nens i les nenes a opinar i a participar en els afers públics. Una experiència reconeguda al Vendrell amb un diploma acreditatiu i que, de ben segur, tindrà molt de futur.
1: Escoltes Ràdio al Vendrell, 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
16: Compra al Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
17: Jordi, ¿qué está pasando?
18: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
17: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
18: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
17: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días!
16: Compra al Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
1: Escoltes Ràdio al Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio al Vendrell.
0: Pocs segons i 2:15 en punt de 10 del matí. Anem cap a la informació esportiva. Un apunt d'en Jordi Grell.
19: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol. Aquest cap de setmana s'ha dut a terme la quarta edició de la Tàrraco Cup de futbol base. Es tracta d'una competició organitzada per l'Anàstic Sports Academy, que reuneix diversos clubs d'arreu del món, de les categories sub-10, sub-11 i sub-12. Com és habitual, el torneig s'ha repartit entre divendres i dissabte en diverses seus del Baix Penedès, com Banyeres, Sant Jaume, l'Arbós i Camp Joliu, així com el nou estadi de Tarragona, que a banda d'acollir alguns partits de la fase prèvia, també està a l'escenari de la fase final durant el diumenge. Finalment, el campió en categoria sub-10 or ha estat el Benfica, seguit de Soccer Brawlers i The Academy, mentre que en plata s'imposà la Master Football Academy per davant del Dalian Yinglu xinès i l'Asa Futures Academy. Pel que fa a la categoria sub-11 or, el guanyador ha estat el Getafe i completaven el podi el Torre Levante i l'Sporting de Portugal, mentre que en plata s'imposava The Academy per davant de The Academy i el Henmeum sud-coreà. En el cas de la categoria sub-12 or, el vencedor ha estat l'Atalanta i completaven el podi el Castelló i AP Academy, mentre que en plata s'imposava el Rayo Vallecano per davant del Fènix Alacant i el Club Atlètic Roda de Barà. I seguim parlant de futbol, perquè aquest cap de setmana s'ha disputat la segona jornada, el 28è torneig Pau Casals de futbol base, organitzat per la Unió Esportiva Tancat. Després que la setmana passada la competició arrenqués amb les categories Babies, sub-8, sub-10, sub-11 i sub-12, aquest dissabte a les instal·lacions del Camí de Roda acollint els partits de la categoria infantil sub-13, mentre que diumenge era el torn de la sub-14. Finalment, en categoria sub-13 el campió està la Floresta de Tarragona, mentre que comptaven el podi el Nàstic i el Catllà. Pel que fa a la categoria sub-14, s'ha imposat el Nàstic per davant del Mas Iglesias de Reus i del conjunt anfitrió, el Tancat. La 28a edició del torneig Pau Casals es tancarà aquest dissabte amb l'última jornada, que serà protagonitzada per la categoria cadet sub-15.
20: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
21: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.
0: I marxem cap a les portades. Després dels esports, les principals portades als diaris avui, que és dimecres 10 de juny. Comencem pel diari de Tarragona. Gaudí i Lleó 14 per fi junts. Avui és el dia de la Sagrada Família, també de Montserrat. Avui és el dia central de la visita del Papa amb la consagració de la Torre de Jesús en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I l'estadi Lluís Companys, que va viure ahir amb emoció els potents missatges de Lleó 14 a favor del perdó i contra la violència de gènere. Canviem de portada, també parlant del Papa. Des del diari Ara, el Papa, que reivindica un país divers acollidor per tothom. El pontífex reuneix 40.000 fidels a Montjuïc i s'hi adreça en català i en castellà en parts iguals. Lleó 14, que alerta sobre la violència contra les dones, els problemes de salut mental i el individualisme. Altres notícies internacionals. Trump acusa l'Iran d'abatre un helicòpter nord-americà a Hormuz i avisa que respondrà. I pregunta sobre els immigrants a la selectivitat. La prova de geografia de les Pau aborda l'impacte de la immigració. I Espanya lidera el decomís de droga a Europa. L'Estat al capdavant en la confiscació de cocaïna i plantes de cannabis. I ja acabarem parlant de La Vanguardia. El Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. Lleó 14 demana a barcelonins i a catalans convertir-se en constructors d'unitat més enllà de la polarització. Per a Bost, alterna el català i el castellà en els seus missatges a la catedral i l'estadi olímpic de Montjuïc. El temple, una obra mestra amb alguna objecció, segons un dels articles que podeu trobar a La Vanguardia. I punxa l'última vaga de docents del curs a Catalunya amb un 12% de seguiment i creix el malestar a les Balears pel turisme massiu. Altres informacions internacionals. Els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz i l'assassinat d'una nena de 11 anys commociona a França. Alarma a Belfast per l'intent de decapitació d'un home. I la Generalitat i Adif culpen Siemens de les caigudes a Rodalies. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que, com sempre destaquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de confirmar tota la informació del dia.
21: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: I amb la intenció que sempre tenim en aquesta primera part del programa d'anar recollint contingut i anar recordant allò que anem tractant en aquest propi espai matinal, tot just el Consell d'Infants, que ja n'hem parlat, i aquest mateix dilluns al matí, abans de que celebrés la sessió a la tarda, es van acompanyar una part dels participants d'aquest Consell d'Infants com a regidors, per entendre'ns, amb la representació de l'escola Àngel Guimerà. I és el que volem recordar tot just, com això, com van viure o com han viscut, vaja, tota aquesta manera d'intentar conèixer la governabilitat del municipi a través de la figura del Consell d'Infants. Ho recordem.

0: doncs va, de plen tot aquest contingut que ja hem anat anunciant i que, de fet, ja coneixeu, els dilluns, cada començament de setmana, el que fem és això, reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, aquest és el seu títol, però és aquesta oportunitat setmanal i habitual de conèixer tota aquella feinada, i sempre ho diem, tot allò que s'hi fa des de centres educatius, sobretot, o bé des de tota la comunitat educativa en diferents àmbits i sempre sota el paraigua del Pla Educatiu d'Entorn. Avui, de fet, ens torna a visitar una escola, en aquest cas l'escola Àngel Guimerà, amb un fet, jo penso que és fantàstic, no sé si mai n'hem parlat en aquest espai, però crec que és una eina molt, molt, molt, molt xula, i a més, si ens l'expliquen els alumnes o una part dels alumnes que participen, encara més. Doncs això, com dèiem, parlem de l'escola Àngel Guimerà, i de fet ens acompanya per una banda la seva directora, la seva responsable, l'Elisabet Claver. Com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Tot bé?
1: Sí.
0: Recte final de curs, ja.
1: Ai, sí, ja estem ja desitjant, això s'està fent una mica llarg.
0: Sí, i un curs intens.
1: Molt complicat.
0: Reivindicat, no entrarem, o podíem entrar, no ho sé, però mira, sempre que fem aquest espai, jo crec que sempre hi ha un momentet per fer aquesta reivindicació, o almenys jo personalment, jo des de Pere Sallent, aquest suport i aquest recolzament cap a la comunitat educativa, cap als mestres, cap als docents, i que esteu justament reclamant un ofici i una feina. És a dir, no és la intenció d'aquest espai, sí aquest punt de reivindicació, però tampoc no podem anar més enllà. Un dia sí que podem fer-ho, si de cas. En altres converses sortia aquesta intenció potser de fer una trobada de responsables d'escoles, de directius...
1: És la tercera vegada que m'ho dius. A veure si surt.
0: Al final ho haurem de fer, M'heu d'apretar vosaltres. M'heu d'apretar vosaltres i ho farem, Realment ho farem. Sí cal fer-ho. I mira, també jo penso, la millor manera de reivindicar aquesta tasca, aquesta vocació que teniu els docents, és justament amb feines com aquesta. I, en certa manera, també amb aquest ull posat una mica a la gestió pública, de tot plegat, perquè ja hem dit que, no sé si ho hem dit encara, però avui parlem del Consell d'Infants. Per això no està sola, també ens acompanya una representació d'aquests alumnes que ara els presentarem, però també ens acompanya, amb aquesta representació pública, política, si podem dir-ho així, però ens cau molt bé, així que cap problema, la Mariona Figueres, que és la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament del Vendrell. Mariona, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Molt ben acompanyada, així que molt contenta.
0: Fantàstic. Aquest Consell d'Infants, doncs, recau en la Regidoria de Participació Ciutadana?
2: No, recau en Infància i Joventut, al qual
0: també ho ets, d'acord. Sí. Clar, tu fas això, Joventut...
2: Porto entitats esportives, Participació Ciutadana, festes... No.
0: Almenys hi ha alguna que portes, una altra que no portes.
2: I cultura popular.
0: I cultura, sí que està fantàstic. Doncs bé, amb aquesta representació...
2: Sí,
0: jo crec que és una eina excel·lent, i de fet, ara que hem de desenvolupar tot això, alumnes que ja van participar en el darrer ple municipal,
2: Sí, de fet, l'últim ple vam gaudir d'aquesta visita, justament coincidia amb un dels dies que ells feien aquesta sessió de treball, que sempre és un dilluns, i justament ja encara en aquest també final de curs, també final del primer any del Consell d'Infants, que avui mateix doncs tindrem l'últim ple, avui dilluns dia 8, tenim l'últim ple aquesta tarda, així que bé, amb ganes de que aquesta tarda ens posin a prova i veure els resultats.
0: Perquè això, la pregunta bàsica, què és el Consell d'Infants? En què consisteix?
2: Bueno, el Consell d'Infants al final és una gran eina que tenim ara mateix sobre la taula per poder escoltar, no?, per escoltar els nostres infants, la canalla del Vendrell, sobretot, i al final és que ells ens diguin com veuen el seu municipi, no? El seu poble, i també que ens puguin ajudar a fer propostes, que puguem tirar endavant projectes amb el seu punt de vista, i que així doncs puguem fer també un municipi a la seva mida, i a més si ells han participat en alguns dels projectes importants del municipi, doncs segurament també s'ho estimaran i ho cuidaran més, no? Llavors, és una gran eina que ens ajuda en diferents sentits.
0: Val. Així doncs, les seves propostes, les seves mocions, es tindran en compte, doncs,
2: Sí, i tant. De fet, vam començar això amb el ple el mes de novembre, donant la benvinguda, ja van sortir diferents temes dels quals es tira la corda, i anar parlant, les seves preocupacions també, no?, d'ells quins temes creien que eren els més importants. També aquest primer any vam fer un encàrrec de com veien el municipi, ara mateix, amb aquest, aprofitant això, el primer any de Consell d'Infants, d'aquesta eina, doncs, més que un encàrrec concret, doncs tenien aquest encàrrec de, digueu, com veieu el Vendrell, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, sí que durant tot el curs ens hem anat centrant en diferents temes ja més específics, han pogut tenir també visita en aquestes trobades, doncs, per exemple, de l'alcalde, evidentment, uh-huh. Després també hi ha anat la regidora Núria Rovira, per exemple, per parlar tema de parcs, jardins, no? Hem pogut anar vinculant també a diferents regidors que els han acompanyat, els han pogut fer preguntes i al revés, no? Nosaltres hem pogut recollir també diferents propostes o uh-huh. punts de vista que et fan també doncs, replantejar-te projectes o maneres de fer.
0: Sí, sí, la seva mirada, la mirada del futur, però a més també els serveix com a eina per conèixer com funciona un òrgan públic,
2: exacte.
0: Aquest òrgan que és de la màxima proximitat, com és el propi Ajuntament, i també es permet no, conèixer com és una mica aquest joc polític, no?, en certa manera.
2: Totalment.
0: I òrgan de gestió.
2: Dona aquest ens ajuda, no?, també en educar en democràcia, que
0: clar,
2: la gent, doncs,
0: sí,
2: no tots opinen igual, però tenen aquest punt de debat, treballen les propostes, arribem a un consens entre uh-huh. tots. Jo crec que és una eina molt bonica, així que molt contents d'aquest primer any que avui posem punt i final,
0: que
2: esperem que, bueno, en endavant, doncs, tinguem
0: aquests
2: moltes més
0: anys,
2: edicions.
0: Així, quan tornem a fer aquesta conversa, ja, aleshores sí, ja podré dir de manera assertiva que fa molts anys que fa aquest projecte.
2: Exacte.
0: Elisabet, a nivell escolar, clar, suposo que és la representació de l'Àngel Guimarà, però també hi participen altres escoles.
1: Participen totes les escoles del Vendrell.
0: Totes.
1: Sí, totes.
0: Amb quants alumnes per escola, ho sabem?
1: Sí, fem 2 alumnes de 6è i 2 alumnes de 5è.
0: Val.
1: Perquè la idea és que el curs vinent els alumnes que estan a 5è passen a 6è i triarem 2 representants més de 5è.
0: Ah, d'acord, perfecte.
1: I sempre tenim de cada escola 4 representants.
0: Molt bé, que per això tenim aquesta representació d'aquests 4 alumnes, 2 de 5è i 2 de 6è. Mm-hmm. Fem una cosa, ara seguirem parlant, però penso que els hi podem escoltar la veu ja, no?
1: I tant.
0: Jo crec que sí.
1: Sí.
0: Bon dia, nois, noies, com esteu?
3: Bé.
0: Bé?
3: Bé.
0: Sí?
3: Bé.
0: Fem una cosa, fem una ronda de noms, us sembla o no?
3: Sí,
0: sí, així des de casa sabran qui sou. Doncs va, més igual que comenci, més igual. Va.
1: Comença tu, vinga, presenta.
3: Jo em dic Naia.
0: La Naia, molt bé. Què més?
4: Jo em dic Emma.
0: Emma, benvinguda.
5: Jo, Quim.
0: Uh-huh.
5: I jo, Arnau.
0: Doncs bé, gràcies per venir, Em sembla que és pitjor un ple que un programa de ràdio, ja us ho dic ara. És a dir, si hi ha anat algun ple, no és res, no patiu. Gràcies. Ara parlem amb vosaltres, Això, tornem una mica a l'organització. Clar, això, el que dèiem ara amb la Mariona, fa que treballeu a classe, doncs justament el que no és un ajuntament, com és la gestió de l'ajuntament a nivell polític, què és un ple, per què serveix... Una mica, clar, tot comença per aquí, entenc, no, Elisabet?
1: Sí, quan van a tercer ja s'estudia el que és el ple i l'ajuntament, uh-huh. fan una visita a l'ajuntament, hi ha una activitat que es diu un ple a mida, i llavors aquí és on s'inicia aquest treball i després durant els cursos següents es va complementant diferents activitats.
0: Va, d'acord, és a dir, que ja és un tema recurrent i que ja es treballa...
1: No es treballa molt...
0: Però es va tocant.
1: Però es va tocant, sí.
0: Clar, suposo que vosaltres, nois, sí que sabeu el que és un ajuntament, suposo, no?
3: Sí.
0: Sabeu el que és un regidor, no? Més o menys.
3: Sí, sí,
0: sabeu
3: també.
0: Qui és l'alcalde, això sí, no? Alcalde o alcaldessa, el que pertoqui, no? Però, clar, potser no sabríeu com funciona tot això, no? Com es fan les propostes, com es prenen les decisions, com són les votacions... Això sí que se us escapava una mica, no?
3: Sí.
2: Sí.
0: Sí? Però ara ja una mica més fàcil, entenc. Tot i que costa. Mira que haig de dir que jo fa molts anys que em toca seguir això per feina i a vegades costa, de saber com va les votacions, això, l'altre, a vegades costa. Vull dir que no patiu que no és un tema fàcil, no és un tema fàcil, no és un tema fàcil. I aleshores coneixem l'òrgan, coneixem com funciona i a partir d'aquí neixen les propostes que presenteu al ple o com és tot això?
2: No, ells, diguéssim que durant tot l'any han anat treballant, llavors ara arribarem, es fan 2 plens, diguéssim, uh-huh. on sí que assistim tant l'alcalde com jo. La resta de treball, doncs, podem anar fent aquestes visites i aquestes jornades de treball, però és més això, són dies de treball. Llavors tenim els 2 plens com a tal, que era el de Constitució i ara el que acabem.
0: Uh-huh.
2: Llavors, en aquest que acabem, sí que sortiran les propostes que ells durant tot un any han anat treballant.
0: Val. És que és possible, i ara torno a parlar així, que potser no hauria de fer-ho, això, perdoneu, jo treballo així, és igual. En el darrer ple hi havia un punt que havien exposat ells, no sé si no recordo malament.
2: No,
0: és possible, no?
2: No.
0: Però es va mencionar el Consell d'Infants
2: bueno,
0: en el darrer
2: sí, perquè, ple. Perquè era això, coincidíem una jornada de treball, llavors com hem treballat, i a més també els hi vam creure que els hi agradaria, no?, veure com funciona un ple i de més, llavors ens van acompanyar durant un punt, que a més va ser un punt molt bonic, que va ser el del nomenclàtor, amb el tema dels jardinets de Marta Mata i de més, llavors, bueno, va ser un punt bonic, perquè són d'aquests que no fem massa soroll, no?, els polítics, llavors, durant aquell punt, tant amb l'exposició com en la votació, doncs ens van poder acompanyar i van veure doncs, aquest punt de com funciona un ple. No? I després ja doncs, sí que vam sortir, els vam convidar a marxar, a seguir treballant en aquestes propostes que avui ens presentaran i que veurem, no?
4: Va, fantàstic.
0: Per això comentava, que sé que van ser-hi presents al darrer ple, i que per això una mica parlava jo d'això, d'aquest contingut i d'aquesta presència en aquest ple. Fem una cosa, però va, anem al principi de tot. Ara us faré xerrar. No tingueu vergonya per xerrar, de veritat. A vegades costa trencar el gel, però a partir d'aquí després ja veureu que podem anar desenvolupant una mica les idees. Tot parteix amb aquesta pregunta que us fan, que és com veieu vosaltres el municipi. Si us faig ara jo aquesta pregunta, què em direu? Va, qui s'anima? Qui trenca una mica el gel? Va, qualsevol de vosaltres. Vinga, el Quim, no és? És el Quim. Vinga, Quim, va, que tot és un... Sabeu, deixeu pelante.
5: Doncs ja ho trobo bé perquè ja ara han començat a fer parcs i coses així i es veu bonic.
0: Val.
5: I és que no...
0: Bé, no? Valoració bé.
5: Sí.
0: No? Tu el veus bé, el Vendrell.
5: Sí, en general bé.
0: Que bé. Molt bé. No, totalment d'acord, eh? Va, qui més? Qui més? Va, qui s'anima més a dir...
2: Arnau, va, després n'hi ha ella.
0: Si voleu dir una cosa que no us agradi, podem dir-ho. Es pot dir bé, eh? Es pot dir bé, eh? Per això, per això dic, ara, no perquè estigui aquí la Mariona, ara hem d'això, eh? No, eh? Va, qui més, va?
6: Doncs, pues... Depèn del que parlem, perquè, per exemple, amb el tema de neteja, a vegades estan els carrers bruts.
0: Val.
6: Però en altres coses sí que bastant bé.
0: Val. És un tema recurrent, eh? S'ha de dir, eh? El que és la neteja de carrers, la seguretat en general, etc. És un tema recurrent que passa en tots els municipis. No patiu, eh? És un fet recurrent. Bé, ben apuntat. Va, qui més? Va, les noies, va. Qualsevol de les dues, és igual.
1: Vinga, Naya, va.
0: No?
1: Està una mica nerviosa.
0: Ja ho veig. Però si he trencat el gel, ja veieu que això no és res. Estem a casa, com aquell qui diu. No?
2: Vinga, va.
1: Emma, tu com veus el Vendrell?
5: Jo penso que, com ha dit l'Arnau, que hi ha carrers que estan bruts i parcs, i jo penso que està malament perquè una cosa bonica està tota bruta i en el lloc també.
0: Clar, és que a vegades deslueix que certs espais... Però això també és culpa, no és allò, no és més net qui més neteja qui no embruta, en certa manera, eh? És evident que una cosa té relació directa amb l'altra, però també és important aquesta conscienciació general, no?, de que potser no hauríem d'embrutar tant, tots plegats, eh? No? No penseu o què? Sí. Que després potser sí que es podria netejar més o no, jo no ho sé, no entrarem això, eh? Però també una mica hi ha això, eh? Una mica de consciència col·lectiva, no?, d'aquests espais, però aquests espais són una mica de tots, no? Igual que l'Ajuntament també és una mica de tots, no? I les decisions són una mica de tots, també.
1: Això passa a l'escola, a nivell d'escola, exactament igual, és com un petit municipi, que moltes vegades els renyem perquè embruten. Clar que tenim neteja diària, però si no embrutéssim tant...
0: Clar, no costaria tant de netejar, no seria tan car...
1: És una mica responsabilitat de tots.
0: Clar, perquè si no una mica no entraríem en aquest bucle de que més embrutem, més farà falta netejar, llavors mai en tindríem prou, en certa manera. Bé... I a partir d'aquí, quan estàveu a classe, quan vau començar a treballar tot això, suposo que ja van començar a néixer les propostes, no? Vau llançar propostes, vosaltres, per poder millorar el municipi, oi? Per on passen aquestes propostes? O de les propostes que vau dir, després ens centrarem a les que arribaran al ple, eh? Però a les que una mica vau anar parlant i vau anar proposant a classe, quines eren? Ho podeu saber? Us en recordeu?
5: Sí, doncs que hi ha escoles doncs que no es pot passar gaire bé perquè hi ha pàrquings o els cotxes... Que hi ha molts cotxes a l'entrada, llavors, com que són una mica perillós, diguéssim.
0: Va, que hi ha molt de trànsit sempre, a l'entrar i sortir de les hores del col·le. Val, bueno, és un bon tema, també, la regulació del trànsit, és veritat. A més, tothom ens agrada anar amb el cotxe als llocs i és una mica això. Bé, un bon tema. Què més? Va, qui més se'n recorda de més temes? Va,
6: Pues doncs que el camp de futbol del Cruyff d'allà del Tancat,
4: sí.
6: Pues ara últimament sempre està tot, la gespa està aixecada i les tanques estan trencades.
4: Està fet molt bé.
6: I quasi que no s'hi pot jugar.
4: Val. Bé, és un bon tema.
2: Aprofitarem, ja ho direm. Ja arriba la, sí? La reparació.
4: Molt bé.
2: Ja
4: la Mariona és això, responsable de les esportives. El Cruyff Cour recau en l'Ajuntament també o, sí, la, o sí, la pròpia sí. Fundació?
2: No, recau en l'Ajuntament.
4: Val, sí que la construcció és de la Fundació,
2: sí,
4: no?
2: Sí, es fa com un conveni en el moment de fer-lo, però després sí que el manteniment, de més, és una instal·lació municipal.
4: Val.
2: Doncs, bueno, doncs també aquests punts, no?, que ells durant tot el curs han anat traient temes, nosaltres prenem nota, doncs millora de les instal·lacions esportives, evidentment, és un dels temes que sempre està també sobre la taula amb pistes a l'aire lliure, em refereixo ara, doncs aquesta ja en breu us podrem gaudir d'una gespa nova.
4: Fantàstic, que bé, doncs mira, queda dit i explicat. Va, què més? No, més propostes de millora, Emma, sí?
5: Doncs també el que vam dir, que els Gunners volien més festes al Vendrell.
4: Més festes? Oh, ja, n'hi ha moltes de festes ja, eh? Encara més. Quin tipus
2: parells.
4: De festes? Parells. Ah,
2: parells.
4: Clar, festa, d'acord. Festes una mica adaptades a la vostra generació, per dir-ho així.
2: Es troben que estan en un punt una mica complicat en aquest sentit, no? Quan tu portes un espectacle infantil, potser és massa infantil, per aquesta edat. I quan fas un concert, la música que més els agrada és un DJ, i els DJs normalment acaben tocant al final
4: molt
2: del concert, que ja és tard per ells, no?
4: Clar.
2: Llavors, expliqueu sí, quina idea va sortir.
4: Exacte, quin tipus de festa us agradaria a vosaltres?
2: Ho pots explicar?
5: Una festa que sigui per nens de 9 a 12 anys, perquè quasi totes les festes són o acaben molt tard o són per nens de més de 18 anys.
4: Va, d'acord. I quin tipus de música? El pot petit? No? No, que faig broma, ja ho sé, ja. Quin tipus de música s'hauria de punxar en aquesta festa? Què us agrada a vosaltres? Va, algun nom aleatori. Qualsevol de cançó dels moments, no? Suposo. No? Qualsevol cançó d'ara, no? Entenc? Sí, ja.
5: Sí,
4: en català o en castellà, no?
5: Les dues.
4: Vale. Bad Bunny també?
2: Sí, també.
4: Ai, no.
2: Quina pregunta, Pere.
1: No es pot lluitar contra això.
2: Expliqueu en quina proposta hem treballat amb això. Vinga, expliqueu, va.
4: Vinga.
3: Que el dia de final de curs farem...
4: Sí?
3: Una festa per la nostra edat.
4: Molt bé. Amb música, com dèiem, eh? Música,
3: sí,
4: de
3: música,
4: DJ.
3: Sí.
4: Per ballar?
3: Per ballar.
4: Sí,
3: us
4: agrada
3: ballar.
4: I per cantar i tot. Està bé, fantàstic.
5: Karaoke.
4: Molt bé, està bé. Però clar, això fora de la pròpia escola, que està molt bé, també aplicar-ho, suposo que a l'agenda de festes que té el Vendrell.
2: Sí, aquesta s'aplica directament, eh? Vull dir, va ser una proposta que ells van fer de

0: 2026, eh? Que bé, que bé. Aleshores, això, al llarg d'aquestes propostes que han anat sortint i que no han anat treballant a classe, n'heu deixat algunes que es porten al ple, si no ho he entès malament, o com és això?
1: Que ens heu d'explicar al ple.
2: Sí, doncs, propostes que vam fer, doncs...
1: Em faran espòiler, eh?
0: Bueno, ja està, vam quedar de primícia, ens agrada les primícies aquí als mitjans.
2: Es vam preparar, com vam estar les reunions...
0: Clar.
2: Doncs pensant què proposar pel ple, del dia del ple, i doncs...
0: Val, que és aquesta tarda, eh? Aquesta
2: sí,
0: tarda.
2: Van sortir moltes idees.
0: Val. I quines arriben al ple, finalment? Te'n recordes?
2: No gaire. Potser algú no se'n
0: recorda. Algú més se'n recorda, més o menys, eh?
1: La Emma, tu te'n recordes, Emma?
0: Sent?
3: Pel ple que ve, no?
0: Sent?
3: Doncs el que vam fer és com vam... Ens vam fer, per exemple, un era de el primer encàrrec que ens va ficar la Mariona.
0: Uh-huh.
3: Llavors, ho tenim que explicar al ple.
0: Val. I quantes clars heu hagut de treballar? No? Ho presenten com si fos un...
1: Fan una trobada al mes.
0: Val.
1: Tenim un... Bueno, ens va contractar una gent que va fer les dinamitzacions, no? Sempre són les mateixes persones.
0: Val.
1: I quan es van a escollir a les escoles, doncs vam anar, vam explicar què era. Doncs jo, per exemple, doncs he pogut viure tot aquest procés en primera persona i la veritat que ha sigut molt maco. Llavors, un cop al mes fan aquesta jornada de treball. Sí que aquest juny n'han fet dos per preparar aquest, el dia 1 que vam fer la preparació, i avui dia 8 doncs farem el ple final.
0: Val. Però hi haurà propostes específiques,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, veurem que ens expliquen, si sí, ells han anat treballant diferents propostes, ara no se'n recorden, però bueno, tema carrils bici, per exemple, doncs també surt, amb tema mobilitat per arribar a les escoles, no? De fer aquestes vies segures per arribar a les escoles amb la bicicleta o de més, doncs tot el que han anat treballant, avui ens ho explicaran al ple. Potser no és una proposta concreta com a tal, però sí de punts de vista que nosaltres després tinguem en compte, així que evidentment agafarem el guant de tot el que diguin avui i a veure com ho anem també afegint, no?, al nostre dia a dia o els grans projectes.
0: Va, ja, han hagut de portar també allò documentació, és a dir, com un ple, com coneixem tots, allò home...
1: Bueno, no presenten, no fan abans unes propostes concretes abans, no, així que tindrem un ordre del dia, que de fet ja el tenim, no?, doncs hi haurà una benvinguda, hi haurà cadascú, doncs, defensarà les seves propostes i farem una mica la cloenda.
0: Val. Hi haurà votacions?
1: No, votacions no.
0: No? És el que més m'agrada.
1: Sí, ells votarien tot a favor.
0: Sí, també és veritat.
1: Amb l'alcalde i amb mi, vull dir.
0: També és veritat.
1: No tenim a ningú més allà dalt per votar.
0: També és
1: veritat. Però sí que és aquest punt que exposaran.
0: Clar.
1: I a més ho podrem veure en directe, a través d'aquesta casa, així que és fantàstic.
0: Fantàstic, que bé. Doncs el que dèiem al començament d'aquesta conversa, que és aquesta particularitat i el xulo que és, no?, aquesta participació al Consell d'Infants, i el que... Mariona, tapa les orelles. És a dir, aquesta essència del que ell hauria de ser, no?, la política, que tant de bo, en terminologia generalista, no només als ajuntaments, per suposat, tinguéssim aquest punt de, no?, de sinceritat, d'ingenuïtat, de realment les coses per millorar-les, per voler fer-les sense... intenció, que sí que és veritat, que la política actual que intenta és millorar les coses, sens dubte, però a vegades queda una mica enterbolides per altres coses, però en canvi que això no ho veiem. I això és molt xulo.
4: Aquesta mirada dels infants, que moltes vegades no la tenim en compte, perquè pensem que diran coses que no es poden realitzar o que no tenen la suficient informació, que a vegades és cert, no tenen tota la informació i poden desitjar impossibles, però a vegades es poden adaptar i tenen molt a dir. Perquè ja tenen un sentit crític, no?, un esperit de millora.
0: Clar.
4: Veuen moltes coses que a vegades nosaltres no veiem, no? Senzillament, això que la Mariona m'havia explicat, no hi ha res a la festa major per aquesta edat, o és per molt infants, i vaig pensar, tens tota la raó, és veritat, doncs això no ho havíem pensat, i en canvi ells tenen molt a dir.
0: Clar.
4: I per ells també va molt bé, perquè a vegades quan parlem de política a classe, a vegades no tenen molts coneixements. La política és una cosa molt llunyana, que sembla que no els hi pertoqui. I sí, clar, tot el que ells envolten té a veure amb la política. Tot, el poble, de tot. Per tant, és molt important que ells des de petits tinguin noció del que és la política, de com es pot participar i de que es poden canviar coses.
0: Sí, aquesta idea romàntica de la política, que torno a dir,
4: han de tenir.
0: Tant de bo es pogués mantenir al llarg dels anys. I... Bé, no entrarem, de veritat. veritat, de veritat. Ostres, fantàstic. M'agrada molt que vinguéssiu. Jo volia acabar amb una votació,

0: Clar, és que el xulo dels cas plens, el xulo dels plens són les votacions, penso, no? Ho sabeu, no?, això que els plens es fan votacions,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: sabeu allò
1: sí,
0: que es fa una proposta i aleshores es vota, depenent de què, el que hi ha. No sé què podem votar.
1: Quina proposta ens fas?
0: Us ha agradat aquest programa, aquest espai de ràdio? Us ha agradat aquest espai de ràdio?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí,
0: Que votin que sí.
1: Vinga, va. Sí? A veure, contem.
0: Vale, s'aprova per unanimitat.
1: Unanimitat.
0: Com volia dir això? Bé, sí, perdoneu, és una mica em feia gràcia fer aquesta votació. De veritat, fora conyes i fora aquesta pàtina que sempre hi volem posar-hi de distensió i de amenització d'aquests temes i d'aquestes qüestions, de veritat que és un tema molt útil i que ens agrada molt que vingueu a explicar-ho i conèixer aquesta realitat que hi ha a les escoles i aquest dia a dia que treballa a les escoles, que a més en vinculació amb la vida política i de l'Ajuntament, doncs penso que és una molt bona combinació per tot plegat, com hem explicat. Gràcies a tots plegats, nois, noies, per venir, de veritat.
1: Gràcies a tu.
0: Bona tornada, i a vosaltres també. Gràcies, i fins aviat, que vagi molt bé.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Notícies actualitzades, butlletins habituals a cada hora en punt i, de fet, aquest butlletí de les 10 que ens porta ja la segona part de Calaixera. Les 4 minuts que passem de les 10, les 10 i 4 minuts. Avui, que és dimecres 10 de juny, programa número 3988 i sempre i cada dia l'objectiu i aquesta intenció d'acompanyar-vos sense més i sempre explicant moltíssimes coses. Cada 15 dies aquest espai sobre motivació, sobre psicologia positiva amb la Isabel Saracier. Ara de seguida anirem cap aquí. A banda, també aquest espai que ens ajuda a conèixer diferents punts d'actualitat de la comarca a través del Connecta 14, un espai dels serveis informatius d'aquesta casa, entre ràdio i televisió, avui amb una conversa i una entrevista amb l'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez. A banda, també destacarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i encara ens quedarà tercera i última part, on tindrem com a ruga literària, com és habitual cada setmana, i també una bona estona per la participació i les trucades. Així que va, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: Isabel Saracier, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Doncs molt bé. Ja ho hem dit, no? I ens hem saludat.
0: Sí, fora d'antena ja ens hem pogut saludar.
1: Ja ens hem saludat i bé, molt contenta, ja ho saps.
0: Fantàstic.
1: Sempre contenta d'estar aquí.
0: Molt bé, sempre buscant aquest punt de motivació, de psicologia positiva i aquests bons missatges, cap a un bon benestar emocional, no?
1: Emocional.
0: Podem dir-ho així.
1: I mental, també.
0: I mental, emocional, psicològic.
1: Sí, psicològic.
0: Com sigui.
1: Sí, sí. I endavant sempre, vull dir, passi el que passi. Això ara ho diem molt a casa, no? Passi el que passi, mantenir la calma.
0: Sí.
1: Passi el que passi, a vegades ser el més estrident i el més fort, però també mantenir la calma, no? Perquè ens hem d'anar, diguéssim, com programant i sempre pensar que sí, que pot venir alguna vegada alguna cosa forta, no? Doncs que no ens agafi almenys desprevinguts, sinó... Que estiguem també preparats a nivell mental, a nivell emocional i psicològic, no?
0: I tant. Sí. De què parlem avui, Isabel?
1: A veure, avui precisament parlem d'un tema que també va lligat amb el que estem ara parlant, no? De deixar de ser, d'anar de víctima per la vida. Sí, perquè moltes vegades no ens n'adonem, però anem de víctimes.
0: Sí.
1: Anem a veure, no?, el que diuen els demés, sí senyor, que,
0: ja.
1: No, que a vegades no ens donem ni compte, eh? O sigui, però a vegades és tan perillós anar de víctima o decidir que jo sóc la víctima, doncs, d'aquesta situació, d'aquestes persones, d'aquesta situació, sobretot, no? De coses de la vida, relacions, també, en les relacions, no? Pot ser dintre del matrimoni, pot ser dintre de la família en general, pot ser pares i fills, no? Els pares també a vegades són víctimes, o sigui, que no en saben prou, de portar, doncs, aquesta manera de ser d'aquest fill, doncs a vegades, doncs, tot sí, doncs, més que sí, doncs, bueno, doncs, a veure, ja, clar, llavors arriba un moment que quan anem de víctimes hem de mirar què és el que està passant a dintre del nostre, precisament, no? Segurament que l'autoestima està bastant baixa.
0: Ja.
1: Com sempre parlem aquí, totes les coses de la vida depenen de nosaltres. Això és una miqueta difícil d'entendre, perquè, ai, però si l'altre em fa a mi mal, si l'altre a mi es porta malament, però tu com estàs per dintre en aquell moment? En aquell moment potser estàs inclús amb la postura de... amb el cap baix i amb l'esquena baixa. Quan estem amb la postura aquesta, sembla que els demés tenen encara més força i més d'això per portar-se així d'aquesta manera amb nosaltres, no? Llavors, jo, per exemple, poso un exemple, no?, dels nostres germans, no? Els típics germans, pues, que es porten molt bé, ells dos, per exemple, i n'hi ha un altre, pues, que viu lluny. Ara imagina't, això és una idea que jo ara m'està venint al cap. Imagina que hi ha dos germans que sempre tenen, doncs, relació, que sempre al final decideixen les coses de la família, i n'hi ha una fora que està vivint a fora, en un altre lloc, que no viu al mateix lloc que ells, i sempre es troba les coses, aquest que viu a fora, sempre es troba les coses com fetes. Ja, per exemple, doncs, escolta, que ja anirem aquí tal dia, que com et sembla? Clar, arriba un moment que un es troba ja l'agenda ja feta.
0: Ja, sí.
1: La feta.
0: Que no pot prendre decisions.
1: Sí, llavors què hem de fer en aquest cas, no? Mirar-se dintre i dir, bé, ells estan agafant, diguéssim, una fortalesa important. Què haig de fer? Què haig de fer jo? O què ha de fer aquesta persona per canviar una miqueta? Perquè al final, doncs, què passa? Que ens queixem, és que mira el que m'estan fent, que no em tenen en compte per res, que sempre estan decidint per mi i em diuen les coses al final tal com les farem, per exemple, no? Doncs, escolta, doncs puja l'autoestima i que ells et vegin que estàs al mateix nivell d'ells, perquè ells, si noten que tu, doncs, el que vulgueu, el que decidiu, per exemple, no? Llavors, clar, vull dir, són coses que hem d'anar molt en compte també com parlem, com estem davant d'ells. Hem de tenir bona postura, com sempre a vegades hem explicat, no? La postura davant de les persones que nosaltres veiem que fan de nosaltres el que volen, doncs no hem d'anar amb el cap baix, no hem d'anar amb l'esquena baixa, sinó aquell dia precisament que estem amb ells, doncs hem d'estar amb el cap ben alt, amb l'esquena ben alta, i parlar més del compte i dir bé, a veure, jo inclús fer una prova, no? Mira, aquest dia a mi no em va bé, igual sí que et va bé, però que ells vegin que tu també rebats, no?
0: Clar.
1: Perquè clar, a veure, si tot és que sí, el que vulgueu, resulta que al final faran de tu el que voldran, no?
0: Sí.
1: I bé, doncs és això, és al final mirar com està la teva autoestima i dir, què carai tu, vull dir, pujo vibració, pujo freqüència, que al final la vida el que està feta és de vibració i de freqüència. Segons el que tu emets, tu tindràs.
0: Val, sí, eh?
1: Tu tindràs, si tu per exemple permets que els demés pensin això de tu, que tu mira, que ja dius que sí a tot el que, doncs llavors els demés pues, al final s'atreviran o podran amb tu. Però llavors no diguis és que em fan això, és que em fan allò, no, perquè llavors entra el malestar i entra la cosa de que ells s'estan portant malament amb tu o amb qui sigui, no? No, al final has de veure que tot depèn de tu.
0: Val. El fer-se valdre, no? Moltes
1: fer-se
0: vegades...
1: valdre. És el fer-se valdre i llavors també hem d'anar practicant, vull dir, hem de rebatre, Si tu en aquell moment dius que sí, pues, o et diries que sí, doncs mira de dir que no, digues no més vegades, no, és que no puc, no, és que aquest dia no em va bé, no, és que en aquest lloc no em va bé anar a dinar, o el que sigui, no? I al final tu, si vas practicant el no, però terapèutic, doncs llavors ells també diran, ui, què li passa a aquest, què li passa a aquest, no? Ens està dient que no. Llavors potser també que ells es rebotin,
0: ja.
1: Però has d'estar també alerta,
0: sí.
1: Has d'estar alerta i dir, bueno, jo ja ho sé que es rebotaran, però jo almenys demostraré que també penso per mi, que em faig valdre. I també el que és bo és que cada vegada nosaltres estiguem, si ells sempre han tingut la paraula o els hi hem deixat la paraula última, també és bo connectar més amb ells, com que estem nosaltres més a fora, vull dir, estem lluny, doncs connectar més amb ells, telefonar-los una miqueta més, com esteu, quan hi hagin coses familiars, pues, trucar-los i també parlar d'aquella trobada, doncs a veure, mira, va, vosaltres què penseu? Doncs jo penso que aquí, en aquest restaurant, està bé. No, és que nosaltres havíem pensat aquí, en aquest restaurant. Sí, bueno, però jo vaig a vegades a dinar amb aquest altre i és fantàstic. I llavors, pues, és veure més probabilitats, més possibilitats, no?, per perquè ells també entenguin que un té paraula.
0: Sí,
1: també,
0: sí, està
1: no?
0: clar, està clar.
1: Estic dient molt aquest exemple perquè, vull dir, jo el veig molt a les consultes i així, no? Sobretot a les famílies. Ja. Gent que està bastant atormentada, eh? Gent
0: sí?
1: que està, sí. Bueno, atormentada, a veure.
0: Bé, bueno, que és un tema
1: però
0: que els afecta.
1: Però que
0: sí.
1: això els hi provoca, doncs, depressió, sí. malestar, perquè diu, és que, a veure, jo sóc com el... com a l'oveja negra, diuen, no? Perquè, clar, em veuen diferent, potser no penso com ells. Clar, és que a vegades també som tots molt diferents, els germans, sí. les persones. Però, bueno, no per això hem de fer que l'altre se senti avergonyit, ni... No, al contrari, vull dir... sobretot hem d'estar segurs de nosaltres mateixos. Jo penso d'aquesta manera...
0: Sí.
1: Doncs aquesta manera és la meva manera de ser. Per tant, els demés han d'acceptar-me. Si no m'accepten, si no m'accepten, el que és importantíssim és que m'accepti jo.
0: No, no, clar, clar, clar.
1: Quan jo m'accepto, jo estic tranquil·la. Jo estic tranquil·la perquè sé que és una manera de ser correcta. Mentre no faci mai mal a ningú, ni fereixi a ningú, jo sóc d'aquesta manera, jo penso d'aquesta manera, us agradi o no us agradi. Que a vegades les diferències entre germans, entre persones, venen per això, per la manera de pensar, les diferents maneres de pensar. Que els altres, com que són més, potser, més germans, més persones, i tu estàs una miqueta, pues, potser més separat geogràficament, doncs els altres se senten més forts, els altres cada dia fan pinya, fan més... I llavors tu et vas sentint una miqueta cada dia potser més separat. Pues manera de lograr-ho, doncs truca'ls més, parla més, no d'aquelles idees de que esteu... que amb això no us enteneu, sinó d'altres coses, vull dir, de coses maques de la vida, de lo que us està passant, de lo... Ai, mira, si t'has comprat un cotxe, doncs mira, m'he comprat un cotxe d'aquesta marca, estic molt contenta, estic molt content... Em sembla que abans anaves a dir alguna
0: cosa. Sí, que pensava dir que també moltes vegades ja ens va bé el paper de víctimes, no? Que és una mica també l'excusa per no reaccionar.
1: Sí.
0: No, sinó una mica creure's el paper de víctima i així, bueno, me'n quedo amb això i és més fàcil lamentar-se que no pots posar-se a l'acció, no?
1: Sí, per això abans t'he dit que també ens sentim víctimes d'una manera inconscient,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, ens estem fent un mal tremendo perquè, imagina't, som víctimes,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però... resulta que ens va bé ser víctimes, mira
0: sí,
1: per on.
0: És un rol còmode, no?
1: És un rol còmode, però que el pagaràs, però
0: sí,
1: molt car,
0: no, clar,
1: eh?
0: Clar, clar, que té...
1: El
0: sí,
1: pagaràs
0: sí.
1: molt car, perquè és que arribarà un moment que si tu no hi poses remei, al final és que ja no podràs ni obrir la boca.
0: No, està clar.
1: No, no, vull dir, ja et diran, mira, a tal dia, a tal hora. Aquí quedem i aquí si vens i si no vens, doncs mira, també.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: També. Però és veritat, a vegades ens va bé aquest rol de víctima perquè sembla que d'aquesta manera ens fan més cas.
0: Sí.
1: Ens fan més cas o llamem l'atenció, no? Però jo crec que no, jo no crec que no llamem l'atenció.
0: No, no és una atenció positiva.
1: Això mateix, no és una atenció positiva.
0: Clar, és allò, no? De què et cal, com estàs, com et trobes, molt malament, estic molt malament, i aquestes persones que sempre estan malament.
1: Sí.
0: No, que les truques, te les trobes pel carrer, i sempre hi ha aquest rol de tot malament, tot fatal, tot malament, i d'aquesta gent n'hi ha molta, no?, que es creu aquest rol i aquest paper de víctima, i això suposo que és la manera, no?, de, com dius tu, de cridar l'atenció,
1: sí.
0: i que els altres li puguin fer una mica més de cas. Però, clar, sempre des d'aquesta manera, evidentment,
1: però imagina't,
0: negativa, eh?
1: Sí, imagina't que cada dia et preguntin i tu molt malament, molt malament.
0: Sí.
1: Arriba un moment que ja no t'ho preguntaran.
0: No, clar, evitaran i...
1: O t'evitaran, o ja no et trucaran. Per tant, no, o sigui, al final el que hem de fer és canviar nosaltres. Canviar nosaltres perquè els demés no canviaran per si.
0: Ja.
1: Per ells mateixos no canviaran mai. Vull dir, ells te veuran víctima mentre tu siguis
0: víctima. Creguis, clar, clar, clar, clar.
1: Mentre tu creguis que ets una víctima, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I, clar, també està molt bé, no?, tot això, perquè sempre tenim l'oportunitat de canviar, en realitat.
0: Yeah.
1: En totes les coses de la vida, sempre tenim l'oportunitat de canviar.
0: Val.
1: I, però, clar, hem de voler canviar o hem d'esbrinar una miqueta què és el que està passant. Per això a vegades dic, no, cada dia, meditar o estar un ratet amb nosaltres, que no ens acompanyi ningú, o el moment aquest que et despertes, no? Que estàs així mig dormit, pensant una miqueta com estic avui, què és el que sento, què és el que penso, què faré ara, no? Uh-huh. Perquè el que faré ve del que sento o què penso, no? Perquè si, per exemple, sí, és que tinc que anar a aquesta reunió de treball, que és una reunió per agafar un treball, però és que estic pensant que no ho faré bé, o que no parlaré bé, o que no m'ho mereixo. Pues, per tant, l'acció al final serà que no t'aixecaràs del llit,
0: ja,
1: o que et quedaràs a casa pel matí.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Llavors, què penso avui? Mm. Estic pensant això, és bo per mi, és bo per mi el que estic pensant. Normalment el que pensem no és massa bo ni està gaire al nostre favor. Uh-huh. Llavors, em fa patir aquest pensament, perquè clar, si em quedo a casa em quedaré, bueno, superenfadada amb mi mateixa o superenfadat amb mi mateix, no? Per tant, canvio aquest pensament. Pues sí, sí que valc. A veure, he estudiat per això o m'he preparat, perquè quan vas a un lloc de treball és perquè saps que per allò vals, no?
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: Anem sempre a fer una entrevista per a algú que nosaltres sabem fer, que tenim habilitats.
0: Clar.
1: Doncs, que carai, doncs penso que sí, escolta, penso que sí, que jo en sé i que jo parlaré bé, m'explicaré bé. I què sento? Estic contenta o estic una miqueta amb por? Bueno, igual tindràs com una miqueta de por, una miqueta d'intranquil·litat, però escolta, tranquil·la, tranquil·la o tranquil, no? I llavors, doncs, si anem canviant tot aquest circuit, que en realitat és un circuit neuronal, perquè estem arreglant les neurones perquè treballin al nostre favor, doncs, perquè no hi hagi cap bloqueig, doncs llavors l'acció serà positiva.
0: Sí,
1: faràs
0: sí.
1: Així, que carai, aixecaràs la,
0: sí, sí,
1: la
0: sí.
1: Manta o el llençol
0: i
1: escolta-t'ho a la dutxa i ja està.
0: Aquí o no també passaré. Aquells pensaments de tot em passa a mi, és que tinc molt mala sort, és que la vida em va molt malament, és que totes les desgràcies les tinc jo, no? També és un pensament recurrent per molta gent, em consta.
1: Clar que sí. I llavors, és el que et deia, no? Doncs, aquestes persones que tenen aquesta manera de ser, doncs és que va molt bé que interioritzin, no? Uh-huh. Perquè és que sempre estem bolcats a fora.
0: Yeah.
1: El que ens diuen, el que ens fan, el que ens faran, el que ens diran... bé, a veure, és tot un llibre que encara està per escriure.
0: Sí.
1: Està per escriure, sí. I depèn de nosaltres si així serà. Uh-huh. Si així serà. Per tant, és bo interioritzar. Jo trobo que cada dia hem de cuidar els nostres pensaments, cuidar els nostres sentiments, per tant les nostres accions seran positives. Uh-huh. I sobretot això, bueno, sobretot, costa molt, no? Però de tant en tant també ho podríem perdonar una miqueta.
0: Sí, no? És un bon exercici.
1: De tant en tant també ens podríem perdonar nosaltres mateixos.
0: Sí,
1: perdonar en el sentit de que... perdonar el fet de que nosaltres ens hem deixat fer...
0: Ja.
1: Que els altres ens facin això.
0: Sí.
1: Perdonar el fet de que ens hem deixat que els altres ens diguessin això... O sigui, perdonar-nos a nosaltres mateixos, perquè nosaltres no ens ho mereixíem de cap de les maneres. El que passa que nosaltres ho hem deixat que ens ho fessin, o hem deixat que ens ho diguessin. Per tant, jo em perdono perquè m'he deixat dir estúpida o estúpid, no? em perdono, perquè no és qüestió d'anar després a pagar la gent, però els, és bon aquell moment que et surti a tu una bona ràfaga de paraules i posar les coses doncs bé, no? Uh-huh. Llavors ens hem de fer valdre quan els altres ens diuen o ens fan mal d'una manera verbal i sobretot física, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant, és això, és el perdonar-nos també a nosaltres mateixos, perquè a vegades pensem, ai, el perdó, com puc perdonar a l'altre? Pues comença a perdonar-te a tu, comença a perdonar-te a tu, perquè tu el que has d'estar és bé amb tu mateix, vull dir, al final ets tu el que has d'estar amb tu durant tot el dia, no? I tota la teva vida. Per tant, ves perfeccionant-te una miqueta o arreglant-te una miqueta les emocions, treballar-les, i d'aquesta manera veuràs que com més et vas arreglant a tu mateix internament, els altres també reaccionen d'una altra manera.
0: Val, està bé. Sí, sí.
1: Reaccionen d'una altra manera.
0: També és curiós per això, eh? No sé si és la condició humana o és la societat, no ho sé. Però sempre és més fàcil tenir això, pensaments negatius, i sempre és més fàcil boicotejar-te que no pas al contrari.
1: Sí.
0: No, sempre tenim tendència a anar això a la part negativa.
1: Sí, però això d'on ens ve, Pere?
0: No ho sé, però això no ho sé. Aquesta és la pregunta universal, no?
1: Home, és que a veure, si tu i penses una miqueta, ens ve de la infància, tot això, yeah. Ens ve de la infància,
0: sí?
1: Els papes i les mames ho han fet lo millor que ells han sabut, lo millor, però no vol dir que ho hagin fet bé,
0: yeah.
1: Val? Cuidado per aquí, si vas per aquí et cauràs, atenció, si vas per aquí, cuidado que cauràs, ja està, o sigui, sempre un final dolent.
0: Ja, sempre negatiu, no?
1: Sempre negatiu. Cuidado amb les persones, cuidado que et poden fer mal, cuidado que les persones són molt dolentes, cuidado. Un altre missatge. Llavors, jo de veritat, vull dir, els papes me'ls estimo molt, però què passa? Que a vegades no t'acaben de dir el missatge amb un final que sigui a l'apropiat. Perquè si vas per aquí, ves molt en compte, però no cal dir que et cauràs.
0: Que et cauràs, no? No cal vigila, dir, vigila.
1: Vigila, ves en compte, jo et vaig vigilant, i qualsevol cosa em demanes ajuda. Però no diguem, et cauràs, ai, cuidado amb les persones, que et poden fer molt mal perquè hi ha persones molt dolentes, cuidado. Perquè, clar, tot això ja ens va... doncs posant en un lloc que bueno, que ja anem molt en compte ja quan som adults, no? I d'adults hem de veure si són tan dolents com ens han dit, o si vaig per aquí pensant lo que sigui em cauré o tindré mala sort. A veure, al final sóc jo la que tinc que fer-me la meva personalitat. A mi sí. M'han dit això els meus pares, o m'ho han dit a l'escola, però al final sóc jo la que tinc que fer la meva manera de ser, la meva personalitat, i decidir el que vull i fer-me valdre, i si la mama o el papa em deia qualsevol cosa, és que al final podem veure de que no tenien raó, potser, no? Perquè, a veure, jo segueixo anant per aquí i en canvi no m'he caigut.
0: Ja.
1: Per aquest carrer,
0: sí, sí,
1: o
0: sí,
1: per aquesta...
0: És una
1: d'això, no?
0: Sí, sí,
1: és un exemple. I bé, és això, no? Molt, molt en compte, doncs, amb els pensaments, sobretot cada vegada el poder de les afirmacions també és molt important. O sigui, cada dia de la nostra vida, si pot ser, fer afirmacions i dir-nos que tot està bé a la meva vida.
0: Wow.
1: Això és una afirmació molt important. Tot està bé a la meva vida. I això, si ho anem dient, per exemple, unes 10 vegades cada dia, bueno, 10 vegades pel matí, 10 vegades al migdia
0: com
1: i
0: 10
1: vegades a la nit. Si, com més vegades, millor, no?
0: Clar.
1: Però aquesta és una afirmació molt, molt, molt,
0: sí, sí,
1: molt poderosa, no? I bé, i tu, cadascú busca la seva afirmació. A davant dels meus germans estic forta. A davant dels meus germans em sento forta o fort.
0: Val.
1: Cosetes així.
0: Sí, sí, sí. Doncs justament amb aquest mantra, que hem de fer de forma diària.
1: Són mantres, són mantres.
0: Aquesta reafirmació positiva que es podem fer nosaltres mateixos i que és recomanable fer-ho, aquest mantra positiu, que és bo. Deixem-ho aquí, que es queden sense temps. Isabel, un tema molt interessant avui, el tema de fugir, de fer-nos les víctimes,
1: Sí.
0: I de sempre buscar aquesta reafirmació i d'aquest fer-nos valdre, que és una mica, crec, les conclusions de la secció d'avui. Abans de marxar, però com sempre fem, Isabel, recorda'ns com podem contactar amb tu. Fora d'aquí de la ràdio.
1: Sí, el nostre centre es diu CEMTA, estem a Segur de Calafell i el nostre telèfon és el 639-117-637.
0: Perfecte.
1: I fem psicologia per infants, per adolescents i per adults, psicopedagogia i logopèdia.
0: Genial. Gràcies, Isabel.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: A reveure.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
3: Aquesta setmana ens acompanya al plató del Connecta 14 l'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, a qui agraïm moltíssim la seva presència a la televisió del Vendrell. Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda, Sílvia.
3: Alcalde, queda tot just un any de mandat i potser seria el moment de fer balanç d'aquests primers 3 anys. En quina situació es troba el municipi de Santa Oliva? Com definiria el moment actual del municipi?
4: Bé, jo considero que Santa Oliva en aquests moments viu un bon moment. Portem 3 anys de legislatura, 3 anys de feina constant, no? I un dels nostres missatges que vam transcendir la ciutadania quan ens vam presentar les darreres eleccions municipals és modernitzem, volem modernitzar Santa Oliva, no? Portar-la al segle XXI en diferents aspectes, sense deixar ningú ni cap territori enrere, i és el que estem, no? El nostre mantra com a equip de govern, i és el que estem realitzant des del primer dia i duent a terme en aquesta legislatura.
3: Si li sembla, anirem desgranant algunes qüestions d'actualitat, de reptes també de municipi. Comencem per una que és de la que s'ha parlat més recentment, que és aquest projecte de parc fotovoltaic amb més de 8.000 panells i que l'Ajuntament ha dit alerta i està amb les al·legacions perquè com a govern no hi estan d'acord amb la ubicació plantejada per aquesta instal·lació. Per quin motiu?
4: Sí, bé, principalment és pel tema de la ubicació. Nosaltres com a Ajuntament no estem en contra de la transició energètica, o sigui, considerem que és bo, és òptim, però sí que no de qualsevol manera s'ha de fer amb una planificació i sobretot amb no, el que deia, a la ubicació on s'ha proposat aquesta instal·lació, considerem que paisatgísticament té un impacte negatiu pel municipi, i és el que ens hem centrat en les al·legacions, que ja les hem presentat perquè ja s'ha finalitzat el termini, i bàsicament és en el que ens hem centrat, no tant en estar en contra de la ubicació d'un parc solar, però sí d'aquesta ubicació proposada.
3: Quines alternatives consideren?
4: Bé, nosaltres considerem que hi ha altres alternatives dins del mateix municipi més òptimes, en llocs, per exemple, més cap al polígon de l'Alburnà, que hi ha un polígon industrial i que, per tant, l'impacte visual i paisatgístic d'aquella zona no té una afectació com si té, en aquest cas, a la ubicació proposada.
3: Perquè recordem quina és la ubicació proposada i quins són els riscos d'aquesta instal·lació, segons el govern i segons també han manifestat veïns i veïnes del municipi.
4: Sí, la ubicació proposada és a la carretera, la TV2025, que és la que puja del Vendrell a Santa Oliva, en tota la zona de la part dreta, que considerem que tindria una afectació al paisatge, a la silueta no urbana del municipi, a l'entorn del monestir, del castell, que són, per cert, són béns d'interès nacional i local, i per tant, aquesta afectació, nosaltres sí que és cert que l'empresa que ha fet el projecte ha contemplat una sèrie de mesures per disminuir aquest impacte, però nosaltres considerem que són insuficients i que no, o sigui, no estem d'acord, i per tant és amb el que estem lluitant per intentar que aquesta ubicació es modifiqui.
3: I quines possibilitats considera que hi ha perquè hi hagi aquest canvi d'emplaçament?
4: Bé, nosaltres, tant els tècnics municipals com els tècnics que hem contractat per poder fer aquestes al·legacions el millor possible, nosaltres el que proposem és, i d'acord amb el Plater, que és un document que encara no té validesa jurídica perquè no ha estat aprovat, però sí que la Generalitat ja ha tret el document, no?, per fer al·legacions als municipis, que és el Pla de Desenvolupament de les Energies Renovables, i precisament aquell document que ha estat treballat per la mateixa Generalitat, pels tècnics, considera que la ubicació en aquest cas, que es vol posar a instal·lar aquest parc solar, no és la més... no és prioritària en aquest cas, i per tant ells mateixos, ens basem també en les al·legacions, que si els mateixos tècnics de la Generalitat consideren que aquell terreny és òptim però no prioritari, doncs és un element més, no, en aquest cas tècnic, a part del paisatgístic i el que he comentat anteriorment, doncs és un element de reforç, no, perquè aquesta ubicació no és la més idònia i la més òptima per instal·lar-se. Li vull transmetre personalment a la consellera aquest fet de que Santa Oliva no estem en contra del parc solar, però sí d'aquesta ubicació. I llavors li exposaré, doncs, tot el que hem fet a les al·legacions, els criteris que hem tingut i els motius perquè no veiem amb bons ulls a la ubicació, doncs vull transmetre-la directament a la màxima responsable del departament.
3: Alcalde, continuem amb altres qüestions. Parlem de mobilitat. L'any passat l'Ajuntament de Santa Oliva va impulsar unes restriccions d'aparcament al barri de Sant Jordi per afavorir els residents. Quin era el problema que s'estava produint i com ha funcionat aquestes restriccions?
4: Bé, el problema que s'estava produint era, ja venia d'anys, no? Els veïns ens ho reivindicaven, no? Que no disposaven de zones d'aparcament, sobretot a la nit. No només no disposaven de zones d'aparcament, sinó que hi havia uns problemes, estaven produint uns problemes de seguretat i de no, pels vianants i pels vehicles en si. Cotxes que estaven aparcats sobre les voreres, cotxes aparcats sobre els passos de vianants, llavors s'estava produint un tema de més important, no només de que no hi haguessin disponibles zones d'aparcament, sinó el problema agreujat amb aquesta inseguretat, no?, que es produïa amb aquests fets. Aleshores, vam mirar diferents alternatives. El barri de Sant Jordi, la superfície és la que és, no podem estirar més, i per tant, una de les parlant amb els tècnics, amb diferents tècnics, també amb Mossos d'Esquadra, vam mirar a veure quines possibilitats teníem per d'actuacions, i la més urgent i més que podíem tirar endavant, el més urgent possible, va ser aquesta, i llavors vam prendre aquesta decisió. La veritat és que estem molt contents, perquè ha funcionat molt bé, i els veïns també estan molt contents.
3: També el Camí dels Molins ha estat objecte de prohibició d'estacionament per millorar la seguretat viària, la seguretat en general, la seguretat viària específicament. Quins resultats ha donat en aquest cas aquesta mesura?
4: El Camí dels Molins, l'actuació va ser treure els cotxes que hi havien aparcats el que fa de vorera, com si diguéssim, per entendre'ns. Per què? Perquè ens trobàvem els vianants passant pel mig de la carretera, com si diguéssim, no?, del carrer, de la via. Els cotxes aparcats a la part on havien de passar els vianants. I llavors vam decidir fer aquesta actuació per seguretat, per posar seguretat, perquè ens trobàvem que qualsevol dia podia passar algun incident, i per tant vam prendre aquesta decisió. Hem posat unes pilones que delimiten la zona del pas dels vianants amb la zona del carrer. Sí que és cert que no és una actuació definitiva, hi ha gent que no, hem tingut amb els veïns, estan contents en la part de que ara tenen un espai delimitat, no? Però sí que és cert, i tenen raó, que el pas per passar no està en les condicions que hauria d'estar. Nosaltres vam estar treballant per intentar fer una vorera que connectés el barri de les Pedreres amb el barri de, bueno, en aquest cas, Sant Jordi Vendrell, però sí que tenim les limitacions del POM, que determina que aquella zona, quan es desenvolupi, no passarà per allà al carrer. Llavors, els tècnics no ens deixen, perquè la llei, no, la normativa actual no ens ho permet, fer una vorera, però sí que el que farem properament és una actuació, volem reasfaltar tot el que és el Camí dels Molins, i llavors aquesta part per on ara passen els vianants, que no estan les condicions millors, farem com un planxer, com si diguéssim, i una delimitació més, amb més seguretat. I per tant, d'aquí uns mesos podrem veure-ho.
3: Com es gestiona totes aquestes qüestions amb dos barris limítrofs, amb el Vendrell, amb una forta relació funcional, no?, amb el municipi veí, perquè estan a tocar, queden relativament allunyats del nucli urbà de Santa Oliva. Com es treballa entre les dues administracions per trobar solucions a problemes d'aquesta tipologia?
4: Bé, la veritat és que amb l'Ajuntament del Vendrell treballem de manera molt satisfactòria, o sigui, estem bastant coordinats en aquest aspecte. Nosaltres, com a Santa Oliva, com a la resta de municipis de la comarca, tenim unes sinergies amb el Vendrell, perquè és la capital de la comarca, i molts serveis dels quals som usuaris, no, els santolivencs i santolivenques, depenem d'anar al Vendrell, però sí que és cert que en el nostre cas, a Santa Oliva, encara més perquè som limítrofes i som veïns, no? En aquest cas, el que comentava ara fa un moment del Camí dels Molins, de l'obra aquesta que volem tirar endavant, de manera coordinada estem treballant l'Ajuntament del Vendrell i Santa Oliva, perquè l'Ajuntament del Vendrell ha de fer una obra que estan, bueno, estan en això, no? Que està en l'execució, em sembla que estan a la licitació, si no recordo malament, d'una obra de substitució de la canonada d'aigua que ve de Tomoví, i això ens repercuteix a nosaltres en fer la nostra obra. Però, bueno, treballant de manera coordinada, vam dir, primer, clar, perquè el que no anàvem a fer és obrir nosaltres el carrer, fer la, no, el reasfaltament, per dos mesos després que l'Ajuntament del Vendrell hagués de fer una rasa i obrir. I llavors, de manera que aquesta coordinació ens ha permès, doncs, entre altres coses, fer aquesta, no, aquesta coordinació de primer que acabi l'obra el Vendrell i després Santa Oliva farà el reasfaltament. També estem treballant des de fa temps en la millora del carrer Sant Josep del Vendrell per poder obrir cap a la policlínica i cap al Camí dels Molins. O sigui que treballem de manera coordinada alguns aspectes que són, no?, que ens afecten als dos municipis, i jo crec que al final això, bueno, aquesta coordinació entre administracions és un element positiu.
3: Parlem de seguretat, perquè l'any passat s'estrenava al municipi de Santa Oliva un nou cos de guàrdies municipals. Com està funcionant?
4: Bé, l'equip de govern estem molt satisfets amb aquest nou servei. La veritat és que per primera vegada Santa Oliva ha tingut, no, aquest cos de guàrdies municipals, que tot i no ser policies, però estan fent una feina molt, molt, molt important, no, en termes sobretot de convivència, en termes de mobilitat, no, de seguretat viària, i per tant estem molt contents i molt satisfets. Sí que és cert que, com tots els serveis, i sobretot un servei tan important, els inicis són durs, no?, en el sentit que necessiten un rodatge, el servei, i, bueno, i anar millorant en aquells aspectes que trobem que potser anem una mica més coixos, no? També un element negatiu en aquest cas és que el cos, inicialment, vam treure tres places per poder no cobrir el servei a la totalitat del dia, òbviament, perquè és impossible amb tres persones, però vam treure amb tres places i només es van cobrir dos. Hem tret diferents processos i no hem arribat a cobrir aquestes places. Llavors, és un element que ens fa anar una mica coixos, no?, en la falta d'aquesta persona. Però, bueno, ara properament volem tornar a treure la convocatòria, a veure si podem cobrir aquesta tercera plaça, que ens donarà, no?, aquest marge de més hores, no?, de poder oferir aquest servei.
3: A què creu que es deu que no s'hagi cobert aquesta tercera plaça?
4: Bueno, s'han presentat diferents persones, però el procés selectiu no l'han superat.
3: Continuem parlant d'equipaments, dos molt importants. Comencem amb l'escola La Parellada, una llarga reivindicació amb l'ampliació d'aquesta escola i que sembla que ja es comença a veure la llum.
4: Doncs sí, la veritat és que estem molt contents que després de 8 anys, perquè fa 8 anys que la Generalitat ens va dir que, bueno, que s'otorgava, no?, que es concedia aquesta ampliació de l'escola La Parellada, diferents governs, no només en aquest cas el meu, l'anterior, sinó fa més de 20 anys, els diferents governs que hi ha hagut a Santa Oliva, hem lluitat per aquesta ampliació. L'escola, el professorat, a les famílies, tothom, tots els santolivencs i santolivenques hem lluitat per aquesta ampliació, perquè és necessària, i per fi sembla que veiem la llum, no? El ple d'aquesta tarda, doncs, aprovarem la licitació i, bueno, una vegada s'adjudiqui, veurem la llum al final del túnel, no? Després d'aquests anys d'espera, podrem veure l'inici de les obres ja.
3: De quins terminis estem parlant? Ja sé que en qüestions d'obres això és complicat, eh?
4: Bé, si va tot bé, el termini de la licitació, quan finalitzi, s'ha de fer una mica el replantejament i no, l'empresa diu una mica els terminis, però, bueno, que en qualsevol cas jo espero i desitjo que durant l'estiu es pugui, o com a molt a l'inici de setembre, es pugui començar a fer, a veure moviment d'obres.
3: Això afectarà el funcionament del dia a dia de l'escola quan comenci el nou curs?
4: Bueno, al final les obres sempre tenen afectació, no? Però intentarem que siguin els mínims possibles, perquè l'ampliació va en una zona que ara és un tros de pati i agafa també un tros del que ara és l'aparcament de l'escola. Llavors s'habilitarà un nou pas per entrar a l'aparcament i intentarem que, bueno, que tot i que les obres sempre comporten, no, aquestes incidències, doncs intentarem que siguin les mínimes possibles.
3: Alcalde, dèiem que hi havia un altre equipament important que també està pendent d'una intervenció, és el consultori mèdic. Què és el que hi ha previst fer?
4: Bé, el consultori mèdic que tenim ara actualment a Santa Oliva és, té més de 30 anys i, per tant, s'han fet diferents, no?, actuacions de manteniment, de millora, es van canviar les finestres, les portes, i llavors, bueno, han tingut una sèrie de millores, però sí que és cert que fa 30 anys Santa Oliva no tenia la població que té ara i, per tant, ha quedat molt petit i obsolet. I llavors, nosaltres el que ara estem negociant amb el propietari d'un magatzem d'allà, del nucli, és que ja hem arribat a l'acord, però hem d'acabar de fer el procés per la compra d'aquest habitatge, i llavors hem parlat també en Santa Tecla per veure si ells veien, no, que seria un lloc òptim, i per tant estem en la tramitació de la compra d'aquest lloc per poder-ho habilitar com a nou consultori mèdic.
3: Hi ha altres qüestions que són prioritàries també pels municipis que potser no llueixen tant però que són essencials, com per exemple manteniment de carrers, asfaltat, il·luminació. El govern, el seu govern, en aquests 3 anys, de quina manera ha treballat en aquest àmbit o què és el que encara queda per fer?
4: Sí, bé, nosaltres en aquest àmbit de la via pública treballem, no?, dos vies, com si diguéssim, no? Una és l'urgència, el dia a dia, no?, un forat, un arranjament d'un fanal, de la vorera, el que sigui, no?, una cosa més puntual del dia a dia, i després, amb la planificació, no?, doncs estem treballant al reasfaltament de carrers. Quan acabi aquesta legislatura haurem reasfaltat més de 25.000 metres quadrats, que jo crec que fa molts anys que no es duien unes actuacions tan importants, i estem prioritzant aquells llocs que realment ho necessitaria quasi tot el municipi, no?, però prioritzant aquells llocs que la via pública ho necessita més. I per tant, hem començat ara fa tot just un mes i mig, o més o menys, que es va reasfaltar una zona de les Pedreres de 12.000 metres quadrats, i llavors volem fer diferents fases. Ara la següent fase també anirà a una zona de les Pedreres i una zona del nucli antic, que també necessita un reasfaltament d'aquests carrers, i per tant anirem fent. I pel que fa a l'enllumenat, estem instal·lant moltes lluminàries solars. Hem apostat per instal·lar lluminàries solars perquè estem posant llum a la foscor a diferents llocs, sobretot, que no disposaven d'il·luminació o eren insuficients. I, per exemple, els polígons industrials al Torrent del Lluc hem instal·lat, que ara quedarà completament il·luminat amb lluminàries solars, i carrers on havíem sofert robatori de cablejat de manera reiterada, perquè potser queden més allunyats o diferents, no, casuístiques que comporten que hem tingut aquests robatoris, hem apostat per lluminàries solars, estan funcionant molt bé, els veïns estan contents, i, bueno, i és una manera també, no, d'aquesta sostenibilitat que també hem de treballar en ella.
3: Parlava ara d'aquests polígons industrials, i això em porta també a fer-li una altra pregunta, un apunt que de vegades no depèn al 100% de les administracions locals, però en relació a l'atur, al món laboral, quins serien els reptes que té Santa Oliva? Si pensem en Santa Oliva i en empreses importants, a tothom ens ve al cap Iriada, no? Però no sé fins a quin punt el municipi depèn del projecte d'Iriada 2 o la relació amb aquests polígons. Com afecta al món laboral municipal?
4: Bé, nosaltres, el nostre servei d'ocupació municipal, que es gestiona des del Consell Comarcal i des de l'EINA, d'aquestes dues vessants, el que intentem, no, és, bueno, fer aquesta coordinació, aquest feedback amb les empreses del municipi, perquè creiem que, bueno, que si hi ha un santolivenc o una santolivenca que busca feina i compleix els requisits, doncs, ja que l'empresa està al nostre municipi, doncs, no, intentar que hi hagi aquest feedback per intentar, doncs, que els santolivencs i santolivenques puguin treballar al seu municipi. Llavors, bueno, primer aquesta coordinació amb les empreses i intentar això, no? Bueno, doncs que hi hagi una bona coordinació per que tot funcioni i, bueno, que puguin inserir-se al més proper a casa, no? I pel que comentes d'Iriada 2, és un projecte molt important, però jo crec que ja és, no, a nivell de la nostra comarca, del Baix Penedès, i per tant, com a Santa Oliva, estem contents i celebrem, no, de que aquesta ampliació de futura Iriada 2, de Banyeres, de Penedès, Arbós, Sant Jaume, doncs que es pugui tirar endavant, i creiem que és una molt bona notícia.
3: Alcalde, parlem d'activitat cultural, social. El municipi té moltes associacions molt actives, veiem organitzacions d'activitats diverses de molta tipologia. Què en destacaria d'aquestes iniciatives ciutadanes a partir de les entitats, i quin és el suport que pot donar o que dona l'Ajuntament?
4: Bé, nosaltres sempre reivindiquem i estem molt orgullosos, no, com a equip de govern, de que Santa Oliva sigui tan potent, no, en quant a entitats des de l'Ajuntament, doncs el que fem és treballar per intentar donar el màxim suport, no, en les seves, bueno, qualsevol idea que sorgeix, intentem donar un cop de mà, no, perquè es pugui tirar endavant. És molt complicat estar, bueno, des de les entitats, no, tirar endavant qualsevol projecte, perquè al final és, bueno, un temps de dedicació, no, de manera altruista, i per tant creiem que és un fet que s'ha de posar en valor, no? I per tant, des de l'Ajuntament, total suport i el que fem fins on podem arribar, però si hi ha una cosa que potser se'ns escapa a nosaltres ja com a Ajuntament, doncs intentem donar també un suport, doncs, subvencions de la Diputació, el que sigui, no? O sigui, intentem acompanyar a les entitats en la seva feina, que és de valorar, no? Perquè al final el teixit associatiu és, no, el caliu i la cohesió social d'un municipi. Sí, sí, la veritat és que a Santa Oliva tenim molta sort perquè tenim un patrimoni molt ric, tenim elements de fa molts segles, elements més recents, tenim el monestir, tenim el castell, tenim els refugis de la Guerra Civil, tenim els barraques de pedra seca, els aqüífers, o sigui, tenim tot el que la gent vulgui veure i tenir, Santa Oliva està concentrat. I en aquest aspecte també hem de, l'Ajuntament, ens sentim orgullosos i reivindiquem el paper, en aquest cas, de l'associació de l'ATSO, que és l'Associació per la Difusió d'Història de Santa Oliva, que la veritat és que fa una feina magnífica en quant a recuperació de la nostra història i preservació. En aquest cas que em preguntaves de les barraques de pedra seca, a través d'ATSO i també de l'associació del Rebló, a nivell comarcal, s'ha fet una feina molt important de recuperació d'alguns espais i fins i tot hem fet, durant 2 anys ja, portem 2 rutes de pedra seca que s'han, bueno, que les han anat creant en coordinació amb l'Ajuntament també per donar, no, aquest suport que necessiten. I sí, tradicionalment a Santa Oliva ja fa més de 20 anys que es van fer les rutes d'ecoturisme, per això que deia, no, de tota la importància del patrimoni i de la història que tenim, Ruta de la Pau, la Ruta de l'Olivera, la ruta, llavors, diferents rutes que van marcant, no, un camí per veure els diferents llocs de històrics i artístics del municipi.
3: Alcalde, anem acabant, però no m'agradaria tancar aquesta entrevista, ja que queda un any per a les properes eleccions, 3 anys que hem passat ja de mandat, com dèiem, en començar, sense preguntar-li quins són els principals reptes per un futur pròxim al municipi i al mateix temps quines són les principals demandes que rep de la ciutadania.
4: Bé, les principals demandes que rebem de la ciutadania bàsicament és a nivell de via pública, de neteja, de el que deia abans, no? L'asfalt que hi ha un forat, la vorera, aquest fanal que no funciona, o sigui, aquestes són les demandes més importants diàriament. Pel que fa als reptes, jo crec que el repte que s'ha de Santa Oliva, ja no només d'aquesta legislatura, sinó de les properes, és continuar amb aquest creixement, però de manera equilibrada i sostenible. Perquè això jo crec que ho engloba tot. O sigui, créixer de manera sostenible també vol dir la cohesió social. O sigui, jo crec que Santa Oliva ha d'anar creixent, però sense descuidar, primer, no perdre la seva identitat com a municipi, i després que siguem capaços de que hi hagi una cohesió social que permeti que tots ens sentim veïns i veïnes de Santa Oliva, no? Que ens sentim santolivencs i santolivenques. I per altra part, el que deia al principi també, de la cohesió territorial, o sigui, no podem créixer sense tenir en compte que hem de créixer també amb serveis, amb millorar els serveis i amb millorar tot el que és la infraestructura municipal. I, per tant, crec que amb altres reptes que hi ha, per exemple, el de l'habitatge que compartim Santa Oliva, el Baix Penedès i tot el país. O sigui, que aquest és un element més que tenim, no?, de repte. Però més centrats en el que és el municipi, jo crec que és aquest. Créixer de manera equilibrada i sostenible en el temps.
3: Alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta setmana.
2: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12.

0: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, un programa on hi cap de tot.
3: Doncs va, gairebé ja finiquitem la segona part del programa de la Calaixera avui dimecres. Ens queda un minut i mig perquè siguin les 11. Actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, com pertoca, com sempre fem. I en res, anirem ja cap a la tercera i última part del programa. Sempre en directe, sempre en proximitat, a través del 107.1 de l'FM, sempre, sempre per aquí, sobretot. També a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat, Ràdio Línia, Ràdio La Carta, i també a través de Televisió El Vendrell. Tot i que hem de dir que avui, justament, a la tercera i última hora, quan siguin dos quarts de dotze aproximadament, s'ha de dir que l'emissió per televisió es tallarà, ja que s'emetrà a través de la xarxa de comunicació local, doncs, tota l'arribada del Papa a Montserrat i aquestes coses. Nosaltres seguirem, per suposat, ja diem, que sempre, i lo primordial sempre és la ràdio, així que nosaltres, com sempre, seguirem al 107.1 de l'FM fins al migdia. De fet, una tercera part on parlarem de llibres, amb com arruga literària, i també tindrem participació i trucades i una bona combinació musical i també una repassada a l'agenda. Ben pendents d'això, tornem de seguida, actualitzem les notícies i en res ens hi tornem a posar i ho seguim parlant. No marxeu, fins ara.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, la Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
3: Les notícies o els butlletins habituals de la xarxa de comunicació local que ens arriben a cada hora en punt i que en aquest cas ja, i a partir d'aquí, ens porten la tercera i última hora de programa. Tot just estem a punt de passar ja 4 minuts de les 11 del matí. Tornem, com no, a la sintonia i a la proximitat del 107.1 de l'FM, però també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat i, com sabeu, també a través de televisió. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi. I, de fet, encapçalarem aquesta tercera i última hora, com fem cada setmana els dimecres, des de Com arruga literària, des d'aquesta entitat per conèixer justament els escriptors i les escriptores que en formen part, per conèixer això una mica, doncs, les seves històries, els seus llibres, la seva personalitat. I avui serà el cas de l'Anna Escudero, no us ho perdeu. Després encara ens quedarà una bona estona per la participació, les trucades, i a més també feu una bona repassada a l'agenda d'aquests propers dies. Doncs va, seguim, continuem. Tercera part, som-hi.
2: La Calaixera, un programa únic de tot.

secció habitual cada dimecres, aquesta parada i fonda que fem amb l'associació Coma-ruga Literària, no només per conèixer l'activitat, les propostes que ens fan arribar, sinó també, i sobretot, conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part, que en són uns quants. I això és bo.

0: una senyal, de fet. Avui ens acompanya telefònicament l'Anna Escudero, qui ja està amb nosaltres en directe. Anna, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí parlant amb tu.
0: Fantàstic, doncs el mateix, un plaer que ens acompanyis per conèixer-te una mica més literàriament parlant. I escolta'm, com sempre i com cada setmana que ens fan arribar les vostres biografies, bibliografies, escolta'm, en el teu cas serà complicat explicar-la tota la biografia perquè és extensíssima i és molt àmplia, Anna.
1: I tant, és complicada.
0: Clar, això demostra el teu interès per les lletres, no només per l'escriptura, que en parlarem, sinó també crec d'aquesta necessitat també d'ajudar altres escriptors a escriure els seus llibres, oi, en certa manera?
1: Sí, m'agrada molt col·laborar, especialment amb escriptors nous, com no tinc el blog, per exemple, però que arribes, que es faig ressenyes, els ajudo, en comptes de maquetar un llibre nou, també els faig... A veure, col·labora molt. Val. M'agrada molt ajudar-los.
0: Que bé, que bé. Clar, potser és un pas més a l'escriptura, no? És a dir, quan ja has escrit un llibre, n'has escrit diversos, com és el teu cas, i quan una mica no vas una mica caminant per aquest món de la literatura, doncs també arriba el punt d'intentar ajudar altres escriptors que potser comencen el seu camí, no? Crec que una mica va per aquí, potser.
1: Sí, una mica. Jo vaig començar que no sabia res. I penso que la gent nova necessita ajuda.
0: Clar.
1: Clar, i consells, i jo el que puc és ajudar els aconsello.
0: Clar, que de fet això també m'hi trobo molt, ens passa molt quan ens ho expliqueu o quan parlem amb vosaltres, i és això, no? Sempre he volgut escriure, sempre he escrit, sempre he tingut alguna cosa escrita en un calaix, però mai l'he volgut publicar, perquè clar, això és molt difícil, clar, això no, jo no sé fer-ho, no? Això també, jo sé que a vegades és un impediment per poder publicar. I hem de conèixer que no, ja sigui sobretot amb ajuda amb altres escriptors i escriptores, com és el teu cas, però com, és trencar una barrera, em sembla, i posar-s'hi, i en el fons, i ara amb les autopublicacions i tot plegat, no és tan difícil. És a dir, hem d'animar a la gent que vulgui, que tingui ganes, a que publiquin. Que escriguin, per suposat, però que també que publiquin, no?
1: Exacte. Hem de pensar que el no ja el tenen.
0: Clar.
1: O sigui, és intentar-ho. Jo, per exemple, és que jo soc molt llançada.
0: Sí, clar, home, sí. Ja.
1: I llavors diu, tu intenta, potser la primera no te surt bé, però intenta una segona vegada.
0: Clar. Sí, tan fàcil, eh? Que sé.
1: Sí, ja està.
0: Jo penso que sé. Molt bé. Escolta, ara sí, anem a conèixer-te una mica més com a escriptora. Anna, com definim la teva obra? Què és el que t'agrada escriure? I també una mica allò, què és el que tens publicat fins ara?
1: Ui, què m'agrada escriure? Com jo sigui, he escrit tot. És una mica difícil dir què m'agrada escriure. Diria que, com t'he dit, soc llançada, m'agrada provar coses noves. Uh-huh. Llavors, de tot, tinc contes infantils, tinc novel·la, tinc relats, tinc en obra de la ficció... Clar, és que tinc de tot.
0: Clar.
1: Llavors...
0: Quan fa que vas començar a escriure, Anna?
1: Escriure... als 11 o 12 anys.
0: Imagina't.
1: És a dir, fa quasi 40 anys.
0: Uh-huh.
1: Vaig començar a publicar el 2013.
0: Val. Sí, clar, és evident que tot s'ha de fer en temps i tot i que no som tampoc tants anys, quan vas començar a publicar, però sí que ja és una trajectòria bona per tenir les tantes publicacions que tens. Les tens comptabilitzades en total de publicacions de tot això que has fet?
1: Ui, no, crec que unes 11 total, perquè aquest i les professions pròpies,
0: sí.
1: Les antologies que he coordinat,
0: clar.
1: I altres dies que també llavors decideixo entre pròpies i antologies.
0: Clar, val.
1: I clar, és una mica complicat.
0: Sí. Per això que et surten moltes de publicacions, però sobretot quan vas començar a publicar, pel que he vist, vas començar això, amb literatura pels més joves, literatura juvenil, que sí? Com és això?
1: Per casualitat, realment. Perquè el primer va ser Solamente Pite, uh-huh. Que és una novel·la que vaig escriure a la meva germana, que es diu Belén, que també escriu.
0: Uh-huh.
1: I la vaig escriure les dues, combinant-nos frase a frase.
0: Ostres.
1: Sí, ella escrivia una frase, jo escrivia una frase.
0: Uh-huh.
1: sense preguntar-nos de què aniria la història. Vull dir, que va sortir això per casualitat, que va ser juvenil. Vull dir, completament.
0: Sí. Que interessant. I això va ser el punt de partida, no entenc?
1: El punt de partida.
0: Clar, a partir d'aquí van venir la successió de publicacions. Clar, això mica en mica vas anar incorporant altres gèneres, o vas una mica no, vas jugar amb altres gèneres, com la novel·la, la narració, poesia també?
1: No, poesia no.
0: És l'únic que no, per això, que tu no. Et falta la poesia.
1: No, però la poesia no és el meu.
0: No. Ho has provat, mai. Per això, eh? Entenc?
1: No, però és que no me surt, no...
0: Val.
1: No tinc... No.
0: Val.
1: No tinc inquietud per la poesia.
0: Clar. I per què fa les històries? Que també ens agrada molt conèixer les històries, perquè no, una mica jo crec que la creativitat de l'escriptura ve per les històries, per allò que us ve al cap, per allò que us imagineu, pels seus personatges. A partir d'aquí, per on vas? No? Cap a la història, cap a la ciència-ficció, cap al romanticisme? No ho sé, t'ho pregunto.
1: Jo veig més cap a aventura.
0: Vale, aventura, perfecte.
1: Aventura, més bé.
0: Molt bé, aventura...
1: El nom de Peter és l'aventura. Lucas el dentista és l'aventura també. Estira més cap a aventures.
0: Val, que és el que més t'agrada, doncs, eh? És el que més et bulla el cap.
1: Molt bé. Sí, aventura i diria també realisme.
0: Ah, realisme?
1: Sí.
0: Ah, que bé. Ostres... Doncs mira, és un gènere també, clar, quan és allò, no, aventura fantàstica, potser, no, tens altres arguments per poder escriure una mica així més el que et vagi venint, però clar, quan és més realista es veu que és més complicat també escriure-ho, no, o què?
1: Sí, bueno, també pot ser que depèn de la novel·la. Perquè,
0: ja.
1: Clar, depèn de la novel·la, és més realisme i és més aventura.
0: És més aventura, d'acord. I les darreres publicacions, que potser també sempre és el que sempre hi posem una miqueta més d'atenció, quina és l'última o les últimes publicacions, Anna?
1: Les últimes serien dos contes que tinc publicats, que són Nanà, el caramel espacial, i un darrer sota meu llit.
0: Val.
1: Que seria de les últimes que he fet.
0: Val. I que són ara recents? Són d'ara, d'aquest darrer any?
1: Sí, del 24. Fa ja 25. En català va sortir el 25.
0: Val.
1: En castellà el 24.
0: Val. I vas fer la traducció al català?
1: Sí.
0: Perquè habitualment escrius en castellà, doncs, Anna?
1: En castellà. Som més de castellà, sí.
0: Val, no, cap problema. Molt bé. Tot i que això, quan cal fas traducció, com és aquesta, però en tens altres de traduïdes al català?
1: Tinc, què més tinc a català?
0: Bueno, més o menys, sí, no pateixis.
1: No, és que és el títol. Espera, tinc una novel·la que va escriure el meu pare, bueno, que va començar a escriure la germana i jo l'any acabat d'editar i de corregir i d'ampliar, bueno, que m'ha fet arreglar algunes escenes perquè el meu pare va morir fa uns anys de càncer, que es diu Sarso Corbalent, que ja també està en castellà i també està en català.
0: Val.
1: I una altra que és... Crec que te vull dir que no hi ha manera que me recordarà el títol.
0: Ja sortirà, ja veuràs.
1: Per això, Juicio amb Alma Tormentada, que també la tinc en català.
0: Ah, val.
1: Que dirigi Aníbal de Tormentada, que també va sortir en català el 25-26.
0: Val, d'acord, són recents, doncs, són traduccions recents. Autopublicació? Com és la... aquest fet, el fet de l'edició de la publicació en el teu cas, com l'has treballat aquest aspecte?
1: Pues cap problema, vull dir que des del principi vaig pensar en fer autopublicació.
0: Val.
1: Sí, des que va sortir Amazon ja està, vaig escriure molt.
0: Val, clar, això t'ho permet llavors, fer.
1: I ja està, vull dir que jo maqueto, ho publico, quitant la correcció, que envio una persona perquè fes la correcció, perquè és millor que faci una altra persona, perquè un mateix arriba un moment que ja no veu res.
0: Sí.
1: Veu la resta, o la portades a vegades les encarrego, a vegades les faig jo.
0: Val.
1: Una mica de tot. Bé. Tinc tal, i tinc dos que són d'edició, en editorial.
0: D'acord. Ah, sí?
1: Sí.
0: Val.
1: Que seria el del Castillo de Nalda. I el de Vida Targuesoras, que no són de editorial.
0: Val, perfecte. Clar, de fet, El tema de l'edició, a l'editorial potser és una mica diferent, però també l'autoedició, bueno, en els dos casos, per això, sempre l'edició també és un bon moment creatiu, també penso, no? De decidir com s'emmaqueta, com ho dissenyes, no? També és un bon procés.
1: Sí, i jo penso que molts escriptors no han tenit en compte que s'ha de cuidar molt l'edició.
0: Clar.
1: Que no pots editar de qualsevol manera.
0: No, clar, per això ho dic.
1: Sí, o sigui, i alguns no cuiden tant com hauria de cuidar-ho.
0: Ja, això que és veritat. I això és important a vegades deixar-se ajudar o deixar-se aconsellar per altres escriptors que tenen més experiència, oi?
1: Exacte.
0: A vegades ens pensem que, bé, el més complicat, el més laboriós és l'escriptura, que, bueno, que sí, segurament, però després també això, acabar la creació del llibre amb l'edició, clar, també és molt important, de fet, l'editar és un ofici, per si mateix, el fet de l'edició.
1: Exacte,
0: és el mateix, sí. On podem trobar els teus llibres, Anna?
1: A Amazon, 90%
0: en Amazon.
1: Que no estan en Amazon és els dos contes que te digui, el de Nanà, el cabell facial, i hi ha un dels també allí que només ho tinc jo, a Fires o demana personalment.
0: Val.
1: Però que no estan en Amazon.
0: Val, molt bé. I xarxes socials, que és activa? Fas coses per xarxes?
1: Ui, molt.
0: Sí, va bé. A través d'Insta o quina plataforma estàs més còmoda?
1: Més Insta.
0: Instagram.
1: Tens Facebook, tens TikTok, tens X...
0: Val. No, està bé.
1: Però més Instagram.
0: D'acord. I, clar, parles de literatura en general i de les teves obres, no? Entenc.
1: Exacte, les obres, i després cada que en Insta tinc diferents comptes. Tinc el meu compte personal i el compte del blog que tinc.
0: Val. Ah, també tens un blog, doncs.
1: També tinc un blog.
0: Fantàstic, on també deixes anar, no?, tot això, no?, tot aquest contingut i això que et passa pel cap literàriament parlant, oi?
1: Sí, també deixo consells, deixo ressenyes, entrevistes a autors...
0: Val, que bé. Molt bé. Així doncs, si algú vol conèixer-te una mica més, si vol conèixer una mica més els teus llibres, de com pot adquirir-los, mira, que faci aquest seguiment a través de xarxes o que també visiti el teu blog, que pot trobar tots aquests punts de connexió i de contacte, oi? Imagino?
1: Exacte, sí, la millor manera.
0: Molt bé. Si algú busca Anna Escudero, ho trobaran, oi?
1: El blog és Les Paraules Descarriades.
0: Les Paraules...
1: Descarriades.
0: Descarriades. Les Paraules Descarriades. Fantàstic. Doncs va, animem aquells lletraferits que estiguin interessats en descobrir autors i autores, en aquest cas en proximitat, doncs que mira, busqui això, aquests perfils i aquest blog que acabes de comentar. I escolta'm, també sempre m'agrada preguntar-ho, com és la teva arribada com a ruga literària? No sé si ets de la zona, ets d'aquí?
1: No, soc de Barcelona.
0: Molt bé, Barcelona capital.
1: És la capital. Va ser perquè em van... una amiga que a l'associació, que ja va morir, em va trucar per demanar-me ajuda per començar per l'associació.
0: Val, molt bé.
1: I llavors, com era total, doncs em vaig dir, això no cal de mal, jo com ajudo a tothom.
0: Clar. Molt bé.
1: I per això vaig entrar, per ajudar-los.
0: Molt bé.
1: Al començament.
0: Fantàstic. Molt bé. I ara ets això, membre ben activa.
1: A veure, pensa que
0: soy
1: la vicepresidenta.
0: Ah, doncs mira, ja està. Queda tot dit, doncs. Queda tot dit, no ho sabia. Veus, això no ho havia vist en la teva biografia. Vicepresidenta de Comaruga Literària, doncs ja està.
1: Soc vicepresidenta i soc presidenta d'una altra associació.
0: Molt bé. Es pot dir quina és, aquesta associació?
1: Zona Literària.
0: Molt bé. Quina feinada, doncs, ara?
1: Sí.
0: Quina feinada.
1: Sí. Molta.
0: Molt bé. Doncs molt contents de parlar amb tu, molt contents de conèixer-te una mica més i tornem a animar això a l'audiència i a aquests lectors habituals que tinguin interès i que entrin a conèixer-te una mica millor. Gràcies per acompanyar-nos, de veritat.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé, una abraçada.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Jordi, ¿qué está pasando?
4: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
2: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
4: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
2: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: Les 11 i 21 minuts en directe, estem ja a la tercera i última part de Calaixera avui dimecres, i després això de parlar en aquesta secció habitual i setmanal de Coma-ruga literària, anem cap allò que també és important fer-ho, que és actualitzant i explicant quines són les propostes i l'agenda d'aquests dies. Per exemple, avui dimecres, a dos quarts de sis de la tarda, hi ha una nova trobada de Cinefòrum amb la pel·lícula Un silencio. Està inclòs en el cicle de cinema i salut. Serà la Biblioteca Pública Terra Baixa. I, a més, és un acte moderat, anirà a càrrec de l'Alba Roca i de la Lourdes Rubio. Però, a més, avui dimecres també hi ha nova sessió del Club de Lectura amb el llibre El nàufrag feliç, d'en Ramon Folc. En aquest cas, un club de lectura que es porta a terme a la sala de lectura de Coma-ruga a partir de dos quarts de sis. Demà dijous, 11 de juny, també a la biblioteca, arriba l'Hora del Conte per Nadons amb Ball Manetes a dos quarts de sis de la tarda a càrrec de Mercè Martínez. I a l'auditori del Tívoli, demà dijous, ja la projecció de la pel·lícula Estrany Riu està dins del cicle Gaudí i serà a partir de les 8, això, a l'auditori del Tívoli. Parlem del dimecres... del divendres, que no sabem ni llegir. El divendres 12 de juny es presenta el llibre El arte de entender el caos a la Biblioteca Pública Terra Baixa, a dos quarts de set. És un llibre de Laura Colet i ella mateixa s'encarrega de la presentació del seu llibre. De fet, hem parlat amb ella, ja hem pogut parlar amb ella i és una conversa que escoltarem en breu. Molt interessant. Més activitats i moltes activitats que ja arriben de cara al cap de setmana. Per exemple, aquest dissabte 13 de juny, un cop ja ha començat una temporada més, zumba a la platja Coma-ruga, a la platja de la zona del Riuet, a dos quarts de nou del matí. També hi ha pilates a dos quarts de deu a la mateixa zona. I a la Biblioteca Pública Terra Baixa, a les 11 del matí, l'Hora del Conte per a Nadons. Si fa sol, cançons per compartir amb els més petits. I a més, el dissabte hi ha una casuística important, i és que es celebra els 35 anys del Cabrot. I han preparat, doncs això, tot un dia, tota una jornada d'activitat, tot el dissabte. Bé, sobretot de cara a la tarda, jo dic tot, però és una manera de dir. Hi ha moltes activitats, això sí, potser a partir de la tarda. De fet, la primera d'elles és ja la plantada de bèsties convidades en aquest 35è aniversari, i aquesta plantada de bèsties tindrà lloc a les 6 de la tarda a la plaça Vella. A les 7, en aquest espai, espectacle infantil amb ricos. Després ja hi haurà concentració de les bèsties dels 35 anys del Cabrot a dos quarts de 10 del matí a la placeta de França per començar el cercavila la Cercavila quan siguin les 10 en punt de la nit. El recorregut passarà pel Pont de França, pels carrers Quatrefonts, Muralla, Plaça Nova, hi haurà encesa enmig de la plaça, pel carrer Cafès, Prat de la Riba, carrer del Peix, plaça Vella, i tot seguit hi haurà la presentació dels grups convidats i l'encesa final. I clar, tot això acabarà amb música i amb festa. Tot aquest aniversari finalitzarà, de moment almenys aquest dissabte, amb un concert del grup de versions Coco. Serà a la plaça Vella a partir de les 11 de la nit i després DJ Marina. I també el diumenge podeu trobar més activitat perquè hi haurà el vermut de comiat amb les barques avarolades en la desena trobada de vela llatina que es farà a Coma-ruga. Aquest vermut de comiat serà a la 1 del migdia al port. I bé, i podem avançar una mica els actes de la setmana que ve, si us sembla, perquè de cara al dilluns 15 de juny hi haurà jornada de sensibilització i prevenció davant de situacions d'abús i maltractament envers les persones grans. Això es farà a la plaça de les Garrofes a partir de les 10 del matí. És una bona jornada. I ja acabarem parlant del dimarts 16 de juny. S'ha preparat una xerrada a l'Escola Municipal de Música Pau Casals. Posa el teu comerç al dia, que esperen avui els teus clients. Serà a 2:15 del migdia. I el dimarts a la tarda, a les 6, a la sala del Portal del Pardo, hi haurà un taller familiar amb el títol El silenci dibuixat. Activitats importants, activitats d'agenda que sempre ens agrada explicar i que anem recordant també en cada una d'aquestes jornades que fem aquí a La Calaixera.
2: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: I va, posem una mica de música, no? Trenquem una mica, posem ja ritme i a partir d'aquí ja i fins al migdia pendents, això, d'una bona selecció musical i sobretot de les vostres peticions musicals. Si és el cas, si voleu trucar, si voleu participar, que esperem que sí, per aquests punts habituals i per aquests canals que ja coneixeu, a través del telèfon, el 977 15 70 69, 977 15 70 69, o també podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, missatge de WhatsApp, únicament missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic, a més, calaixera@rtv-alvendrell.cat. Estem escoltant aquesta darrera cançó dels Amics de les Arts, Segurament t'estimo, i que de fet ens ajudarà i ens donarà pas a les primeres trucades d'avui, és a dir, ens trenca o ens ajuda a trencar una mica el gel. Bon dia.
5: Bon dia, Pere.
0: Jan Papalet, què dius?
5: Mira, a veure si em posa d'una manera per alegar el dia.
0: Sí? Molt bé.
5: A veure què et sembla si posem aquesta... Allà en l'Havana.
0: Allà en l'Havana, molt bé.
5: Que doncs és antiga, però bueno, és una manera
0: de... Bueno, són maques, home, totes són maques.
5: Sí, com poc, més molt... tenen, més bones són.
0: Sí, tenen més solera, sí, senyor. Abans la música es feia diferent.
5: Això passa el mateix amb les senyores, Pere. Com més grans es fan, més maques són.
0: I els senyors també,
5: eh? Però també.
0: Els senyors i les senyores.
5: Però les senyores primer.
0: Vinga. Molt bé, Jan. Gràcies per trucar-nos. Apunto la cançó i la posem de seguida.
5: Molt bé.
0: Que vagi bé.
5: Jo sempre, ja saps com acabo, visca a la cuina, visca a tots els calaixeros i calaixeres.
0: Visca sempre. Vinga. Gràcies, bon Jan. Dia. Bon dia. Adéu, adéu. Hola, bon dia.
6: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors, què dius?
6: Hola, carinyo, després del papalet.
0: Vinga, sí, senyor.
6: Bueno, mira, vull dir que vaig quedar amb espectacular el que vaig veure al Sergio Dalma.
0: Ah, sí, amb la visita del papa i tot això, eh?
6: Cantant amb dones força.
0: Sí, que han fet una nova versió.
6: Amb el Virolai. Ahà. Va ser molt maco, eh? Va ser espectacular.
0: Molt bé.
6: Allà amb un juïc. Uh-huh. Molt, mira, em va emocionar molt perquè va ser molt potent.
0: Va cantar
6: molt bé, i amb aquell nen al seu costat, el Monaguillo, com es diu en català?
0: L'Escolanet. Sí.
6: Bueno, que aquest era bastant alt, era alt com ell, quasi. Però tenia aquella veu que fa el contrast amb ell, però ell quan va començar a dir "em dones força", tan fort, i la música va estar molt bé també.
0: Uh-huh. Que bé.
6: Allò va ser espectacular, sí, sí. Em va agradar molt.
0: Que bé.
6: Jo sabia que era el final,
0: sí.
6: Ja vaig posar un rato, però el vaig posar al final perquè sabia que cantava ell.
0: Clar, sí, sí, sí, sí, molt bé.
6: I aquesta cançó m'agrada molt. I li demanaré al Pere que la torni a posar.
0: Vinga,
6: avui.
0: Em dones força.
6: Per tothom, que tingui força tothom.
0: Vinga, és una gran cançó, vale? Amb un gran simbolisme, sí. I tant que sí. Molt bé.
6: Sí. I avui, no sé, ma germana ha d'assistir molta gent que anirà allà a la Sagrada Família.
0: Si es trobarà gent, ja veurà si es trobarà gent. Ja veurà si se'n trobarà
6: no, ja
0: gent.
6: Sé, ja ho sé. Suposo que anirà amb les amigues, però a veure, vull dir, si troba puesto. No sé si, no crec que pugui entrar al puesto principal, ella estarà per fora.
0: Ja, no sé.
6: Perquè si no s'agobia massa, també.
0: No, pues...
6: Després, quan ha d'agafar el metro cap a casa, també hi ha massa gent.
0: No? Clar, no, no, t'ho diràs.
6: Bueno, a veure... A veure, quan s'agobin ja marxaran.
0: Bueno, exacte, mira, mira que, si tenen ganes d'anar-hi, almenys mira que ho portin de la millor manera possible.
6: Sí, baixa la família al metro, té unes estacions des de Sant Andreu.
0: Sí,
6: exacte,
0: i tant, i tant. Molt
6: sí,
0: bé.
6: Bueno. Bueno, carinyo
0: bueno,
6: meu,
0: mare,
6: doncs,
0: molt
6: demà,
0: bé.
6: No?
0: Gràcies, fins demà, Maria Dolors.
6: Vale, carinyo.
0: Que vagi bé. Igualment,
6: adéu,
0: igualment.
6: Adéu,
0: adéu.
6: Adéu, adéu, adéu.
0: Primeres trucades, i això, primeres peticions musicals, que ja més o menys les tenim a punt. 977 15 70 69, si voleu participar. Si voleu trucar, 977 15 70 69. I si voleu enviar un missatge de WhatsApp, doncs també. Ja sabeu, 686 101 101. De fet, ens ha enviat un missatge a la Pilar que diu, buenos días, Pere, felicidades a ti y a la señora que explica divinamente, entendible todo. Fantàstic. Doncs gràcies, Pilar. Doncs vinga, anem cap a aquesta primera petició musical que ens feia en Jean Papalet. Una manera fantàstica, una de les clàssiques amb la formació clàssica de Portbó. Allà en la

0: sempre.
1: Ai, una gran cançó, amb un gran missatge i un rerefons brutal amb l'Escolania de Montserrat, Sergio Dalma. Aquesta és la cançó original. Ja han passat 11 anys i ahir se'n va escoltar com una de renovada amb aquesta visita i aquest dia de vigília que es va fer a l'Estadi Olímpic i del qual en feia menció i en feia referència la Maria Dolors. Però bé, encara que sigui la versió d'abans, té encara aquesta força, aquest "Em dones força", d'en Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat.
2: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Calaixera, un programa unicap de tot.
4: Et prometo que tot el que fas...
1: Doncs va, seguim en tota aquesta estona final, que ens agrada que sigui així, on busquem aquesta distensió. I el que ens pot donar aquesta bona selecció musical, sempre ho diem, el que preferim i el que volem és que sigui això, una llista, una petició vostra, que sigueu vosaltres que ens demaneu aquelles cançons que vulgueu escoltar, i a més, si són dedicatòries o el que sigui, doncs millor que millor. Per això seguim sempre, sempre recordant aquests punts de contacte que passen pel telèfon, pel 977 15 70 69, o això, enviant un missatge de WhatsApp al 686 101 101. Aquesta ja la posem nosaltres. És Ivan Herzog, "Et prometo".

Cançons positives també està bé, senzilletes i que ajuden a posar potser aquesta franja més comercial. Aquí hi ha tot cacabuda. I sempre ho diem, ja sigui les peticions musicals que ens feu arribar, que és el que realment voldríem, o aquestes que anem posant altres, que són cançons ara, cançons que van publicant-se i que van arribant a les llistes i a les xarxes, bàsicament. Com aquesta d'Aurea Frank, és meravellós. 977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686-101-109. I amb aquest mateix ritme, una mica amb aquesta mateixa intenció, la cançó de la banda Neon, Els Passos Prohibits.

0: escoltes Ràdio El Vendrell.
1: És igual deixar-lo, córrer no està mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats.
2: I en Guillem Bautista presenta aquesta cançó que estem escoltant, No està mal. En aquest cas, també serà una cançó que aprofitarem per fer algun apunt més d'agenda. Proposta cultural sempre interessant. De fet, ja n'hem parlat en aquest programa en diferents ocasions. Justament aquesta nova exposició que es va inaugurar ja fa unes quantes setmanes al portal del Pardo, dins el projecte Essencials, l'exposició La força del silenci. És l'univers creatiu de la Carme Canyete, del qual hem parlat amb ella, vam parlar amb ella. Doncs bé, s'ha preparat i es desplega a partir d'aquí una programació d'activitats encara per aprofundir una mica més justament això, en aquest univers creatiu. Per això hi haurà tallers, mindfulness i teatre que complementen la mostra amb propostes participatives que conviden a experimentar el silenci de l'art, el cos i de l'atenció plena per viure l'exposició des de diferents perspectives i disciplines, transformant l'espai expositiu en un lloc d'experiència compartida i de reflexió. La primera activitat tindrà lloc el dia 16 de juny a partir de les 6 de la tarda amb el taller familiar El silenci dibuixat. Estarà conduït per la mateixa artista, per la Carme Canyete, i aquesta proposta creativa convida els infants i a les famílies a explorar el llenguatge del silenci a través del dibuix i de l'expressió artística. La programació continua l'1 de juliol a les 6 de la tarda amb la sessió de Mindfulness Atura't, calla, escolta i mira l'art i l'atenció plena. És una pràctica guiada per en Jordi Medina que planteja una aproximació conscient a l'obra artística, potenciant l'observació, la calma i la presència. I ja finalment, el 3 de juliol a les 6 de la tarda, l'espai acollirà l'obra de teatre Mouta i Riu, a càrrec de Teatre Espai. És una activitat participativa que reivindica el poder transformador de les arts escèniques sota el lema El teatre és terapèutic, el teatre és transgressor, el teatre és tendència. Doncs diferents activitats que anirem explicant i recordant i que engloben aquesta exposició que podeu visitar i que encara podeu fer-ho fins al mes de juliol en el seu horari habitual, en l'horari habitual de la sala del Portal del Pardo, i del qual ja la pròpia exposició és prou recomanable, però com no també aquestes activitats que s'hi han plantejat i que tenen allò directa incidència. 9 minuts exactes perquè siguin les 12. Joan Dausà, Per una cançó.
3: No em coneixes, no et conec, s'apaguen els llums.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Ja comença a fer-se clar.
4: Va, acabarem com ens agrada dalt de tot, amb música i amb aquesta última cançó dels Catarres, diumenge sense drama, i que també això ens ajudarà a acomiadar-nos, i demà hi tornarem, i per això també sempre ho expliquem i ho recordem, que puntuals a partir de les 9, 3 hores diàries i 3 hores més de Calaixera i de ràdio propera i senzilla. No us la perdeu, sisplau. Gràcies per fer-ho possible.